0: exemple. Presentem, doncs, en el seu professor, un dels professors de l'Institut de les Cinc Sénies. Ell és en Xavier Mauri. Els alumnes et diuen Mauri.
1: Mauri, sí. Els alumnes i els amics, eh? Pràcticament tothom em diu Mauri, bueno, sí, excepte la família.
0: Si som amics teus, també,
1: ja em podeu dir Mauri.
0: Molt bé. Doncs en Mauri, i gràcies per ser aquí, i voldríem que tu et presentessis. Si vols et presento jo, ets un dels professors de l'Institut Públic Cinc Sénies, graduat en Humanitats per la UAB, i que tens un màster en Drets Humans i Ciutadania per la UB. Des de fa 8 anys ets professor de Ciències Socials i ara ets el responsable de l'aula d'acollida. És així? Si m'equivoco,
1: sí.
0: Em corregeixes, eh?
1: Correcte.
0: Del centre. I també ets coordinador de Coeducació, Convivència i Benestar.
1: Sí, és aquesta figura nova que ningú sap què és, que és el COCOBE de l'Institut.
0: Molt bé. Explica'ns quina és la teva feina concreta.
1: Bé, jo primer voldria donar-li les gràcies a l'Anna i disculpar-me una miqueta en nom seu, perquè és que no es troba en condicions de...
0: Exacte, ella no es
1: troba
0: bé.
1: ...de poder
0: bé.
1: Participar del programa, i pobreta la tinguen aquí una mica angoixada per no poder-ho fer. I llavors,
0: però que no es preocupi.
1: Ens disculpem.
0: Nosaltres li agraïm
1: dos,
0: molt.
1: I ella...
0: I el seu esforç.
1: Ja en nom seu. Doncs això, i intentaré aportar una miqueta també la seva visió, perquè per sort estic sempre a prop dels alumnes. Doncs si potser alguna de les coses que caracteritza l'Institut Les Cinc Sénies és que estem molt a prop dels alumnes i que som molt propers als professorat, tant la professorat com l'equip directiu, i per tant els seus problemes són els nostres i sempre ens arriben, i això és una cosa que volem cuidar i de la qual estem orgullosos i orgulloses. I bé, em preguntaves quin és el nostre paper, diguem-ne, no? Com a professors, com a docents, en aquest tema que ens ocupa, no? I que és tan important. Doncs nosaltres ens basem bàsicament en... Hi ha una idea claríssima que sempre s'intenta transmetre des de primària, no només de secundària, des d'infantil, primària, secundària, en tota l'educació pública, que és el respecte. El respecte és essencial, i és el respecte a la diferència. I llavors aquest respecte a la diferència ve tant per raó de cultura, de gènere, d'orientació sexual i del que sigui. I aquesta és la nostra primera o més important valor que treballem a l'aula a través de moltes assignatures, de moltes matèries i de moltes maneres diferents.
0: Molt bé, molt bé. Doncs jo volia saber si hi ha un... a l'escola, a l'institut, en aquest cas,
1: sí.
0: Si hi ha unes normes prefixades pel claustre, per qui diu que s'ha de respectar tothom, això que deies.
1: D'acord, tu voldries dir, si hi ha una mena de protocols, no, a l'hora de què
0: Exacte.
1: Es pot dir i què no es pot dir. Doncs bé, en realitat no, però tenim un currículum, i el currículum és molt clar amb això. I el currículum, entre altres coses, ens diu que si hi ha una norma superior a tot plegat, són els drets humans. I, per tant, el respecte dels drets humans és precisament el que estava dient abans. La transmissió d'aquests valors de respecte per la diversitat, que és una cosa que hauria de ser, de fet, en teoria, és la base del nostre sistema democràtic i de tota la legislació que se'n deriva. Per tant, això... Doncs aquí anem. No és que hi hagi un protocol específic de l'institut, ni una manera concreta de cada institut o escola de que els professors s'hagin de comportar, sinó que és que ho hem de fer perquè ens ho diu el nostre currículum. I és la norma en la qual nosaltres ens basem a l'hora de fer les nostres... Doncs dissenyar les nostres situacions d'aprenentatge, és a dir, allò que aprendrà l'alumnat a l'aula.
0: Vols afegir alguna cosa, tu?
2: No, que estic meravellada, Mauri.
1: Gràcies.
2: No, m'encanta, però és importantíssim. Nosaltres li explicava al Mauri que anem a fer xerrades a Mataró LGTBI als instituts i no és un ambient fàcil. Per tant, la feina que fas com COCOBE, m'imagino que deu tenir la seva molla. Però molt agraïda de gent valenta com ell que pugui fer aquesta transmissió de valors al cap i a la fi cap a la canalla. I enhorabona per aquesta vaga que esteu lluitant, i això també és educar els nens.
1: Gràcies, i tant, ho és molt important.
0: Sí, sí.

0: Jo volia saber, clar, tenim un institut, i a Mataró n'hi ha molts, a la comarca n'hi ha molts, hi ha alguna mena de coordinació entre vosaltres en relació a aquestes disciplines, diguem-ho així, el racisme?
1: Bé, no exactament. Clar, nosaltres ho enfoquem tot des d'un àmbit pedagògic, i llavors sí que hi ha una coordinació pedagògica, per exemple. Jo, com deies abans, jo soc tutor de l'aula d'acollida, és a dir, els alumnes que acaben d'arribar, perquè són famílies que són nouvingudes, acaben d'arribar o bé per reagrupament familiar, doncs aquest alumnat nosaltres l'acollim, com bé diu la paraula, no?, a l'aula d'acollida, i el primer que fem és, sobretot, donar-los un ambient en el qual se sentin protegits i protegides, i llavors poder-los ensenyar l'idioma, el català, el més ràpid possible, amb l'intenció i amb l'objectiu de que s'incorporin a l'aula ordinària el més ràpid possible. És a dir, nosaltres des de les aules d'acollida sí que tenim un seminari, per exemple, a Mataró, no? I llavors...
0: Un seminari.
1: És a dir, que nosaltres ens trobem...
0: Nosaltres fem el programa per tots els oients, que molts estan esmorzant a casa seva tranquil·lament, i per tant no hem de parlar en clau.
1: No, molt fàcil. Ens reunim de tant en tant per explicar les nostres experiències des de l'aula d'acollida, per aprendre de les companyes i poder-ho aplicar a les aules de cara a atendre millor doncs, aquest alumnat que acaba d'arribar al nostre país i que s'està integrant a la nostra societat.
0: Una pregunta indiscreta. Aquests alumnes, quan venen aquí, per exemple a Mataró, saben que estan a l'estat espanyol o, com que ja s'ha fet tan públic, creuen que van a Espanya i que, per tant, amb el castellà en tenen prou? Coneixen l'especificitat de Catalunya? Pregunto.
1: Bé, en quant a l'idioma, bueno, com sabeu nosaltres, aquí l'educació pública és en català i esperem que continuï seguint així, i per això també lluitem. Per tant, l'idioma que els hi ensenyem és el català. Ara bé, és veritat que ells tenen molt clar que venen a l'estat espanyol i consideren, en molts casos, les famílies, no en tots els casos, però en molts casos hi ha famílies que consideren que potser doncs, el que aprengui castellà és més important perquè és una llengua que els pot portar més beneficis de cara al futur.
2: Jo tinc una cosa a dir,
0: Teresa. Sí, tu pots... I ara presentaré a l'altra nostra convidada.
2: És molt breu, eh?
0: No, tenim mitja hora.
2: No, ho dic perquè des del CFR també hem estat debatent moltes vegades que hi ha vessants del racisme que se'ns escapen. Canviar d'idioma quan una persona té un color de pell diferent o una procedència diferent també és racista. És racisme. Perquè tu estàs presumint, posant-te pel davant, pensant que aquella persona no t'entendrà. Estàs a Catalunya, parles la teva llengua, amb tothom, sense distinció. Si arriba a dir-te, és que no t'entiendo de verdad i tu vols una comunicació real, llavors, com som bilingües, cadascú que faci el que vulgui. Però, d'entrada, mai canviar. És que jo tinc amics que són de Lleida, que són més catalans que a la festa major de Botxafaves, però... i la gent els hi parla en castellà.
0: Clar, però quan tu preguntes a una persona, tu d'on ets? És una cosa... on has nascut. Però tu què ets? Jo, espanyola. N'hi ha que no se surten d'aquesta...
2: Bueno, però jo soc catalana, llavors jo tinc el meu dret, és un dret lingüístic, a no canviar d'idioma a casa meva. Si me'n vaig
0: lingüístic
2: a Madrid ja parlaré...
0: Lingüístic i cultural, perquè...
2: És un dret humà, eh? El dret lingüístic també és un dret humà, i a vegades ens oblidem. Per tant, jo també poso sobre la taula. De vegades, perquè vulguem ser molt educats, doncs arriba una persona que es diu... Jo tinc una amiga que es diu Fati, que és del Marroc, i tothom li parla en castellà. I ella s'emprenya, perquè per què em parleu? Perquè porto un vel, em parleu en castellà.
3: Bueno,
2: llavors, això també és racisme.
0: Perdona, deixem que et presenti abans. Ara esteu escoltant a la Fàdua Baza. Ella és de Cabrils, és d'origen marroquí i és molt activa a les xarxes per temes d'immigració i tràmits amb l'Estat. Jo li he preguntat tu què et dediques i em diu això, lluitar contra el racisme en els tràmits públics. Gràcies per ser aquí.
3: Gràcies per convidar-me. Jo crec que al final és molt important que tinguem la veu a tots els punts on la gent pugui escoltar i sentir-se una mica identificada. I jo dic que la meva feina una mica és sembrar la llavor de que la gent tingui la necessitat de lluitar pels seus drets i sobretot de generar aquesta empatia de que punts diferents que la gent té de vista sobre situacions quotidianes, sobre tràmits, sobre coses que ens envolten el dia a dia, independentment de la cultura, de la religió, de la pell, de la ideologia de cadascú, s'ha de basar des del respecte i l'empatia. I hi ha molts projectes que a vegades tiren endavant amb projectes molt grans, amb empreses grans o amb acords molt importants, independentment de la ideologia de cadascú, del color de pell o a quin deu resi cada persona. I llavors la meva feina una mica és donar veu a les xarxes, de dir aquests són els teus drets i els teus deures, i arrel d'aquí la teva obligació una mica és estar informat de com es fan les coses, com es porta la documentació, i si un cop ho fas tot bé, encara i així et trobes que tens una dificultat, això vol dir que hi ha un racisme administratiu. I parlant de números, hi ha diversos tipus de racisme, no? Però l'administratiu ocupa un 10% en els problemes de la gent migrant quan està en aquest país. I parlem, per exemple, com una persona que perfectament pot parlar el català o el castellà i potser va fer un tràmit i directament, doncs, potser li parlen directament castellà, no? O una persona que simplement per poder ser legal en un país i treballar, primer et demanen estar 2 anys de manera il·legal. I tots aquests punts són importants de treure i de donar-los veu, perquè al final la gent que es doni compte que no és que la gent, que molta gent no et diu, estan aquí sin papeles, no? I ara ens dius, però és que potser aquesta gent no és que estigui aquí sense papers o sense ser legal, no? Perquè hi volen, ho volen. Llavors normalitzem situacions, no?, que la gent no ha de normalitzar, com per exemple el poder estar treballant sense documentació, perquè al final la gent diu, jo haig de viure d'alguna cosa, jo no em puc dedicar a delinquir, jo no em puc dedicar a estar pel carrer sense fer res, sinó que haig de treballar. I ara que es troba una oportunitat d'algú que sap que perfectament si l'enxampen tenint algú sense ser legal i donat d'alta i tot, s'arrisca i li dona una oportunitat. Llavors, quan la gent parla molt dels immigrants d'una manera despectiva, és com que fica tothom en un mateix sac. I a mi m'agrada parlar de persones, davant de la feina, davant de les escoles, davant de qualsevol xarxa social que ens envolta, no? Perquè, per desgràcia, a les xarxes socials vivim un odi que tothom s'amaga darrere d'una pantalla i normalitzem que a les xarxes s'insulti a les persones, s'ataqui, s'amenaci i no hi ha cap tipus de conseqüència, perquè com no sabem qui hi ha al darrere. I una de les coses que volia comentar respecte a la intervenció del Xavier i a la teva, Sílvia, hi ha aquests microracismes del dia a dia, com per exemple que jo encara em trobo que, ostres, el teu nom és de fora, no? Sí, sí, pues parles molt bé català, no? I dius, per què no l'hauria de parlar bé, no? O sigui, pràcticament porto a Catalunya, o sigui, tinc 31, vaig venir als 4 anys, vull dir, sóc catalana, no? Però molts cops quan dius, sóc catalana, no, però d'on ets? Vull dir, soc d'aquí.
0: No?
3: Llavors, a vegades és que també normalitzem com aquests microracismes i a vegades, però penso que depèn de que no tingui, si una conversa tira cap a una cosa, no fa falta saber d'on soc, perquè això no canviarà res.
0: Deixa'm preguntar-te una cosa. Sí. La religió seria un microracisme? És a dir...
2: Totes.
0: És a dir, jo t'ho pregunto i molt directament, perquè quan barregem la religió amb la política, crec que no fem bé a ningú. La religió és una cosa que s'ha de viure personalment, internament, però clar, quan ens diuen que ens hem de mostrar al carrer si som d'una religió o d'una altra, trobo que és una mica difícil de que tothom ens entengui.
3: Bueno, jo crec que aquí, primer de tot, al final queda la lliure elecció de cadascú de com practicar la seva religió, no? També el més important de tot és que tenim que entendre que jo no haig de convèncer ningú de que la meva religió és la bona i la teva és la dolenta. Simplement, si tu consideres que estàs visquent la teva religió, és molt important que la practiquis com tu consideris, però d'altra banda, no t'ha de limitar que les persones que no hi creguin en la teva mateixa no et deixin practicar-la. I és aquest punt, aquesta línia tan fina de convivència, que la gent ha d'entendre que perquè jo sigui diferent o cregui diferent no et dona poder a opinar o a limitar-me, i al revés, no? Que si tu hi creus no vol dir que els demés siguin els que estan equivocats. I això ho has d'entendre com a primera persona. I jo sempre he parlat que si tu tens un estil de vida, està molt bé defensar-lo, sempre i quan no suposi faltar el respecte als demés o imposar als demés. Perquè jo crec que sí, cadascú té la seva religió i la seva cultura, és important explicar-ho, és important obrir debat i és important que la gent pugui preguntar sense por de que està discriminant o que està sent racista o que està jutjant. I que la persona que rebi la pregunta és important que estigui oberta a explicar, perquè moltes coses i molts atacs venen de la desinformació.
0: Jo el que voldria és veure com ho viuen en una escola, que hi ha nens d'una manera, d'una altra, uns tenen una religió, els altres en tenen una altra. Com ho feu, això? Per favor, Xavier.
1: Bé, a les 500 tenim la sort de que tenim una diversitat bestial. Vull dir, nosaltres tenim alumnes amb moltes procedències i, per tant, ells ho viuen de forma natural, com tothom. És a dir, de forma normal. Tu has crescut, creixes al costat de companys que són musulmans, de companys que són del Senegal, com l'Anna, per exemple, o d'on te sigui, i, clar, jugues amb ells, aprens amb ells, no?, i amb elles, i al final, doncs això ho vas integrant a la teva manera de veure el món. I és una manera que entén que la diversitat és una normalitat. I, per tant, això és un avantatge que tenim al nostre institut, que, per desgràcia, no passa a tots.
3: És molt important el que dius, Xavier, perquè... Sí, gràcies.
0: M'he equivocat.
3: No, tranquil. És molt important. Una de les feines que tenim els pares i les mares a casa, o les persones tutores, tothom que tinguem nens a casa, des de ben petit, normalitza la diversitat. La diversitat en el seu ampli de la paraula, és a dir, diversitat quan veiem que algú físicament no és igual, diversitat quan algú no pensa igual, i aquí els deures comencen per casa. Tu a casa li pots dir, jo per exemple tinc una nena petita de 5 anys, que farà 6 ara a l'abril, i ella sap perfectament que a casa tenim dues cultures, perquè ella ha nascut aquí, i tenim una cultura que és la catalana i una cultura que és la marroquí, i la religió que practiquem a casa és l'islam. Independentment d'això que tingui ella a casa, el respecte sobre les persones que són diferents a el que ella veu a casa està per sobre. Llavors, si tu això li vas dient des de que neix, que va a l'escola bressol, a que després entra a l'escola, comença l'etapa infantil i va creixent, és important perquè els nens ja neixen amb una base i creixen amb una base de respecte, independentment de les diferències i els conflictes que sorgeixin a les escoles, amb el teu dia a dia, però ja els fas una base forta perquè sàpiguen, primer, els seus drets, segon, els límits. Els límits són molt importants, de que la meva opinió és important transmetre la meva opinió, però és més important encara respectar quan algú no m'agrada o no estic d'acord. I tu hi poses els límits si vols participar o no hi vols participar, però sempre des del respecte. I això és un deure, crec, que tenim els pares i les mares, tutors, representants de tots els nens, perquè crec que és una manera també de protegir-los d'aquesta publicitat que surt ara de la dreta i de l'extrema dreta, no?, de que venim a salvar-vos de tot el que us ha fet l'esquerra i l'extrema esquerra i tot això que tothom hi cap i tal, no sé què. I és molt important que a casa hi hagi una base, no? I això és important, perquè després tot això passa a les escoles i els professors no només han de trobar-se amb la situació que els hi falten recursos per poder ensenyar, que al final a l'escola m'agradaria que algun dia realment fos només anar a aprendre el que diu el llibre i ja està, però allà realment al final es troben que han d'acabar educant, no?
0: Això s'hauria de fer a les famílies.
3: Sí. Tu tens que venir educat de casa teva i l'educació es posa en pràctica fora de casa.
4: Sí, però això no passa, eh?
3: No passa perquè et trobes...
0: No passa, però jo
1: no,
0: sí que ho tinc.
1: No, per desgràcia, no.
0: Per desgràcia.
1: No, i un dels problemes que tenim també és que se'ns desautoritza.
3: Sí.
1: I és una de les qüestions, no?, que també estan sobre la taula i que estan dins de les nostres queixes, no?, que hem de fer alguna cosa per canviar el rumb de cap a on va l'educació. I reprenent una coseta respecte a això que estàvem parlant, i perquè és una conversa que tenia amb l'Anna abans de venir i així també aporta alguna cosa.
0: És llàstima que no s'hagi trobat bé, però ja la preguntarem si...
1: I a més és que jo crec que és un dels problemes més greus que tinc ara o que tinc o que estic intentant combatre a l'aula, que és que els missatges d'odi es camuflen de sentit de l'humor, de bromes. Però hi són continus i en tots els aspectes, cap al racisme, cap a la LGTB-fòbia, I aquests els sents molt sovint. I, per exemple, l'Anna em comentava que, ell, que ja ha sentit moltes bromes d'aquestes, no? Que evidentment a ella no li sent tan bé, però que els nanos, quan els hi preguntes per què dius això, no veus que estàs faltant al respecte, ells no se n'adonen. Repeteixen una mena de mantra que els hi fa gràcia, de bromes que es fan des de les xarxes socials, no? Des d'aquests influencers d'extrema dreta, que alguns no tenen per què no tenen a veure amb la política, no? Però igual són gamers o el que sigui, però senten o escolten a través de les xarxes socials altres influencers i repeteixen aquests comportaments, no? I aquestes bromes que són despectives cap a un col·lectiu o altre.
2: I una cosa que penso que tenim tots tenim responsabilitat de remarcar dia sí i dia també, és que els discursos d'odi no són opinions, són delicte. Són delicte tipificat pel Codi Penal. Per tant, responsabilitat social també, individual, d'aturar aquest tipus de discurs, ni que vingui amb un acudit. Venim d'una cultura d'acudits de gitanos, acudits de negres, acudits de dones, acudits masclistes d'aquests escarosos. I respecte a una cosa de la transversalitat de la lluita contra el racisme i el feixisme, és que de vegades les lluites més honorables també tenen discriminació interna. Per exemple, en el cas del feminisme, les dones blanques autòctones, no?, trenquen sostres de vidre, i on van a parar aquests sostres de vidre? Els caps de les dones racialitzades, que no són autòctones, que tenen situació administrativa irregular. Llavors, la lluita feminista, per exemple, necessita un paraigües immediatament per a aquestes dones, perquè el que no es pot permetre que amb la lluita per la igualtat de les dones hagi de desigualtat entre les dones. I això és perquè hem mamat una cultura racista que ens ve des de l'administració, que ens ve des de tot arreu, i ens hem de desconstruir. O sigui, tothom té una mica de masclisme, tothom té una mica de racisme, tothom té una mica... Bueno, feixisme no, fora. No. Feixisme, si és que és feixista, és perquè és feixista. Però realment tenim unes inèrcies perquè les hem mamat amb la llet calenta i les galetes.
3: A mi em passa molt amb la comunitat estrangera, però amb la que més he treballat jo és amb la comunitat marroquí, sobretot el tema de que molts cops es senten inferiors, no? De que creuen que el que ells volen aportar o la lluita que ells tenen...
0: A qui et refereixes?
3: Que les comunitats, o sigui, la comunitat estrangera, en aquest cas la comunitat magrebí, amb la que jo treballo molt i tinc molta interacció, et trobes que senten que el que poden fer ells és molt poquet, no? Que no serveix de res, no? I creuen que doncs, probablement la seva participació amb AFAS, amb associacions generals del poble, amb molts cops creuen que ells no hi poden aportar, no? I a vegades l'excusa, jo sempre dic, a vegades és l'idioma, no? Però d'altres vegades sempre hi penso que no han acabat de trobar-se còmodes o benvinguts o benvingudes per poder accedir a aquest tipus d'associacions, a les AFAS, aquesta necessitat d'obrir-se, de dir, escolta, que sí que estem, sí que existim, i moltes vegades també ens trobem que no només en l'àmbit escolar, sinó també en tot el tema associacions, organismes públics i tot, no? Que jo sempre els dic, per què sobretot amb les segones generacions, fills d'estrangers que han nascut aquí, que ja són catalans i catalanes, tenen la sensació que encara i així són de fora, no? Hi ha una realitat i és que els fills d'estrangers, o si hem nascut aquí, si hem nascut a fora i hem vingut i hem crescut aquí, tenim la sensació que vivim entre dos mons sempre, no? Però això és molt bo, si ho portes al territori que tu vols, no? És bo perquè la diversitat és molt bona, però no sempre has de parlar un català perfecte per lluit. Poder demostrar que és clar, molt bo tenir el que tens i defensar que molt orgullosament tens uns pares estrangers que han lluitat perquè tu hi siguis aquí i has vingut aquí i entre tots hi col·laboreu i participeu. Jo des d'aquí, si m'escolteu, tota la comunitat estrangera, és igual el color, la religió, és molt important que feu poble, és molt important que aneu a les associacions del vostre poble, que participeu a les festes majors, en els tallers de les escoles, que quan es demani participació de les famílies en els instituts o en tal, que acudiu. És molt important que us escoltin, és important que us vegin des de l'altra vista, no només un grupet de gent que s'aparta i no es fa escoltar. És molt important que feu la vostra vida normal i que si hi ha temes que us interessin, que no tingueu vergonya, perquè si no hi vols parlar ho entenc, però segurament si vas a una o quatre sessions t'acabaràs obrint, t'acabaran escoltant i acabaràs donant-te compte que no existe el famoso ellos y nosotros, sinó que si els carrers estan mal asfaltats ens afecta a tots, si una educació pública es perdrà perquè no hi ha recursos ens afectarà a tots, i si entra l'extrema dreta amb la dreta perdrem drets tots i totes.
0: Ets una bona troballa, tu, eh? Ets una bona troballa, Fàtima, de veritat. perquè hi ha vegades que no es diu tan clar i que ho digui una persona que és catalana però que no té l'origen d'haver nascut aquí, doncs és ben curiós.
3: És important que sapiguem, sobretot, una autocrítica, com ha dit ella, que a vegades la Sílvia, no, és molt important que la gent no... Perquè molta gent, m'he trobat moltes vegades, que et diu no, perquè, clar, és que són racistes, no? Pues, home, què vol dir són racistes? Quin argument em dones, no? No, clar, perquè he anat aquí... O sigui, primer anem a analitzar si ho has fet tot bé, no? Perquè al final la llei està per tothom, no? I les normes hi estan per tothom. Si no t'agrada la resposta que t'ha donat perquè no és el que tu esperaves, no vol dir que sigui racista, sinó vol dir que potser s'està complint una normativa. Però jo sempre soc molt crítica amb el victimisme per part de la comunitat estrangera, perquè ja els hi dic, no? Una persona quan ve té 2 anys d'integració, però després, quan ja t'has integrat, perquè són 2 anys, vull dir, són científicament és, vens entre que t'adaptes i tal, i després hi ha convivència. I la convivència no depèn ni de la teva religió, ni de la teva cultura, sinó depèn del que tu vulguis conviure amb els altres. Si tu vols demostrar i viure amb normalitat la teva religió i la teva creència amb els teus veïns o amb les teves veïnes, això dependrà només de la prioritat que tu tinguis, no? En fer que això sigui possible.
0: Molt bé. Doncs, Mauri, una pregunta.
1: Sí.
0: On es veu, dins d'un institut o d'un... Sí, anava a dir d'una escola, però... O d'un institut, les actituds racistes, més al pati o a la classe? Perquè jo sempre, els que no trepitgem les aules cada dia,
1: bé,
0: o que els hem trepitjat fa anys...
1: Potser m'he avançat una miqueta, i sobretot abans quan comentava el tema de les gracietes. Aquestes gracietes que volen... que repeteixen moltes vegades perquè les han sentit a les xarxes, però que sovint estan transmetent discursos d'odi. I això ha passat en el pati, com a l'aula, quan estan entre ells jugant o entre classe i classe o aquestes coses. I és a dir, quan no hi ha un professor pel mig o professora, perquè està clar que els docents això ho tallem radicalment. Vull dir, nosaltres és una falta de respecte, com dèiem, el respecte ha de ser la primera... de les, dels valors que hi ha per sobre de tota la resta, i per tant una brometa que fa que una persona pugui sentir ofesa, doncs és una manca de respecte i com a tal doncs té una sanció o com a mínim una repercussió del tipus que sigui.
0: Vols afegir alguna cosa més?
3: Sí, també volia fer un agraïment a les associacions que lluiteu, sobretot contra...
0: Nosaltres ho fem a través del periodisme.
3: Sí.
0: La visibilització,
3: sí,
0: d'aquesta lluita, perquè tothom...
3: Sí, és molt important donar veu i, sobretot, al final, que a vegades també els periodistes, és molt important que us posicioneu en aquest sentit de dir, escolta, està molt bé, no? Allò que comentava abans del programa, ell em deia... Jo li preguntava i li dic, bueno, ets neutra? Em deia, no, mai neutra, no? Que és molt important, clar, no, tenir les coses clares i posar-los nom i cognom.
0: Sí.
3: I és molt important també que les associacions, sobretot que defensem una mica o que lluitem contra tota aquesta lacra que ens ve ara i que la gent no és conscient que és molt important mobilitzar-se, és molt important... sobretot a agafar-se tota aquella oportunitat de poder eliminar aquests discursos d'odi, i sobretot és molt important sumar-se a qualsevol moviment, ja sigui local, estatal, contra el que ens ve a sobre, que és la dreta agafada de la mà de l'extrema dreta, que venen molt juntets, i jo ja no sé qui és dreta i qui és extrema dreta, però està la cosa molt...
2: Estàs absolutament fitxada per UCFR, ja t'ho dic.
0: Ai,
2: i tu, Mauri, també, ja està.
1: Ah, mira,
2: jo
1: perfecte.
2: Jo avui surto amb dos nous participants.
0: Que bo que us heu trobat aquí, en
2: gràcies,
0: aquesta
2: Teresa,
0: sèrie.
2: Gràcies, Teresa, i gràcies...
3: Jo crec que a Mataró hi ha molta feina a fer i que és molt important que la gent... És que és molt important, sobretot, ho dic per les noves generacions, i que la gent sempre es pensa que el seu vot no serveix per res. I aquí probablement me'n vagi el terreno político, però és important...
0: No, no, hi pots anar, eh?
3: Probablement és molt important que la gent, i sobretot la gent jove, no?, que ho verbalitzin a casa i parlin amb els pares, amb els tiets, amb els avis, tota aquella gent que té dret a vot i no va votar. Jo tinc 31 anys i fa 2 que puc votar. Bueno, serà el meu primer any que puc votar, perquè no tenia nacionalitat. I és molt important perquè quan t'agrada la política i t'agrada moure't en aquest món de l'activisme i de lluitar pels drets dels altres que no són només els teus, et sents impotent quan et dones compte que cotitzes aquí, fas aquí tot, treballes, estudies i tal, i no pots decidir qui està en el govern i qui traurà aquelles lleis perquè et sents indefens. I jo, aquest any, són les meves primeres eleccions. Uh-huh. El meu vot el feia el meu marit perquè em deia a mi no m'agrada la política, dic, però has d'anar a votar.
2: Sí que hi ha feina, perquè aquí tenim molta gent del centre i uns altres barris que no van ni a Cerdanyola ni a Rocafonda perquè pensen que és el Far West i la ciutat sense llei i res més lluny. Però bueno, també tenim algun partit polític conegut, no diré les sigles perquè no penso fer propaganda, però que van dir que Rocafonda era un estercolero multicultural.
0: No.
2: Llavors, quan tu t'expresses així...
0: A Rocafonda n'hem parlat molt. Doncs
2: pues mira, això és una manca de respecte i això és discurs d'odi. Mm-hmm. I sí, hi ha molta feina a Mataró.
1: Bueno, perquè no ho conegui, la Cinc-Sènies està a Rocafonda.
2: Correcte. Una mica més per allà.
1: Sí.
3: Però és important, eh? És important que la gent que pugui anar a votar, ets un portal... Uh-huh. Per votar pels drets de tots aquells que no ho poden fer.
2: Perquè ja
3: no
2: parlem d'estrangers. Aniran tots, a votar. Tots els que voten opcions ultradreta aniran tots a votar, eh?
3: Clar.
0: Sí, sí. Digues.
1: Puc que facin una
0: boceta? Sí, naturalment. Més. Tenim encara un parell de minuts
1: una
0: i
1: de les,
0: prou.
1: Una de les coses que fem, jo, per exemple, una assignatura que faig a primer de batxillerat, que es diu Problemàtiques Socials, doncs el que intentem és desactivar aquests discursos d'odi, no? Aquests missatges xenòfobs que es promouen des de... alguns partits polítics. I com ho fem? Doncs treballant amb les dades. Al final vas a buscar les dades i veus que moltes de les coses que diuen doncs estan basades, bueno, són les típiques fake news. Ja sabem que el senyor Trump és el que ha posat de moda a certa manera de fer política, doncs donen dades...
0: Que no l'hem de copiar en absolut.
1: Sí, sense mirar-se res, sense que estiguin basades en res, doncs per, entre altres coses, per dir que Rocafonda és un estercolero, no? Com comentava abans la Sílvia. Doncs bé, el que nosaltres, o el que jo intento com a professor, és que els alumnes, vale, els alumnes analitzin, busquin les dades i mirem de desactivar tots aquests missatges amb dades reals, no? Mirant a l'IDESCAT, mirant aquelles que ens publiquen, per exemple, els Mossos d'Esquadra, que són públiques i podem veure que els delictes d'odi al majoritari és, per exemple, per temes de racisme.
0: Jo vull tornar a repetir, abans de que ens tallin, de que el dimecres d'aquesta setmana, el dia 25, es farà a Badalona la presentació de la Declaració de Badalona Tenim un somni, una Badalona justa i digna, que és per defensar els drets humans de totes les persones, en aquest cas, de Badalona.
2: I la mani del 28, a Barcelona.
0: Sí,
2: tothom
0: sí,
2: a Passeig de Gràcia a les 5 de la tarda.
3: Allà estarem.
1: Som-hi.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pere, moltes gràcies. Gràcies a en Gabriel també des d'Andorra o des d'allà on sigui. I gràcies a tu per ser aquí, Mauri, i a tu també.
3: Moltes gràcies.
0: Dius?
3: Fadua.
0: Vinga, doncs moltes gràcies.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

Cucaña cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucaña es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan, però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i, a més, gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade. Eu estava longe lá.

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Barb Frick, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on tallen veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM, i dins de la Mercè, sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas, de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

O sí, Freixa és el nom de la formació que de fet lidera i doncs protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerun però que des de París doncs acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i d'alguna manera doncs això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs el discurs, un discurs doncs clarament que reivindica doncs l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerun. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Tara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Usi Freya seran a l'escenari del Raval. Usi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

a la Rambla del Raval el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert de la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació, doncs, que es diuen Def Mama Def, i que ens permeten, doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec, doncs, ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió, doncs, musical amb cantada en Wolof, i que alhora, doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i, doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

el duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà, al Teatre Grec el dijous 26, dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores, ara, dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc, doncs, al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou. Un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fanafi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes, doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora, doncs, presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fanafi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells qui s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Fa 150 anys s'estrenava la que es considera una de les obres d'art més monumentals de la cultura occidental. I nosaltres ho volem commemorar. Avui iniciem el repàs del cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner amb l'Or del Rin.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'Or del Rin és la primera de les quatre òperes que componen el cicle de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Està composta en un sol acte dividit en quatre quadres. Tant la música com el llibret són, com és habitual, de Wagner. Es va estrenar al Hoftheater de Múnich un 22 de setembre del 1869, per tant, abans de concloure el cicle sencer. L'estrena catalana seria el 30 de març de 1910 al Gran Teatre del Liceu, títol que l'acollirà de nou aquesta propera temporada que estem a punt d'iniciar a partir del mes de setembre. L'Or del Rin és el pròleg de la tetralogia wagneriana, completada, com bé sabeu, per la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus, títols que anirem coneixent les successives setmanes que venen per endavant. Compost l'Or del Rin a partir de l'any 1853, quan Wagner va decidir donar una forma més àmplia i ambiciosa al seu projecte del cicle sobre Siegfried. Atès que va necessitar subvencions reials per desenvolupar el projecte, Wagner va veure's obligat a estrenar aquest títol abans del que ell hauria desitjat, ja que, si hagués demorat la seva estrena, segurament no hauria pogut assolir-la, ja que li exigien garanties de continuïtat per mantenir les generoses subvencions que rebia. Per aquest motiu, i en contra de la voluntat de Wagner, l'Or del Rin va estrenar-se abans que la resta de títols que completen aquesta tetralogia, concretament el 22 de setembre del 1869, en aquest cas a Múnich. Però l'estiu del 1876, ara sí, fa 150 anys, va reaparèixer pel públic alemany, aleshores ja com a pròleg de tota la tetralogia en la primera edició del Festival de Bayreuth. Des d'aleshores, generalment es representa només acompanyada de la resta de títols d'aquesta tetralogia, ja sigui en una mateixa jornada o en diverses. Amb l'Or del Rin, a ulls de Wagner, s'inicia una sèrie d'esdeveniments que portaran a la mort de Siegfried i l'inici d'una nova etapa a la història de la humanitat, ja que la tetralogia pretén explicar-nos la caiguda dels déus antics i l'inici d'una nova etapa en què, sense que s'expliqui d'una manera explícita en cap moment, correspon en realitat a l'etapa de cristianització del món germànic. No cal dir que va ser un projecte dels més ambiciosos, o el projecte més ambiciós en la vida creativa de Wagner, però per això precisament a partir de la primera nota es deve ja una obra mestra a aquesta composició. És per això que, abans de fixar-nos en els personatges i l'argument, us proposem escoltar el preludi, cosa que fem poc habitualment en aquest programa, ja que els preludis els utilitzem gairebé com una banda sonora de fons que no pas escoltar-los de manera íntegra. Però és que no ens en podem estar, perquè Wagner ens situa al fons del riu Rin, on les ondines, que són les filles del Rin, vellen per l'or precisament del Rin, tal com els hi ha manat el seu pare, que és el déu Wotan. Aquest preludi s'inicia amb 136 compassos sense modulació, basats en un triple acord de mi bemoll que representa els moviments constants i eterns del riu Rin, un exemple magistral de la visió teatral que tenia Wagner, assegurant que va crear aquesta melodia, tan senzilla per cert, mentre es trobava mig adormit. Podreu percebre, doncs, com la música ens porta inicialment a la profunditat del riu Rin i, progressivament, anirem sortint fins a l'agitació de la superfície, un procés concebut per realitzar-se mentre progressivament va alçant-se el taló. Per tant, com dèiem, una idea realment amb un rerefons molt, molt teatral. Dirigeix la Filarmònica de Viena el director Sergi Orsolti en una gravació del segell Decca de l'any 1958.

Després d'aquest extraordinari preludi comença l'òpera, per tant és el moment per fixar-nos ja en els personatges principals, que són molts, que apareixen a l'Hort del Rin. Els dividem en quatre grans grups: els déus, els gegants, els nibelungs i les filles del Rin. Pel que fa als déus, Wotan és el pare dels déus, un paper per baix, paper importantíssim en tota la tetralogia. Frigga és l'esposa de Wotan, deessa del matrimoni, un paper per mezzo-soprano, i que té tres germans: Frigga, Freya, la deessa de l'amor i la joventut, paper per soprano, Donner, el déu del tro, baríton, i Fro, déu de la primavera i de la felicitat, un paper per tenor. També apareix Erda, la deessa de la saviesa i de la terra, paper per contralt, i Loge, un semideu del foc, paper per tenor. En quant als gegants, són Fasol, un baix baríton, i Fafnir, el seu germà, baix, també personatges molt importants en tota la tetralogia. En quant als nibelungs, no menys importants, Alberich és un baríton, i Mime, el seu germà, un tenor. I finalment, les filles del Rin són Boglinde, una soprano, Belgunde, una altra soprano, i Floshilde, una contralt. Són molts personatges, intentarem anar-los explicant de manera progressiva a mesura que anem situant-nos ja en l'argument, que comença amb les tres donzelles del Rin. Boglinde, Belgunde i Floshilde juguen entre elles al fons del riu. Alberich, un nan nibelung, apareix de les profunditats i intenta seduir a les donzelles. Les tres dames es burlen de l'aspecte poc atractiu d'Alberich i dels seus intents de seduir-les, la qual cosa causa la ira del nan. Alberich nota la brillantor daurada que emana d'una roca pròxima i pregunta a les donzelles quina n'és la causa d'aquella brillantor. Les tres responen que és l'or del Rin, el Rein Gold, el qual va ser posat sota la seva cura pel seu pare Wotan. Boglinde és Oda Valsborg, Belgunde, Heti Pluchmacher, Floshilde, Ira Maluniuk i el nan Alberich, Gustav Nirlinger. Els dirigeix també l'any 58 Sir Georg Solt, i la gravació ens servirà de referència, la gravació d'aquest disc ens servirà de referència al llarg de tot el programa d'avui.

Les tres dames, com sentíem, expliquen que només aquell que renuncia a l'amor podrà crear un anell a partir de l'or del Rin i que l'anell permetria al seu amo directament dominar el món. Les tres donzelles ho expliquen tranquil·les, ja que creuen que el luxuriós nan no és una amenaça per l'or del Rin. Però Alberich s'amoïna per les burles de les tres dames, així que declara que renuncia a l'amor i fuig amb l'or.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els Moments d'Òpera, situant-nos ja a l'inici del segon quadre de l'Hora del Rin de Wagner, la primera obra de la tetralogia del cicle de l'Anell del Nibelung. Wotan, rei dels déus, dorm en el cim d'una muntanya al costat de Frigga, la seva esposa. Frigga desperta i aconsegueix veure un magnífic castell a la seva esquena. Aleshores desperta a Wotan i aquest li fa saber que la seva nova llar ha estat ja construïda. És aquest castell que ell acaba de veure. Els gegants l'han construït i, a canvi, Wotan els va oferir a Freya, la deessa de l'amor, com a penyora, com a pagament. Frigga es troba, doncs, consternada per la seva germana, però Wotan confia que no haurà de complir amb la seva paraula. Wotan és George London i Frigga, Kirsten Flagstad.

0: Wahrheit und List, die Loge verschlaget sie übt. Der zum Vertrage mir riet, versprach mir Freier zu lösen. Auf ihn verlass ich mich nun.
1: Freia, en saber que serà entregada als gegants a canvi de construir el palau per als déus, apareix horroritzada. La segueixen els gegants Fasol i Fafner. Fasol demanda que se li pagui pel treball que ha realitzat i declara que el poder de Votan es deriva dels tractats que hi ha inscrits al damunt de la seva llança. I entre aquests es troba el pacte que va fer amb els gegants. Donner, déu del tro, i Fro, déu de la primavera, apareixen per poder defensar la seva germana, però Votan els deté, ja que no pot trencar la paraula que va donar als gegants. A banda dels déus ja presentats, sentirem els gegants, interpretats per Walter Kreppel i Kurt Vom.

Loge, déu del foc, apareix just a temps i Wotan confia que la saviesa del semideu l'ajudarà a trobar una manera de no complir l'acord amb els gegants. Loge narra com Alberich ha robat l'or del Rin i ha forjat un poderós anell utilitzant el metall. Wotan, Frica i els gegants immediatament comencen a pensar la manera d'apoderar-se de l'anell. Loge suggereix una manera de robar-li l'artefacte al nan. El gegant Fafna demana que l'anell sigui la forma de pagament pel castell de Wotan en lloc de Freya. Els gegants se'n van, però s'emporten Freya com a hostatge. Les pomes daurades de Freya havien permès que els déus es mantinguessin joves permanentment, però amb la seva absència comencen a envellir i a deteriorar-se. Així doncs, l'única manera de revertir això és aconseguir l'anell per poder rescatar a Freya, de manera que Wotan i Loge descendeixen al món terrestre a la recerca de l'anell màgic.

de l'intermedi és la disminució del volum de l'orquestra perquè es puguin sentir 18 encluses que descriuen la tasca dels Nibelungs que Alberich té esclavitzats. En aquest Nibelheim, Alberich ha esclavitzat la resta dels nans Nibelungs gràcies al poder que té l'anell. L'han obligat que el seu germà Mime li forgi un casc màgic, el Tarnhelm. Aquest Tarnhelm permet que Alberich es torni invisible i així pot turmentar encara més els seus súbdits. Botan i Loge arriben al seu destí final i es troben a Mime, que els narra la història de l'anell i es queixa de la misèria en què viuen els Nibelungs sota el domini d'Alberich. Mime és Paul Kuhn.

Mentrestant, Alberich obliga que els seus esclaus emmagatzemin vastes quantitats d'or i que acaben la seva tasca, els fa marxar per tal de poder atendre els dos visitants. Alberich anuncia els seus plans de dominar el món i després Loge l'enganya perquè li mostri el poder del Talheim, la qual cosa porta Alberich a convertir-se en un drac i després en un gripau, moment que aprofiten els dos visitants per poder capturar-lo. Situats al quarti de reacte de l'Hort del Rin de Wagner, en el cim de la muntanya, els déus Wotan i Loge obliguen en Alberich a lliurar la seva fortuna a canvi de la seva llibertat. Els déus li deslliguen la mà dreta, amb la qual utilitza l'anell per convocar els seus esclaus perquè presentin l'hort als déus. Un cop entregat aquest or, Alberich demana que li tornin el Tarnhelm, l'elm màgic, però Loge diu que és part del rescat per la seva llibertat. Finalment, Wotan li demana l'anell i, tot i que Alberich es nega a lliurar-lo, Wotan li pren de les seves mans i el posa al damunt del seu dit. Aquest acte enfurisma Alberich, que llança una maledicció sobre l'anell, diu: «Fins que no li sigui retornat, aquell que no el posseixi el desitjarà i aquell que el posseixi només rebrà penes i mort». Frica, Donner i Fro apareixen de nou i són rebuts per Wotan i Loge, que mostren l'or que s'utilitzarà per rescatar Freya. Els gegants Fasol i Fafnir tornen amb Freya. Des de bon principi, els dos insisteixen a demanar l'or suficient com per tapar completament a Freya estirada al terra. Tot i haver amuntegat tot l'or al damunt de Freya, Wotan encara ha de lliurar el Tarnhelm, l'elm màgic, per poder complir la demanda de Fasol i Fafnir. Finalment, Fasol li mostra que hi ha un petit buit a la pila d'or que només podrà ser cobert precisament amb l'anell. Wotan es nega a lliurar l'anell i, per tant, els gegants anuncien que s'enduran de nou Freya. Sobtadament, Erda, la deessa primigènia de la Terra i la dona més sàvia del món, apareix.

0: Jan Medeira era Erda, que, tal com acabem de sentir, adverteix Votan sobre la maledicció de l'anell i, per tant, li demana que l'abandoni. Votan, consternat, lliura l'anell i Freya, doncs, és alliberada. Mentrestant, els gegants es divideixen al tresor i s'inicia ja una disputa sobre quin dels dos es quedarà l'anell. Fafnir mata Fasol a cops i es retira amb tota la fortuna. Un Votan horroritzat s'adona del terrible poder que té la maledicció d'Alberich relacionada amb aquest anell màgic. Finalment, els déus es preparen per entrar a la seva nova llar. Donner crea una tempesta elèctrica i, quan acaba, Fro invoca un arc de Sant Martí que els déus utilitzen com a pont per arribar fins al seu castell. Votan els guia cap al castell i l'anomena Valhalla. Frigga pregunta a Votan sobre el significat del nom i la resposta és que serà descobert en el futur. Loge, que sap que la fira dels déus s'acosta, no segueix els altres al Valhalla. Mentrestant, al riu, les tres filles del Rin lamenten la pèrdua del seu or i aleshores cau al taló. I així acaba el pròleg de l'impressionant tetralogia de l'Anell de Nibelung, aquest pròleg titulat L'or del Rin. La propera setmana ens centrarem ja en el primer capítol posterior al pròleg, la primera jornada, La Valquíria. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Wer weiß, was ich

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Viena, nit de l'any 1823. En la cel·la d'un hospital per malalts mentals, un home ja vell, amb els cabells completament blancs i la mirada perduda, crida una confessió que ningú li ha demanat i que farà tremolar els fonaments d'una ciutat que estima la música per damunt de tot. Mozart, perdona'm, Mozart, crida. I després, amb un fil de veu que sembla arrencat del fons de l'infern, afegeix les paraules que el condemnaran per l'eternitat. Jo el vaig matar. Jo vaig ser el seu assassí.

Aquest home que s'autoinculpa del més gran dels crims és Antonio Salieri, l'home que, segons la llegenda, va ser consumit per l'enveja davant un geni que ell no podia igualar ni en 10 vides. L'home que al cinema, a través de la magistral, però potser injusta, pel·lícula de Milos Forman, ens va dibuixar com un mediocre retorçat. Aquesta és la imatge que el cinema ens va deixar i que potser molts de vosaltres encara teniu, però i si us digués que res d'això és cert? Que és absolutament fals, que Salieri enverinés Mozart i que tot va ser una fabulació literària nascuda de la ploma d'Alexander Pushkin?

Mozart va morir el 5 de desembre de 1791 i fins gairebé el seu últim alè va estar escrivint el Lacrimosa del seu Rèquiem inconclús. Al peu del llit, mentre Mozart agonitzava, no era Salieri qui passava el paper, les notes que dictava el mestre, sinó Franz Schaffer Süssmayer. Ell va ser qui va acabar el Rèquiem de Mozart tal com el coneixem. Però Süssmayer també era alumne de Salieri. Per tant, ens podem preguntar quin paper hi va jugar el mestre italià en aquest Rèquiem. I, sobretot, qui era realment Salieri i quina va ser la seva verdadera venjança davant un Mozart que sabia que l'esborraria de la història. Avui, amics i amigues, esbrinarem algun d'aquests misteris i buscarem quina va ser l'autèntica venjança de Salieri. I tot plegat té a veure, us ho asseguro, amb la bona música.

Efectivament, avui volem fer justícia. Volem netejar el nom d'un músic que va ser el centre de gravetat de la Viena musical a finals del segle XVIII. Un home que, lluny de ser un mediocre, va ser un compositor d'èxits aclaparadors i, sobretot, el pedagog més influent de la història de la música clàssica.

Antonio Salieri va néixer el 1750, el mateix any en què moria Johann Sebastian Bach. Va veure la llum a Legnago, aleshores part d'una república de Venècia que ja era en decadència. Les facultats musicals del petit Antonio sembla ser que eren tan grans que als 13 anys ja ningú podia ensenyar-li res allà, a Venècia. Per això va emprendre camí cap a Viena, la ciutat més musical del món en aquells anys. No hi va anar sol, hi va anar sota la protecció del Hofkapellmeister del moment, un senyor que es deia Florian Gassmann, que havia descobert les capacitats excepcionals del jove Salieri. A Viena va aconseguir una beca i, el més important, el vincle directe amb la corona imperial, corona del jove monarca Josep II, un mal home empedreït que volia tenir els millors músics del món al seu abast.

I Salieri va acabar de formar dins de la mateixa cort, de la mà de Gassmann, el mestre de capella, i del gran Christoph Willibald Gluck, el director de l'Òpera Imperial. Llavors escriu ja la seva primera òpera, que agrada tant a l'emperador que el nomena compositor reial. I és en aquell moment quan coneix a dos dels més grans músics del moment i de la història, ens atreveríem a dir, Franz Joseph Haydn, a qui adora, i Wolfgang Amadeus Mozart, a qui admira, sense cap dubte. I poc després, un altre nom, un altre gran nom de la música, entra a la seva vida.

I és que l'any 1787, quan Salieri encara està ascendint en la seva carrera, arriba a Viena un jove alemany, gairebé un adolescent, però que, sens dubte, ja apunta maneres. El jove demana classes al gran Haydn, però també a Salieri, que el forma en tècnica vocal i llenguatge italià, imprescindible per poder explorar l'òpera i la música vocal, que en aquells anys passava per força per dominar la fonètica i la musicalitat de la llengua de Dante. Aquest jove, que ja fa les seves primeres passes en la composició, contravenint fins i tot moltes vegades les directrius que li donen els seus mestres, és, evidentment, Ludwig van Beethoven, de qui estem sentint el rondó de la seva sonata per a violí número 1, una obra que el compositor de Bonn va dedicar precisament al seu mestre, Antonio Salieri, en senyal de respecte i admiració.

Beethoven només va estar a Viena 3 mesos quan era adolescent, perquè va haver de retornar a Bonn per la mort de la seva mare. Però Salieri va fer el possible, tot el que era la seva mà, perquè tornés a Viena aviat. No volia perdre de vista aquella joia en brut que havia descobert. Va demanar fins i tot a Haydn que, ja que passava prop de Bonn, s'hi atencés per convèncer-lo de tornar a la capital d'Austríaca, cosa que Beethoven va fer uns mesos més tard. Ho va fer per continuar les classes amb Salieri d'una manera ja formal, almenys un parell d'anys més. Tot i això, Beethoven va continuar demanant el seu ajut fins i tot quan ja era un compositor admirat.

Efectivament, fins i tot quan Beethoven escriu la seva òpera Fidelio, la seva única òpera, i el seu nom ressona ja a Viena com el pianista més brillant mai vist, i també com la promesa d'un compositor absolutament revolucionari, Salieri segueix revisant la feina de Beethoven i segueix donant-li consells. Ho fa especialment en la tècnica vocal, i sabem que intervé precisament en aquesta composició, en aquesta única òpera del geni de Bonn, a Fidelio, de la qual estem sentint l'ària O si ja estigués unida a

Quan s'estrena la primera versió de Fidelio l'any 1805, Salieri ja havia aconseguit el càrrec de mestre de l'òpera de Viena i com a tal havia d'assistir a totes les representacions. Per tant, podem imaginar, estem gairebé segurs, que va ser allà, a l'estrena de Fidelio, per poder assegurar-se que els seus consells a Beethoven havien estat ben aprofitats.

amb els anys, Salieri va anar assentant, de mica en mica, la seva posició com a mestre de l'òpera de Viena, sense que ningú li fes ombra. Pensem que Mozart va morir l'any 1791, havent aconseguit tan sols ser contractat com a mestre de música de cambra, a passar de les seves meravelloses òperes. El públic vienès semblava preferir les representacions de l'italià, com Tarare o Le Danaide. I a tot això, Salieri seguia donant classes de veu a sopranos il·lustres, com Caterina Cavalieri, o instrumentistes brillants, com Hummel o Moscheles. Però sobretot el que li encantava era buscar nous valors, noves promeses. Per això, quan rem notícies que als suburbis de Viena hi ha un nen de 10 anys que sembla tenir unes prodigioses dots musicals, el fa portar immediatament davant de la seva presència.

Aquell nen, petit i tímid, es deia Franz Schubert. I tot i no haver mudat encara la veu, ja havia escrit petites peces per a piano. Fins i tot esbossava àries del que havia de ser una òpera. Òpera que acabaria completant, efectivament, anys més tard, El cavaller del mirall. Salieri va veure en aquell nen un nou estil que deixava enrere el classicisme acadèmic, una música potser més lliure, més humana, una música que més tard s'anomenaria música romàntica. Schubert passa, doncs, a formar part dels alumnes de Salieri, això fins a l'any 1815, i al llarg de 5 anys va anar cada setmana a casa del mestre, que contemplava fascinat els seus progressos.

Eclipsat per l'ombra de Beethoven, el jove Schubert va quedar desencisat per la poca difusió de la seva música a Viena i va haver d'exercir de mestre d'escola uns quants anys per guanyar-se la vida. Tot i això, Salieri, en una relació que era gairebé paterno-filial, el va encoratjar a no abandonar mai i li va demanar que li enviés totes les seves obres, obres que Schubert havia de compondre habitualment quan podia, sovint a les nits.

Encara sota la protecció de Salieri, Schubert escriu, quan té 17 anys, la seva primera missa, missa que s'estrena l'octubre de 1814 a l'església de Lichtental, mentre Salieri és a primera fila dels bancs escoltant amb atenció. En acabar, li expressa la seva admiració per la impecable factura de l'obra, una fusió perfecta entre la vocalitat italiana i la tradició coral germànica.

Des de la seva arribada a Viena l'any 1766, Salieri va passar 59 anys de la seva vida a la capital austríaca, 36 d'ells com a Hofkapellmeister, el càrrec musical més alt de l'imperi. Mozart no va arribar ni a olorar aquests honors, tot i que guanyés diners i prestigi amb els seus concerts privats. I una altra dada clau. Mozart detestava haver de donar classes, mentre que Salieri li encantava formar noves promeses i donar consells, fins i tot gratuïts, als músics ja establerts.

En els més de 50 anys d'activitat a Viena, Salieri va ser una autèntica màquina de producció teatral. En total va escriure unes 40 òperes, la majoria estrenades a la capital austríaca. Amb tot, el més impressionant és la seva versatilitat. A Viena va ser el rei del Burgtheater, on va estrenar èxits massius com Axur, Redormus, la seva òpera potser més famosa. A Itàlia va estrenar obres a Venècia, a Roma i a Milà. De fet, va tenir l'honor d'inaugurar el famós teatre La Scala de Milà l'any 1778. I finalment, a París, va ser l'únic capaç d'agafar el relleu del mític Gluck. Va escriure tres òperes per l'Òpera de París, entre elles la monumental Les Danaïdes, de la qual estem sentint una de les seves àries, òpera que va ser un èxit tan gran que inicialment el públic va pensar que era autènticament una obra del mateix Gluck.

La llista d'alumnes d'Antonio Salieri és interminable. Podríem dir que la majoria dels intèrprets i compositors de renom van passar per les seves mans. Un dia dels anys 20 del segle XIX va arribar, per exemple, per demanar consell un pianista de dots excepcionals, deixeble del mateix Beethoven, que podia desafiar tècnicament qualsevol partitura que se li posés al davant. Aquest jove volia, però, desenvolupar la seva musicalitat, aprendre els secrets de l'harmonia per iniciar també una carrera com a compositor. Sensibilitat en tenia, com ho demostra aquest nocturn per a piano que segueix l'estela dels que havia publicat l'irlandès John Field.

L'autor d'aquesta música que sentíem va ser un nen prodigi que als 9 anys ja interpretava concerts de Mozart. Nascut a Viena en una família de músics, el seu nom era Karl Czerny. Els estudiants de piano el coneixen bé perquè encara avui en dia els seus estudis i exercicis són inexcusables i temibles a la vegada en la formació de la tècnica pianística.

Czerny va ser alumne de Beethoven, però també de Salieri, amb qui va complementar la seva formació contrapuntística i harmònica. I fruit d'aquesta col·laboració, avui podem gaudir d'un bon nombre de peces, val a dir que no gaire conegudes, ja que l'ombra del seu mestre Beethoven l'ha eclipsat durant molts i molts anys. Avui, doncs, aportem el nostre granet de sorra i ajudem a divulgar la música d'aquest gran alumne de Salieri, tot sentint un fragment del seu quartet en la menor.

a un altre dels grans compositors de la història, sobre els quals Antonio Salieri va tenir una responsabilitat important a la seva formació. Quan va arribar a Viena, era només un nen hongarès de 10 anys, un nen que enlluernava per la seva precocitat al teclat i demanava lliçons del deixeble directe de Beethoven, és a dir, de Czerny. Quan aquest el va veure tocar, va saber que era davant d'un fenomen extraordinari i va demanar a Salieri que també li donés classes. Junts van convèncer el nen perquè escrivís una variació sobre un tema que l'editor Diabelli acabava de proposar a tots els compositors de Viena que volguessin. Aquell nen, que es deia Franz Liszt, va acceptar i va escriure això.

un nen de 10 anys escrivia una variació tan brillant o més que la dels grans compositors de Viena, que la de Schubert, que la de Moscheles, Hummen, Karl Bremer, etc. Allò era gairebé increïble. Salieri el va acollir, per tant, i va voler donar-li classes gratuïtes per formar-lo en tècnica vocal i orquestral. Tot i que és difícil avaluar la seva influència directa, és evident que aquest nen, que es deia Franz Liszt, va aprendre molt d'aquella relació amb Salieri, fins al punt que, sota el seu mestratge, va començar la gestació de la seva primera i única òpera, Don Sancho.

L'estrena de Don Sancho va tenir lloc a París l'any 1825 sota la supervisió del mestre Ferdinando Páez. Però els inicis d'aquesta obra es remunten a la formació amb Salieri, un dels més grans operistes de principis del XIX. Ell va voler que el petit Liszt no es conformés a ser un virtuós al piano, sinó que explorés la seva capacitat que la tenia de crear la seva pròpia música. I així va ser Liszt, juntament amb Wagner, acabaria formant part de l'escola compositiva i de pensament musical més avançada del seu temps, aquella que gairebé deixava enrere el romanticisme per apuntar ja cap al segle XX. És fascinant, per tant, veure com l'ombra de Salieri abraça un període tan enorme de la història. El mateix mestre que va competir amb Mozart donaria la mà a compositors que, com Liszt, portarien la música cap a horitzons totalment nous.

A principis del segle XIX, gairebé coincidint amb l'ocupació de Viena per les tropes de Napoleó, Salieri deixa de compondre òperes i es dedica exclusivament a la docència i a la música sacra. Ell creu que el seu estil està quedant desfasat. Havien quedat enrere ja els anys en què les seves obres s'interpretaven més que les de Haydn o les de Mozart.

A la primavera de 1825, un Salieri de 75 anys i de salut molt deteriorada es veu obligat a guardar llit. Sap que les seves hores estan comptades. La seva estimada Viena i el seu estimat Vèneto han estat trasbalsats per la guerra i per tractats com el del Congrés de Viena, que retorna el poder a les monarquies una vegada més. Ell ja no té forces, potser només les justes, per recordar com ha canviat la música en els anys que ell l'ha comandada. I recorda noms de compositors que van ser alumnes seus i que fins i tot l'han superat. Beethoven, Schubert, Liszt, però també Meyerbeer, a qui va desvelar els secrets de l'òpera, Anton Reicha, brillant, tot i que menys conegut, Hummel, Moscheles, els grans pianistes i nombrosos cantants i directors d'orquestra. I mentre ho fa, mentre recorda, ressona probablement a la seva memòria els acords de la seva òpera més estimada, L'Edenaïde.

Antonio Salieri va morir el 7 de maig de 1825, potser esperant que alguna de les seves òperes es continués representant en el futur, però convençut que se'l recordaria a través dels seus alumnes. El que mai no s'hauria pogut imaginar és que al segle XX se'l recordaria per una notícia falsa, la d'haver enverinat el diví Mozart.

Mozart va morir sense haver pogut acabar el seu meravellós Rèquiem, una de les pàgines més sublims de la història de la música. Però el més fascinant és que Mozart va morir a meitat de l'obra, per tant, ni tan sols va saber com sonaria l'Agnus Dei que estem sentint ara. Qui el va escriure, doncs? La història ens explica que va ser Franz Schaffer Süssmayr, amic i alumne de Mozart, i alumne de Salieri, també. Però encara costa d'explicar com és que l'alumne, potser diríem el més mediocre que va tenir Salieri, escrivís una música tan absolutament sublim que sembla feta pel mateix Mozart. I si Salieri hagués estat aquella mà invisible que hagués dictat les notes justes a Süssmayr per acabar el Rèquiem? I si fos precisament el que avui creiem que va ser el seu assassí qui va completar amb mestria aquella obra? Ni que fos a l'ombra. Si fos així, aquest seria, sens dubte, el secret més ben guardat de Salieri, el compositor que el temps no ha aconseguit esborrar mai del tot perquè el seu ADN ha perdurat a través de les obres dels seus alumnes. Potser la millor venjança de Salieri contra l'oblit no va ser la seva pròpia música, sinó el fet que cada vegada que escoltem una sinfonia de Beethoven o un Lied de Schubert, hi ha una petita part d'aquell mestre italià que ens segueix parlant des de la penombra de la història. I bé, estimats i estimades, fins aquí l'espai d'avui. Espero que hagueu passat una bona estona amb nosaltres, amb en Pere Sánchez, al control de les vies de so, i qui us parla, Lluís Bonamusa. Nosaltres us diem adeu per avui, però us convoquem per la setmana que ve, per si ens voleu acompanyar a la nostra recerca, a la nostra obsessió, diria jo, que és la bona música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de UAM, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoquen menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, a hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha 2 quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, des del Nus de la Trinitat, força congestionat cada retruc, doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya, com a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores, de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles de Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones

0: de vivenda situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos dos minuts i arribarem a un quart de vuit del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats,

0: El dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
1: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
2: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües passi alguna cosa.
3: El que tenim que fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les 3 línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les 2 línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
4: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
5: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
6: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
7: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
6: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts de arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
8: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
6: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els ballesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Ja preparant pel Mundial i el final i les últimes copes del món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podia demanar més. I a part, poder quedar a la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo. Així que, encantat.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
7: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
8: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
7: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona. I és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte-diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents. I la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
11: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
9: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
9: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
13: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
14: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
13: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
14: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
13: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
9: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
9: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
15: No hem rebut res. Jo l'empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones, al cap de setmana ja la xifra ja és incomptable, i jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final, rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
9: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
15: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no? Amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no? Doncs se'ns va dir que s'estudiaria la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
9: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
15: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran a una nova reunió, doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més, qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
9: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
15: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
9: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
15: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
9: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels convois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi, a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de Waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat 5è a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Ja preparant pel Mundial al final i les últimes Copes del Món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podria demanar més. I a part, poder quedar de ser la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
7: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
6: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
8: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocaré els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
8: A climàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula que això és que la gent no entén de cap manera.
7: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, el tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia a la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les rondes aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la massa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte, diumenge, al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals

0: de 140 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui...

0: una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada, que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
0: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa 1 minut d'1:15 del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
2: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei, mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més, fins a finals del mes de setembre, com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram, tant de les línies T5 i T6, es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via, que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs, van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests 2 mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
4: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
4: Ha anat força bé. En el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim tals que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
4: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
4: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant, la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any. Perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres la Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres la Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesla roca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
10: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
9: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals comencen la seva activitat a ple rendiment.
9: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
12: Notícies en Xarxa, edició matí.
9: Us ho dèiem suara en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
13: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
9: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes. Un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
9: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fet.
15: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
16: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
15: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
16: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
15: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
9: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim, 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
9: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir, cap al migdia, i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
11: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
9: Són 9:15. El tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat, de fet, aquest dilluns, bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
17: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara al tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
9: Doncs haurem d'esperar aquestes dues setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes dues línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna, Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
18: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
19: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
9: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
20: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
21: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
20: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
22: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellesqués o la tirés fora de les línies.
20: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.
9: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
9: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
23: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades, que els manté com a líders invictes de la primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. A l'afegit, el gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92, Santa ansiava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
24: The first goal we received was my fault because
25: el primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
23: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
26: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
23: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
0: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
23: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça renovat de dalt a baix perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
9: Doncs molt bon inici, no?
23: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
9: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
23: Adéu.
9: Temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
9: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la casa de la festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat es complica la circulació a les carreteres catalanes amb un accident a l'AP7 al Papiol que deixa un carril tallat en sentit Girona i provoca retencions importants. A banda, també hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP7 al Callà, una altra a la C63 a Vidreres, una altra a la C25 a Brunyola, una altra a la 2 a Abrera i finalment una cinquena a la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda, també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals de fet a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Poden xocar els planetes? Els planetes del sistema solar estan molt separats entre si. Les seves distàncies es mesuren en desenes de milions de quilòmetres. Com que orbiten al voltant del Sol, les seves distàncies relatives canvien contínuament. I com que són distàncies tan grans, els astrònoms s'han inventat una unitat de mesura molt útil que, si no, no aniríem bé, no? Amb el metre, amb el quilòmetre, no n'hi ha prou per l'univers, pel sistema solar. La unitat que ens hem inventat es diu la unitat astronòmica, que és una distància mitjana entre el Sol i la Terra. En números rodons, es tracta de 150 milions de quilòmetres. Així doncs, la Terra del Sol està a una unitat astronòmica. I els altres planetes? Mercuri està a 0,39 unitats astronòmiques del Sol. Venus a 0,72. Mart a 1,52. Júpiter a 5,2, ja se'n va bastant. Saturn a 9,54. Urà a 19,19 i Neptú a 30,6. Com es pot veure, amb aquesta unitat és molt més fàcil entendre les distàncies. I el que es veu ràpidament és que els quatre primers planetes, els rocosos, estan relativament a prop del Sol i entre ells. I els quatre planetes gasosos estan molt més separats del Sol i també entre ells. Si prenem la distància entre el Sol i Neptú com una escala d'un metre, els quatre primers planetes estarien en els primers 5 centímetres. Júpiter ja estaria a 16 centímetres, Saturn a 30 i Urà a 62. També podem calcular a quina distància mínima es troben els diferents planetes consecutius i obtenim els següents resultats. Mercuri i Venus s'acosten com a molt a 50 milions de quilòmetres entre ells. Venus i la Terra a 38 milions de quilòmetres. La Terra i Mart a 81 milions de quilòmetres. Mart i Júpiter a 550. Júpiter i Saturn a 651. Saturn i Urà a 1.441 milions de quilòmetres. Urà i Neptú a 1.600 milions de quilòmetres. Per tant, els dos planetes més propers a nosaltres, ja ho sabíem, oi? Són Mart i Venus, i els que estan més propers entre ells són la Terra i Venus. Però tornem a la pregunta inicial. Poden xocar els planetes? En principi, no. Estan molt separats entre si i ja porten uns 4.500 milions d'anys orbitant el Sol sense que es trobin. Ara bé, la resposta no està gens clara, ja que hi ha simulacions fetes amb ordinador a molt llarg plaç del sistema solar, on sembla que potser la Terra i Venus acabarien xocant d'aquí a milers de milions d'anys. Haurem d'esperar per saber-ho.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 21 01. Centre Odontològic, el Rial.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran els 35 a les Terres de l'Ebre i els 34 a Ponent i a la resta del país.
11: Notícies en xarxa.
13: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
14: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conservacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Sabies que...
1: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Poden xocar els planetes? Els planetes del sistema solar estan molt separats entre si. Les seves distàncies es mesuren en desenes de milions de quilòmetres. Com que orbiten al voltant del Sol, les seves distàncies relatives canvien contínuament. I com que són distàncies tan grans, els astrònoms han inventat una unitat de mesura molt útil que, si no, no aniríem bé, no? Amb el metre, amb el quilòmetre, no n'hi ha prou per l'univers, pel sistema solar. La unitat que ens hem inventat es diu la unitat astronòmica, que és una distància mitjana entre el Sol i la Terra. En números rodons, es tracta de 150 milions de quilòmetres. Així doncs, la Terra del Sol està a una unitat astronòmica. I els altres planetes? Mercuri està a 0,39 unitats astronòmiques del Sol. Venus a 0,72. Mart a 1,52. Júpiter a 5,2, ja se'n va bastant. Saturn a 9,54. Urà a 19,19. I Neptú a 30,6. Com es pot veure, amb aquesta unitat és molt més fàcil entendre les distàncies. I el que es veu ràpidament és que els quatre primers planetes, els rocosos, estan relativament a prop del Sol i entre ells. I els quatre planetes gasosos estan molt més separats del Sol i també entre ells. Si prenem la distància entre el Sol i Neptú com una escala d'un metre, els quatre primers planetes estarien en els primers 5 centímetres. Júpiter ja estaria a 16 centímetres, Saturn a 30 i Urà a 62. També podem calcular a quina distància mínima es troben els diferents planetes consecutius i obtenim els següents resultats. Mercuri i Venus s'acosten com a molt a 50 milions de quilòmetres entre ells. Venus i la Terra a 38 milions de quilòmetres. La Terra i Mart a 81 milions de quilòmetres. Mart i Júpiter a 550. Júpiter i Saturn a 651. Saturn i Urà a 1.441 milions de quilòmetres. Urà i Neptú a 1.600 milions de quilòmetres. Per tant, els dos planetes més propers a nosaltres, ja ho sabíem, oi? Són Mart i Venus, i els que estan més propers entre ells són la Terra i Venus. Però tornem a la pregunta inicial. Poden xocar els planetes? En principi, no. Estan molt separats entre si i ja porten uns 4.500 milions d'anys orbitant el Sol sense que es trobin. Ara bé, la resposta no està gens clara, ja que hi ha simulacions fetes amb ordinador a molt llarg plaç del sistema solar, on sembla que potser la Terra i Venus acabarien xocant d'aquí a milers de milions d'anys. Haurem d'esperar per saber-ho.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
6: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va. I ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. P2, pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
7: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 a peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
2: Notícies en xarxa.
12: Ràdio Arenys.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
15: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
14: Veniu a veure el futbol en companyia.
15: Disposem de terrassa.
14: Som a la Riera, Parafita 117.
15: Truqueu al 93 792 0019.
14: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
16: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
17: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
16: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
17: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
16: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
17: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
16: Daima, es tanqui papereria.
17: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
16: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
17: 93 792 53 44.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirarem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot allò que encara estem construint. I parlem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut, sexualitat i emocions, tot junt. I ho parlarem avui amb una persona molt especial.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, ja ho veureu avui, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
1: I estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Si teniu alguna cosa a dir, si teniu alguna pregunta que fer a nosaltres, a la convidada d'avui, o una història que contar-nos que tingui relació amb el que parlarem avui, ens podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I també hi ha WhatsApp aquí.
0: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Anglada.
0: I avui, un altre cop, després de les vacances, tenim amb nosaltres al so a Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Benvinguda.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé.

0: Bon dia a tothom. Avui hem posat com a títol del programa el Quan el cos deixa de demanar permís. Continuem amb aquesta quarta temporada d'Homes en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys. Ja saps, si vols trucar, 195...
1: 79,
0: 79 12. 12. 195, 79, 12. No me'l recordo. Ja el tenia abans memoritzat la temporada parada i aquesta cop se me va. Aquí, aviso, us proposo que avui parlarem d'un tema que, curiosament, continua generant molta incomoditat, molta vergonya i moltes preguntes. I ara aquí ho posarem en gran, amb ròtols a neon, el sexe. Però no parlarem només de sexe. Parlarem del desig, del plaer, de la culpa, de la vergonya, de les fantasies, del trauma i, sobretot, del cos. Perquè avui tenim entre nosaltres una dona que ha decidit posar tot això sobre la taula a través de la literatura. Es diu Pilar Doblado Blázquez i acaba de publicar el seu llibre, per als que ens esteu veient, és aquest d'aquí, el seu llibre que es diu Gina y el sexo, traumas, experiencias y fantasías de una mujer. Un llibre que, segons explica la mateixa contraportada del de Parla de sexe, que confon... Parla del sexe que confon i del que fa mal, però també del que desperta i sana. I hi ha una frase que a mi m'ha cridat especialment l'atenció de lo que he llegit allà, que és: volver a habitar el cuerpo es el acto más revolucionario, erótico y político que existe. Avui entendrem què vol dir exactament això. Pilar, bienvenida a Homes.
2: Muchas gracias a los dos, muchas gracias Jordi, muchas gracias David, estoy... un poco nerviosa, pero muy feliz de estar aquí con vosotros.
0: Ah, mujer, sí, esto ya lo tienes, ya eres una profesional. Ya la segunda vez que estás aquí, sí. Antes te entrevistó precisamente la que dio vida a este programa, RIM, en su programa, no sé si eran Donas o en Mediterránea.
2: Donas.
0: Pero bueno, yo creo que era una cosa que además nos pusimos de acuerdo porque los dos queríamos al mismo tiempo y RIM se me puso delante y me dijo, sí. ¡No! Y yo ya la he cogido antes. Y dije, sí, sí, nos tuvimos a esperar, sí, ha pasado el verano.
2: Ha pasado el verano.
0: Exacto.
2: Pero bueno, bien.
0: Pero bueno,
2: estupendo.
0: Por suerte estás aquí,
2: sí,
0: y podemos
2: aquí
0: contar qué te digo. Mira, claro, antes de... bueno, normalmente nos vamos a referir, yo voy a ir cambiando entre catalán y castellano.
2: Sí, sí,
0: si
2: estupendo.
0: Hay alguna cosa que no entiendes, sí, me lo dices y lo traducimos, ¿vale? Abans de parlar de Gina, el que sí que m'agradaria és parlar una mica de tu, Pilar, ¿vale? Perquè sembla que quan busques informació és una cosa que m'ha fet molta gràcia. Quan jo m'estava preparant tot el guió per venir cap aquí, a la ràdio, hi ha una cosa que em fa molta, molta gràcia perquè no apareix una definició que vull dir, no hi ha molta aparicions teves dins del que són les xarxes.
1: Sí, és veritat.
0: ¿Vale? El que he pogut

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Benvinguts al Cercle dels Mentiders, programa pilot d'aquesta nova temporada 26-27. Ja ho sabeu, us en recordeu d'altres temporades, i si no, us ho explico ara. El Cercle dels Mentiders és un vermut de contes que fem, i enguany hem canviat la fórmula del programa. En lloc d'explicar-vos molts contes, sí, n'explicarem uns quants, entremig també entrevistarem a persones perquè ens parlin dels contes que d'alguna manera els han marcat, si és que els n'hi han explicat de canalla, si és que els hi agraden. Volem prendre la temperatura de tots plegats respecte dels contes. Avui, el primer convidat d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova etapa del Cercle dels Mentiders, serà un col·laborador precisament del programa, en Joan Carles Martín. Hola, Joan Carles.
2: Hola, Albert.
1: Del que es tracta és de fer una petita entrevista al voltant dels contes, si t'agraden, si no t'agraden. La primera pregunta, t'agrada que t'expliquin coses?
2: Home, en general sí. Depèn del tipus de coses, puc arribar a avorrir molt i fins i tot desconnectar del que m'estan dient. I si són narracions i coses...
1: A tu què t'agraden més, les tafaneries o històries ja una miqueta muntades? És a dir, històries de ficció, potser?
2: Home, a mi m'agraden les dues coses, cadascuna amb la seva vessant, evidentment.
1: Les tafaneries també,
2: oi? Les tafaneries, i tant.
1: Esclar, sí. Això ens agrada a tots plegats. I ja posats a les històries de ficció, què t'agrada més, els contes o les novel·les?
2: A veure, sóc lector de novel·les, vale? I m'agraden molt les novel·les, i constantment sempre tinc una novel·la que estic llegint. I els contes també m'agraden, però ja et dic que, com deia al començament, potser els contes me n'he aficionat en els últims anys, o sigui, més d'adults i sobretot per una persona que m'ha introduït en aquest món.
1: Que sóc jo mateix.
2: Que es diu Albert Estengre.
1: Sí. Sí, perquè en Joan Carles, ja ho sabeu, és col·laborador d'aquí de Ràdio Arenys, igual que ho sóc jo, i amb ell fem aquest programa del Cercle dels Mentiders i d'altres que també estan relacionats directament amb contes. És a dir, que pel que m'expliques, entenc que en el món dels contes ja has entrat ara de gran.
2: I tant. Sí.
1: De petits no te n'explicaven?
2: No, de petits no me n'explicaven. De petit, el que recordo, que fèiem amb la meva mare abans d'anar a dormir, resàvem. Ah. Vale. Llavors el conte sempre era el mateix. Recordo el de Cuatro esquinitas tiene mi cama, Cuatro angelitos tiene mi alma. Això ho tinc especialment gravat al cap i al cor, no com una cosa no pas negativa, com un record d'infantesa.
1: Sí, en canvi, també em comentaves així fora de micròfon que a tu no, que no te n'han explicat, ja ens ho has dit, però tu sí que n'has explicat a la teva canalla.
2: I tant. Una pila, bueno, una pila. Una pila no, perquè no eren molts. La Montse, la meva senyora, en el seu moment va comprar aquí baix, a Can Badia,
1: sí.
2: Ja no hi és, la papereria, llibreria, va comprar una sèrie de contes d'aquests que estan com retallats, no?, i fan una silueta, vale? I llavors, no sé si en teníem 4 o 5 o 6, no me'n recordo quants, i abans de dormir els hi explicava a les meves filles. Sobretot recordo especialment a la meva filla gran, a la Mireia. Sí, sí.
1: I quin li explicaves més? O quin li agradava més?
2: A veure...
1: O tu, perdona, o tu explicaves el que més t'agradaven a tu?
2: A veure, t'haig de dir que perquè el que més gaudia explicant era el de Rínxols d'Or. Més que res perquè hi posava molta la meva part a nivell teatral. O sigui, cada cop teatralitzava més les veus, les escenes i tal, i això a la meva filla li feia gràcia més. Posava del meu humor personal. Vale? També tenim el ventall de la veritat, també recordo el de la puntaire, que tots posava... pues, de la meva part, no? Com posant drama o posant humor o... Li havia llegit o els havia llegit tantíssimes vegades que passava, dic, bueno, ja pràcticament me'ls sabia de memòria. Aleshores, per, pues, bueno, perquè no fos tan avorrit tant per elles com per mi, doncs, bueno, hi posava aquest extra, aquest plus de teatralitat.
1: I amb elles els agradava repetir conte?
2: Ui, tant. Sí, sí, sí, sí. O fins i tot preguntava quin conte vols avui, o a vegades em deien aquest, o aquest altre, i o deia tu mateix. Sí, bueno, a veure, el que recordo que també li posava, bueno, el meu toc personal era el de la caputxeta vermella, vale? Llavors, jo crec que cada vegada que l'explicava era diferent i posava matisos diferents del llop, de la nena, de la mare, de l'àvia, dels caçadors... Sí, ara m'hi has fet pensar i sí.
1: I tu, aleshores, en aquell temps, ara ja no, perquè el tenir tractes amb programes de ràdio que parlen de contes i ja se t'ha eixamplat una miqueta el món dels contes, però llavors els contes per tu que eren més per canalla, per grans, barrejats o això?
2: No, érem, bueno, per canalla. El que passa que jo internament els donava un toc d'adult, de mala idea, una mica.
1: Bueno, perquè tu ja ho ets així, eh?
2: Sí.
1: És per
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, cosa que està molt bé, que ens deixem anar i que per explicar un conte, tal com feies tu, ens fem servir a nosaltres mateixos una mica tal com som. Evidentment, quan et dirigeixes a algú, que li expliques algun conte, i poses els filtres suficients com perquè aquella persona t'entengui. Mm-hmm. Però això és inevitable, explicant un conte o una tafaneria o el que sigui. De tots els contes que tu que coneixes, quin és el que t'agrada més? Per grans o per canalla, eh? M'és igual.
2: A veure, jo tinc el record entranyable de Rínxols d'Or. Ara hauria de pensar, perquè... Però jo diria que el de Rínxols d'Or.

0: què t'agrada més? Que te l'expliquin de viva veu, llegir-la en teatre, en cinema... De quina manera t'agrada més que t'arribin les històries?
1: Home, el llenguatge verbal és molt potent. I...
0: Però el cinema també, per exemple.
1: Sí, però bueno, entre algú que t'ho expliqui o el teatre és bastant similar, perquè, bueno, al final és una persona que està... Però jo crec que jo m'he introduït molt més en una història com quan me l'han explicat, o al teatre mateix, que no pas el cinema. Perquè quan t'ho expliquen, estàs únicament pendent del que t'estan explicant, del que t'està dient aquella persona, el narrador o narradora. En canvi, quan estàs al cinema, clar, tens molts inputs, no? Tens la música, tens l'acció, vull dir, ja no només és la oïda que t'entra en el cap, estàs pendent de més coses. Aleshores, jo crec que les visc i m'ha agradat més, clar, una superproducció. Sí. És fantàstica, no? Vull dir, ara últimament que hi ha això de l'Odissea, que l'he anat a veure no fa gaire, i clar, ostres, t'introdueixes molt i m'agrada, però també m'agrada molt que m'ho expliquin.
0: A la paraula.
1: A paraula, sí.
0: Suposo que et fa imaginar la situació que t'explica.
1: Sí. És que fins i tot, recordo, i ara et parlo d'una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, d'haver, no sé si somiat o pensar, dic, això ho he viscut realment, perquè és que ho vivia molt. O sigui, t'introdueixes tant en la història d'aquelles persones que estan a l'escenari explicant, no?
0: Sí.
1: I narrant i dialogant i tal, que, ostres, sí.
0: Sí. Jo tinc un amic que explica que per anar al teatre no és que es mudi, però s'arregla una miqueta, i per anar al cinema no. Mm-hmm. No cal. No és que es malvesteixi, però de qualsevol manera ja li serveix. Em sembla que seria una mica el teu cas.
1: Sí, perquè, bueno, en realitat tu vas al cinema i, diguéssim, allà tens una cosa, una gravació que al cap de 2 hores es tornarà a reproduir. Que el teatre també, però són persones.
0: Sí.
1: Són unes persones que cada vegada que surten a l'escenari estan recreant el seu personatge...
0: I són allà davant.
1: Present,
0: sí.
1: Que potser no t'estan veient, perquè hi ha els focus que impedeixen que vegin el públic, però estan allà, sí, t'estan... D'alguna manera t'estan mirant,
0: sí,
1: no?
0: Sí. I de conte per adults, quin t'agradaria més? Ja posats a preguntar coses? Perquè ara jo sé que tu en saps uns quants, o n'has sentit molts, de contes per adults.
1: Mhm. A mi, o sigui, m'estàs preguntant algun en concret?
0: Si és que et ve al cap algun en concret, o algun tema, o jo què sé. Algun
1: Home,
0: comentari a fer?
1: A mi m'agraden o m'agradaria contes per adults, però contes eròtics.
0: Eròtics t'agraden més a tu?
1: Sí, és una temàtica que m'agrada. Sí. Independentment de que els contes que t'he sentit explicar un munt de vegades,
0: bueno,
1: doncs...
0: No té res a veure.
1: Són per adults,
0: sí.
1: però bueno, és una altra cosa i que també m'agrada molt, però sí que trobo a faltar contes eròtics. Bueno, de fet, no sé si puc dir-ho aquí en aquest micro, a la línia vermella, que és un programa que fem entre els dos, sempre hi ha com una secció que ets de lectura d'algun llibre o d'algun poema eròtic, no? I intento potenciar el relat eròtic o la poesia eròtica a través d'aquesta via, que és aquest programa, que és la línia vermella.
0: Bé, ja en sabem més, una miqueta més, d'en Joan Carles.
2: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?

0: Vet aquí les Rínxols d'Hort per en Joan Carles Martín.
1: Una vegada hi havia tres ossos que vivien al vell mig del bosc. Hi havia el pare os, la mare os i el petit os. Ells vivien en una casa de fusta molt maca, molt bonica. I vet aquí que un dia al matí es lleven i la mare os va preparar uns bols de llet per esmorzar. Un bol gros per al pare os, un bol mitjà per ella, per la mare os, i un bol petit per al petit os. Van seure a taula i quan el petit os va anar a veure... Ai, mama, mama, que és que la llet està molt calenta. I el pare os prova la llet i diu... Oh, carai, sí, Déu-n'hi-do, que m'has escalfat la llet. I la mare diu... Ai, sí que teniu raó, que està molt calenta la llet. I el pare os diu... Va, anem a fer una volta mentre refreda la llet. Van marxar i a tot això... Pel camí que anava cap a la casa dels ossos, anava passejant una nena que es deia Rínxols d'Or. I anava cantant, anava mirant els ocells, les papallones i tal, i de cop i volta es troba amb la casa dels ossos. Diu, ai, carai, jo no sabia que hi havia aquí aquesta casa. Doncs va agafar, va veure que la porta era oberta, es va ficar dins, i va començar a mirar. I va veure la taula, una taula amb tres cadires, una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita pel petit os. Sobre la taula hi havia tres bols de llet. Un bol gran per al pare os, un bol mitjà per a la mare os i un bol petit pel petit os. Ai, i va venir una miqueta de desig. I dic, va, diu, tastaré una mica de llet i va agafar el bol gros del pare os. El va tastar i, uf, era molt calenta. Diu, no. Va agafar el bol petit del petit os, va pensar que ja estaria, no estaria tan calenta, el va tastar i, ui, la va trobar massa freda. I llavors va tastar la tassa, el bol de llet de la mare os, i sí, aquella llet tenia la temperatura idònia. De res, va voler descansar una mica i diu, va, vaig a seure una estoneta. I com us he dit abans, hi havia una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita per al petit os. Va voler enfilar-se la cadira del pare os, però era molt alta i no es podia enfilar tota sola. Llavors va seure en la cadira de la mare os. I bueno, més o menys, però no estava prou còmode i diu, va... Diu, agafaré la del petit os, que encara que és molt més petita, doncs penso que podré seure. Llavors va seure i pam, crac, es va trencar una pota de la cadira. Uf, mare meva. Bueno, va agafar, les va col·locar així com va poder, va començar a tafanejar per la casa, va mirar totes les cosetes que tenien, la cuina, el menjador, tot. I diu, ostres, diu, on te deuen dormir els ossos? I es va trobar una porta i, efectivament, hi havia una habitació amb tres llits. Hi havia un llit gros per al pare os, un llit mitjà per la mare os i un llit petit per al petit os. Estava una miqueta cansada després de tota la caminada i de tafanejar i de la llet i de l'ensurt de la cadira que es va trencar. Ostres, li venia de gust estirar-se una miqueta. I ja va veure que el llit del pare os doncs era gran i no hi arribava. I el llit de la mare os també el va veure que no s'hi feia, també era gran per ell, però va veure que el llitet del petit os s'hi deia més amb ella i va agafar i així amb cura de no trencar-lo com va passar amb la cadira, doncs es va estirar així en el llit del petit os. I, pom, es va quedar dormida. Els ossos ja venien de fer el seu vol i tal, de la seva passejada, entren a casa, i ui, ja van veure alguna cosa rara. I el pare os va veure el seu bol de llet i diu, ui, aquí algú ha tocat el meu bol de llet. Diu, oh. I la mare os, ai, pues mira, sembla que a mi el meu bol de llet també l'han tocat. I el petit os diu, oh, i el meu també, quasi bé se l'han begut tot. Es van inquietar, llavors van voler seure a la cadira, el pare os va seure a la seva cadira gran, la mare os va seure a la seva cadira mitjana, i el petit os va dir, oh, algú s'ha assegut a la meva cadira, i la tancava. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. I dic, però què ha passat aquí? Llavors se'n van cap a l'habitació i van veure una nena rosseta, petita, estirada en el llit del petitós. Llavors, amb la Ramor, Rínxols d'Or es va despertar, es va espantar, els ossos també es van espantar, i Rínxols d'Or va sortir corrents, va agafar la porta i va marxar i ja no la van veure mai més. I aleshores els ossos van baixar cap a baix i va dir la mare, sabeu què? Vaig a preparar 3 bols més de llet, a veure si ens asserenem. I mentre la mare preparava el bol de llet, els bols de llet, el pare os va arreglar la cadira trencada del petit os.
0: De què ens parla aquest conte?
1: Bueno, jo crec... A veure, jo penso que ens parla pues, bueno, una mica de la innocència i la inconsciència de la canalla, no? No hi veig cap mala intenció, no? Potser... Bueno, depèn, segons l'edat que tingués la nena, potser pues, bueno, va ser una experiència, no? I segurament arribaria a casa seva, li explicaria a la seva mare la seva experiència i la seva mare li diria, noia, és que a veure, clar, no pots anar a casa de la gent i pel teu compte veure'ls la llet, trencar-los una cadira i posar-te a dormir al llit d'una altra persona, no? Per ella, penso que era petita, era inconscient. Simplement hi veig la curiositat i la
0: una manera de fer molt infantil.
1: Sí, la inquietud i, sí, sí. I ja està. No?
0: I a la canalla els hi agrada perquè s'hi veuen reflectits.
1: Sí, jo, si em permets fer un... Bueno, explicar una història personal, una mica bueno, relacionada amb aquesta inconsciència, que recordo com els meus pares fa molts anys, evidentment, moltíssims anys que sortíem de viatge amb el cotxe i tal, i vam anar a un poble de Cantàbria, no sé si a Cantàbria o Astúries, i vam anar a esmorzar a un bar i tal, i jo, pues, bueno, m'avorria i vaig anar a tafanejar. I vaig veure un corral i vaig agafar un ou petitó, així de color marró i tal, i me'l vaig endur, no?, i recordo que ja vam marxar amb el cotxe amb els meus pares i anava darrere, evidentment, i jo anava allà mirant-me l'ou, no? I diu la meva mare, diu, això què és? Ah, diu, no ho sé, m'ho he trobat allà al lloc on hem parat a esmorzar i el meu pare va parar el cotxe, va fer mitja volta per tornar l'ou, em van mig renyar, van dir que, home, que això, que aquestes coses no es feien, no? I, bueno, pues, també va ser com una lliçó de coses que no s'han de fer.
0: Moltes gràcies, Joan Carles, per obrir-te a nosaltres des de la teva infantesa amb els contes que no t'explicaven, però que vas explicar tu a la teva canalla i per haver estat aquí present.
1: Doncs res, encantat d'haver estat l'entrevistat pilot.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
0: Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil. I és que era molt bona persona i va créixer sent bona persona. I tan bona persona era que quan va ser gran resulta que els seus pares es varen morir i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres. I les va fer. Va donar tots els diners als pobres i ell senzillament es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la paraula de Déu Nostre Senyor amb aquella creu. I caminant, va travessar els Pirineus i es va acostar cap a nosaltres. Va anar a petar a una vall, molt maca, li va semblar, plena de pastors. Era la vall que ara coneixem amb el nom de Núria. I en allà s'hi va quedar. Però tampoc no massa. S'hi va quedar només 3 o 4 anys perquè algú li anava al darrere i el volien fer fora. El volien martiritzar i matar, què sé jo. Però vaja, mentre hi va estar, era molt conegut per tots els pastors. Parlava de Déu Nostre Senyor i, a més, ell, amb ganes d'ajudar a tots plegats, visquin a una cova d'aquella vall i tenia una olla i en aquella olla hi feia el menjar i menjava i el compartia amb tots els pastors i a l'hora que tocava ell tocava la campana per avisant els pastors que el menjar ja estava i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans i va fer la imatge de la Mare de Déu, de la Mare de Déu que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els devia agradar prou, o pel que fos, per no barallar-se, perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es van dur res, tot. Tot allò que havia portat, l'olla amb què volia el menjar per donar als pastors la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat ho va deixar allà, a Núria, ben amagat, a dintre d'una cova. A dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, i amb aquests 300 anys ningú sabia on és que Sant Gil havia amagat aquelles coses, el seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser una altra bona persona que es deia Amadeu. Ui, també des de l'altra banda del Mediterrani que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, fins que va arribar aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I allà es va passar molt de temps buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava, va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi. I ja tenia l'església feta i la gent l'ajudava i anaven i venien i anaven. Quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil, el bou s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar. Aquella pedra, una pedra blanca, que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra. I sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou. Varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant, de mica en mica s'hi acostaven cap allà on sortia aquella claror, i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traien les pedres. D'allà varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla, I tot plegat ho tenen allà dalt. Allà dalt, a Núria, en el monestir de la Mare de Déu de Núria, en el santuari de la Mare de Déu de Núria, en aquella vall on ara hi anem a esquiar, i anem amb el carrilet, i amb el cremallera, vaja, i tot plegat, doncs allà. En allà, sapigueu que Sant Gil hi va fer totes aquestes coses, i que Sant Gil el veureu, la cibolla, la creu, i la Mare de Déu, que la va fer ell. Allà dalt, a Núria, lluny, I fa fred a l'hivern,
3: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
0: El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. I varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, I molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat, del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera.
3: Mentider.
4: Mentidera, tu.
5: Mentidera.
4: Mentidera.
3: Sí, què? Que no t'agrada?
6: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
4: Els que expliquem històries...
3: Ja en tenim un.
4: De què?
3: D'aquests cercles.
4: Mentides. Mentides i més mentides.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
2: Ràdio Arenys.
7: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
8: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
2: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dilluns 14 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans fem un cop d'ull als titulars. Els veïns i veïnes de Canalies votaran la futura circulació i aparcament del Rial. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Ho faran a través d'una consulta popular vinculant que començarà demà i acabarà diumenge 20 de setembre. La proposta arriba de la mà de l'Ajuntament com una mesura provisional mentre no arriben les obres integrals de tota l'urbanització.
1: Des de la comunitat de veïns es mostren satisfets amb aquesta decisió de l'Ajuntament.
2: Asseguren que el més urgent és solucionar la situació actual de precarietat del Rial.
1: I més enllà d'aquesta qüestió, avui també parlarem sobre que l'alcalde ha avançat en relació al nou PAP, ha superat la prova de foc de l'estiu amb èxit.
2: El titular de residus avisa que les dades s'han mantingut en la xifra del 80% els mesos de juny, juliol i agost. També avança que s'han posat més de 300 multes.
1: També en la plana de la política local, la CUP entén que la consulta en el Rial de Canalies és una bona eina pels veïns. Això sí, demana més informes tècnics que valin la proposta del consistori.
2: Sobre les xifres de reciclatge del Porta a Porta, celebren la notícia, tot i que exigeixen més transparència al govern de Junts per Arenys.
1: En l'àmbit de societat, avui entra en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró.
2: Un servei que fins ara sol es prestava als matins i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió.
1: I també, més enllà d'aquesta qüestió, el CAU Flors i Calcat ha tancat les preinscripcions i tots els infants i joves apuntats han pogut entrar i no hauran de fer llistes per ni sorteig.
2: Les inscripcions es formalitzaran dimecres i divendres de 4:45 a 7:15 al Calisai.
1: Com sempre, tancarem aquest informatiu parlant d'esports. Avui amb dos comiats, el de Carles Vigília, fins ara entrenador del Club Voley Arenys, i el jugador del futsal Edmond Navarro.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho dèiem en titulars. Els veïns i veïnes de Canalies votaran la futura circulació i aparcaments del Rial. Ho faran a través d'una consulta popular vinculant que començarà demà i acabarà el diumenge 20 de setembre. La proposta és de l'Ajuntament, que ho veu com una mesura provisional mentre no arriben les obres integrals de tota la urbanització.
2: Els veïns i veïnes de Canalies hauran d'escollir entre dues opcions: únic sentit de circulació i mantenir els aparcaments, o un vial de doble direcció i sense aparcaments. Actualment el Rial és de doble circulació i té aparcaments, però amb l'asfaltatge i reparació de la carretera s'ha decidit buscar un nou escenari que millori la circulació de la zona mentre no es fan les obres de tota l'urbanització. L'alcalde Estanis Forç explica que van arribar a aquest escenari després de fer una reunió amb els veïns i veïnes i veure que no hi havia consens sobre aquestes mesures provisionals, un tema que ha avançat al programa dominical aquest diumenge.
3: La veritat és que tothom sap, no fa falta que visquis a Canalies per saber que és dels carrers més trinxats que hi ha, que és veritat que és una zona no recepcionada, però que és una zona que acaba sent de molt de pas. Per tant, els veïns tenen una paciència infinita i mentre no es donen aquestes obres que estem fent passes, molt lentes, s'ha aconseguit doncs, que Metro Bacesa doncs, pagui el que és doncs, aquesta carretera.
4: 60.000 euros.
3: 60.000 euros. I quan vam anar-ho a explicar, degut a l'èxit de la convocatòria, com diu, que jo també calculava uns 70 per sobre, els veïns no es acabaven de posar d'acord. Per tant, quan veus uns veïns que no es posen d'acord, hi havia veïns que deien, bueno, però aquí sou propietaris, no sou propietaris, llavors hem fet una consulta.
2: Forç avisa que les obres són un projecte a llarg termini i preveu que comencin com a molt aviat a partir del setembre del 2027. El preu ascendeix a més de 2 milions d'euros i inclou la reparcel·lació d'aquesta urbanització perquè en un futur pugui estar recepcionada.
3: En el moment que es faci l'obra bé, l'obra estem parlant de més de 2 milions d'euros, de 2.400.000 euros.
4: Per tant, el de tota l'urbanització.
3: Per tant, quan hi hagi, ja serà un lloc ja amb un aparcament més clar i, per tant, serà una doble direcció sempre. Ara, perquè hi ha una sèrie de llocs on hi ha una sèrie de canvis que amb 60.000 euros et dona per asfaltar-ho tot bé i per allargar el que puguem fins o eixamplar-ho, no? Fins on te puguem. Yeah. Pujant a mà dreta, si podem, fins als portals, i a mà esquerra, doncs encara hi ha alguns que tenen uns jardins i aquestes coses. Per tant,
2: La consulta serà vinculant i només podran votar els propietaris dels habitatges amb un rebut de l'IBI. En total, des de l'Ajuntament calculen que podran exercir el dret de vot un total de 260 habitatges i, en cas que sigui llogater, necessitarà l'aval del seu propietari. El procés comença demà i es podrà fer a través d'internet amb un enllaç dins la pàgina web de l'Ajuntament o físicament al Calissai i també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
1: Des de la comunitat de veïns es mostren satisfets amb aquesta decisió de l'Ajuntament. Asseguren que el més urgent és solucionar la situació actual de precarietat del Rial.
2: El president de la comunitat 1 de Canalies, Pere Fernández, assegura que veuen amb bons ulls la decisió de la consulta, ja que cada veí o veïna té una visió pròpia sobre com ha de ser la circulació al Rial. Fernández també ho va explicar al programa El Dominical aquest diumenge.
5: Estem tots d'acord amb una cosa, i és que té que faltar. Té que fer un primer espaltat, doncs, per arreglar la situació tan precària que tenim d'aquest carrer, amb una sèrie, bueno, hi ha un bastal, hi ha molts problemes que el senyor Dani, evidentment, és coneixedor i està col·laborant, evidentment. O sigui, la prova evident és que tenim contínues reunions. No va sortir l'acord perquè quan es va fer les preguntes, diguem, de forma generalitzada, i perdona l'expressió, va ser un garigall. I, bueno, va ser una decisió molt correcta dir, escolta, doncs fem una consulta popular.
2: Tot i les diferències veïnals, assegura que la comunitat comparteix el mateix objectiu, solucionar la precarietat actual de la carretera.
5: Unes 70 i escaig persones, realment un número bastant quantiós, tenint en compte que altres convocatòries no han vingut tantes vegades, i sí, es van convocar davant del número 1 de Rial de Canalies, correcte. I va ser, o sigui, sorprenentment, doncs, bueno, és una convocatòria que agraïm a l'Ajuntament, la veritat, perquè no ens esperaven que fessin aquesta pregunta o aquesta consulta popular dintre del nostre carrer.
2: Actualment, cap de les 5 urbanitzacions d'Arenys de Mar està recepcionada. Això fa que pateixin manques en serveis bàsics com l'aigua, l'enllumenat, l'asfaltat o la xarxa de clavegueram. De totes elles, la de les Canalies és la més avançada en el procés. En aquest cas, els veïns ja s'han organitzat en una junta de cooperació. L'Ajuntament finança els estudis i projectes i el veïnatge li retorna posteriorment la inversió. En aquest sentit, estan a l'espera del projecte que determinarà el cost final que ha d'assumir cada veí.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, l'alcalde assegura que el sistema de recollida selectiva ha passat la prova de foc de l'estiu amb èxit. El titular de residus avisa que les dades s'han mantingut en la xifra del 80% els mesos de juny, juliol i agost. També avança que s'han posat més de 300 multes, una revisió que també ha fet el programa El Dominical.
2: L'estiu a Arenys de Mar significa més població, més vida al carrer i un augment de la brutícia tant de nit com de dia. Aquest any aquesta realitat s'ha compaginat amb la implementació del nou sistema porta a porta a tot el municipi. Per l'alcalde Estanis Forç, el resultat ha estat excel·lent i ho prova amb les dades 80% de reciclatge juny i juliol i l'agost un 79%. Tot i això reconeix que a la gent li costa veure aquesta cara de la moneda.
3: Hem passat la prova i amb escreix. Tots sabem que juliol i agost són dos mesos complicats amb qualsevol sistema. Allò que et surt els records a les xarxes fa un any, veies els contenidors que a les 7 de la tarda tots a rebossar pel carrer i això no ho teníem. El juny vam arribar al 81, ara vam baixar al 79-80 o 79-90, però que és un èxit espectacular. Però la gent, és veritat que se li dona igual els números, eh? El que veu ha de veure, doncs, són... Hi ha coses a millorar, el tema de la brossa... Clar, si diem que hi ha un 10% que no vol reciclar mai...
2: Els darrers mesos, diversos partits polítics han qüestionat la manca de sancions a la ciutadania incívica. En aquest sentit, Forç vol esvair dubtes i assegura que s'han posat un total de 300 multes durant l'estiu.
3: Nosaltres jo crec que devem estar per les 300 multes ja, val? Només aquest estiu, eh? I sí que hi ha bosses, evidentment, juny, juliol, la d'agost encara no ho tinc, hem tret de bosses mal deixades 125 tones. Però abans del porta a porta en retiràvem 300 de tonelades cada mes. Aquests 175 tonelades de menys cada mes que estem retirant, en 8 mesos, imagini's, passem més de 1.000 tonelades de brossa mal deixada.
2: Referent a la lectura de Bujols i els problemes amb l'aplicació, l'alcalde confirma que encara no ho han solucionat. Ara mateix, el 65% dels aranyencs no han arribat al mínim necessari per assolir la bonificació. Per això s'està treballant en buscar una altra fórmula pel fitxatge de dades perquè tothom que ho està fent correctament pugui tenir la reducció sobre la taxa.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Continuem en l'àmbit de la política local, perquè la CUP entén que aquesta consulta en el veïnatge de Canalies és una bona eina per als seus residents, però demana més informes tècnics que avalin la proposta del consistori sobre les xifres de reciclatge del Port a Porta, celebrant la notícia, tot i que exigeixen més transparència al govern de Junts per Arenys.
2: El seu regidor, Arnau Cucurull, creu que obrir processos de participació i preguntar als veïns i veïnes de la zona de Canalies és una bona alternativa per resoldre la situació que pateixen actualment. Tanmateix, posa la mirada al govern i demana més informes tècnics relacionats amb el trànsit a la zona.
6: Entenem que més enllà d'una consulta, que sempre està bé poder preguntar a la gent, hi haurà uns estudis tècnics que decideixin quin és el flux, quin flux passa per allà de cotxes. Quan especifiqui la Nacional 2, allà hi haurà una rotonda i molts cops es parla de desviar el trànsit del Bareu per la zona de Canalies. Per tant, s'hauria de tenir en compte si són aquestes propostes que es diuen, no? Si això entra o no. Entenem que està bé que es pregunti a la ciutadania com es vol, però entenem també que hi ha d'haver uns estudis perquè en un futur, si han de passar totes aquestes coses, no s'hagin de fer de nou, no?
2: La CUP també ha passat aquest cap de setmana pels micròfons del Dominical. Des d'allà han valorat una de les altres notícies del dia, les bones dades del Port a Porta durant aquests mesos d'estiu. Els cupaires celebren l'èxit, però desconfien de les xifres que aporta el govern local. En aquest sentit, la regidora Patsiga creu que al govern local li manca transparència.
6: Però entenem que segurament, doncs, si no és un 80, pot estar en un 70, que també és una molt bona xifra, perquè un 80 gairebé ja són els màxims que es fan a molts llocs. També cal ser realistes i a vegades posar una mica en dubte, per molt que ens afavoreixin les dades, ens agradin, però creiem que és un bon camí.

0: l'actual contracte.
1: Ràdio Arenys, notícies.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys, notícies.
0: Avui entra en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara sols es prestava als matins i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió.
6: Els usuaris que agafaven el bus fins ara per anar a l'Hospital de Mataró només podien tornar a casa en bus si encara era matí. Si marxaven a la tarda, ja havien d'agafar el tren. Ara poden gaudir d'expedicions a la tarda, cosa que afavoreix molt la mobilitat de qui ho necessita, sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren per tornar a casa. Aquesta incomoditat queda solucionada ara i així ho expressaven els usuaris de la línia.
7: Jo és que he baixat més que tot per veure els horaris i fer la foto, que ja estan posats els nous horaris, i bueno, fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar allà dalt i era un xou. I ara és una meravella.
8: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure i trigues molt de temps. Jo perfecte, ho trobo.
9: Ja era hora, eh? Vull dir, perfecte. Vull dir, és un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió. Vull dir, ara, jo per mi, encantada de la vida. Sí, mira, ja avui anem i ja tornarem amb el bus.
10: Jo, per exemple, que vaig ara a Mataró a l'hospital i tornaré a la tarda, abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella, perquè puc anar i venir amb l'autobús i és un moment. Per la gent que tenim poca mobilitat ha sigut, vamos, la salvació. I a més agafes el tren i quan no té una incidència n'hi ha un problema. Quan no van bé, quan no plou i no van bé. Diguem, era un problema. Una aventura, i ara, doncs, molt millor, la veritat.
6: Entre els usuaris d'aquests primers serveis de tarda hi havia també Anna León, promotora de l'ampliació del servei de bus. Ha manifestat l'alegria per haver aconseguit aquesta ampliació cap a l'Hospital Comarcal i convençuda que ben aviat s'aconseguirà una nova línia entre Arenys i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
11: Yo lo valoro muy bien para el pueblo porque lo necesitamos, vamos, como agua de mayo. Y la gente que me pregunta están contentísimos y yo me alegro muchísimo de que hayan puesto por la tarde, pero lo hemos conseguido y es lo que importa. Ahora también queremos conseguir el que va a Canruti. Yo creo que pronto, ¿eh?
6: Les noves franges de bus es van presentar la setmana passada a la Riera d'Arenys en una roda de premsa on hi va assistir la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
0: El Cauflos i Calcat a tancar.

0: tancat preinscripcions i tots els infants i joves apuntats han pogut entrar i no ha calgut fer cap llista d'espera ni sorteig. Les inscripcions es formalitzaran aquest dimecres i divendres de 4:45 a 6:45 al Calissai.
1: Feliu Roca, cap d'agrupament, ha explicat que aquest any hi ha una mitjana de 20 infants i joves per cada unitat, una xifra similar als darrers anys. Roca celebra que aquest any es podran inscriure tots els infants que tenien en llista d'espera. Les dates seran el pròxim dimecres i divendres al Calissai.
2: I a més, també teníem una llista d'espera que hem pogut doncs, deixar a zero. Tothom qui estava a la llista d'espera de les places que hem obert, dels anys que estaven oberts, han entrat. I aleshores, per formalitzar aquestes inscripcions, tant pels nous que entren a l'agrupament com per la gent que ja forma part i vol continuar, hi hauran les inscripcions, que seran els dies 16 i 18 de setembre, de 4:45 a 8:15 al Calissai.
1: Tot plegat conforma un total d'uns 60 infants i joves al Fogós i Calcat, que aquest any seguiran portant amb orgull i fent servei al fogar gris i vermell, que tant els identifica. La primera trobada amb els nous inscrits serà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre amb l'excursió anomenada Festa del Pas.
2: Les primeres que tenim són el dia 26, que és el cau d'Antics, que és l'últim cau on encara els infants i joves van amb les unitats que han viscut i serveix de tancament de curs i de campaments. I aleshores, el primer dia que vindran els nous membres de l'agrupament serà els dies 4 i 5 d'octubre, que fem la Festa del Pas, que aquí sí que hi anem tot l'agrupament i és el pas de branca que simbolitza doncs, aquest canvi d'unitat i on ja es baixa doncs, amb les noves unitats formades.
1: Abans de l'inici de curs es farà una reunió informativa dissabte, dia 19 de setembre, a 6:45 a la sala Arnau del Calissai. Allà, explica Feliu Roca, s'hi presenta el calendari d'activitats previstes.
3: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Carla Vigília, fins ara entrenadora del Club Volei Arenys, ja ha deixat l'entitat. Ha marxat al Club Volei Sant Pol acceptant una oferta esportiva d'aquest club de l'Alt Maresme.
1: Durant 18 anys ha estat dirigint equips del Club Volei Arenys. Fins l'any passat portava l'infantil masculí i el sènior femení. Ha pres la decisió de no seguir el club de la nostra vila per motius personals i marxa amb el record de pràcticament dues dècades defensant els colors de l'Arenys.
6: He visto crecer a mi hijo como jugador, he sido jugadora, entrenadora, he visto crecer a muchos jugadores y jugadoras que ahora están jugando en Superliga y en el senior femenino del club. Pero bueno, he decidido tomar esta decisión, asuntos personales. Me voy con un poco de tristeza, como todo lo que dura mucho y se vive bien. Me voy al Club Volei Sant Pol. Me han dado una propuesta deportiva muy interesante y que me dan ganas de empezar aquí este proyecto.
1: Vigília, mare de Diego Cundà, ha viscut la trajectòria esportiva del seu fill i Arenys hi ha viscut ascensos, fases finals i moments de gran emoció esportiva, tant com a jugadora com d'entrenadora. S'acomiada dient que això no és un adeu, sinó un a reveure, i amb els millors desitjos cap al Club Volei Arenys aquesta temporada. L'equip sènior femení ara serà entrenat per Edgar Julio.
0: I un altre comiat és el del jugador de futbol sala d'Arenys, Edmond Navarro, marxa del futsal Arenys i fitxa pel Racing Pineda després. S'acomiada després d'estar tot el que porta de carrera esportiva al club arenyenc, qui diu ja ha portat tot el que podia.
1: Navarro, en declaracions al programa Arenys en Joc, afirma que la relació entre jugador i club s'ha buidat i recíprocament ja havia donat de si tot el que podia. Ara, a l'Alt Maresme jugarà en un equip que competeix a categories superiors i un projecte que l'engresca i l'il·lusiona. L'escoltem.
7: Penso que jo ara ja no els hi podia aportar més i ells ja no em podien aportar més a mi tant com a jugador com a persona. Ja ens ho havíem donat tot. Penso que ja està, que les etapes s'acaben i que ara toca mirar cap a un altre costat, agrair-li, com sempre ha fet, a tot el que jo he après, he crescut tant com a jugador com a persona a l'Arenys, perquè si se li pot dir carrera esportiva l'he passat tot a Arenys. Tot és el primer cop que jo marxo del meu poble. Llavors, bueno, a Pineda són tres categories per sobre, si no conto malament, és tercera nacional, és una altra pel·lícula, és un altre ritme i jo també tinc la motivació.
1: Edmond Navarro ha estat 26 anys al futsal Arenys i ara deixa el blau per passar a vestir d'ocre i negre aquesta temporada, que són els colors del Racing Pineda, disputant els seus partits com a local al pavelló de Caixa Obet de Poblenou.
3: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dilluns 14 de setembre. Us hem acompanyat des del control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leo i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
9: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: en Ràdio Arenys. I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
1: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada en Joc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions, és el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua liderant solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit cobra la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que es jugui al Camp Nou, amb els dos precedents, amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació, on a Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits i també derrota de l'Europa al camp de l'Elx per 2-0.
0: A la segona divisió masculina, primera derrota ahir del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat al Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: Per cert, el Girona, que té més males notícies. Fa una estona ha confirmat la lesió de Brian Hill, muscular, lesió a l'isquiotibial, l'extrem de Barbate, que ja va haver de ser substituït en el primer quart d'hora de partit dissabte contra el Castelló. A la primera federació masculina, el Nàstic és tercer.
1: Els tarragonins han sumat 7 punts a 9 i es mantenen a la zona alta de la classificació. En canvi, el Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els sandarovencs sumen 3 punts, els graciencs només 1.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, l'Espanyol B i el Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar el Calamoix Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també de l'Olot, 1-2 a Nàixera, del Girona B 3-1 contra el Tudelano i empat sense gols del Barça Atlètic al camp del Logroño B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilerna Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador de la final amb 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, jugadora del Saragossa, i la jugadora de l'Esparta Girona, Iana Martín, fitxatge d'aquest any, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitè estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'l va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP.
1: El cerverí empata 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: Bezzecchi que hi va caure. Per cert, en hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i sumar el primer títol de la Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes per 3-1.
0: I en hoquei herba, doble triomf del júnior al Campionat de Catalunya.
1: El club santcuatenc s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant a la final l'Atlètic Terrassa 3-2, i en categoria femenina, golejant contundentment 5-0 l'anfitrió, l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell per 10-9 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, el Rubí, el Penyes Plugues i el Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: Per cert, el Ripollet també va caure eliminat, en aquest cas contra la Concòrdia. I un últim apunt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Pàdel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-2-6-0 a la final de Roland Garros contra Clàudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, una nova victòria del conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga i la sisena en total, comentant la Champions contra el Feyenoord, que el manté líder en solitari a la competició domèstica amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat en l'estrena golejadora de Xavi Espart, que està tenint premi al seu gran rendiment com a titular a lateral esquerre. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat per part del Barça, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal, el sisè a la Lliga, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat estatal, empatat amb Rafinha, amb Mbappé i amb Sergio Camello. I quan semblava que el partit estava més sentenciat, una errada en la sortida de pilota precisament de Xavi Espart i Christensen la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies i poc després el capità de Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van calmar el partit, el van agafar les regnes i van, com dèiem, calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Karim Adeyemi, que va sentenciar amb el 2-4 definitiu, amb un golàs. Escoltem l'entrenador Hansi Flick fent autocrítica en roda de premsa.
1: Sé que hi ha hagut molts partits al principi i que, com ja he dit, que no estem al màxim nivell en aquests moments. Sembla que sí, perquè els partits han estat, o sembla que han estat molt fàcils, però no han estat fàcils perquè hem hagut de jugar bé. Però al final hem de lluitar i, esclar, tirar endavant. Aquests partits també ens ajudaran a millorar. És normal. Tenim situacions que hem de fer millor, molt millor, i li explicarem això a l'equip de cara al següent partit. Però al final estic content amb aquest resultat. But at the end, with this
0: result, I'm happy. I en aquest mateix sentit s'expressava també autocrític Pau Cubarsí, declaracions a TV3.
2: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
0: I un últim document sobre el partit d'ahir, en aquest cas també de Hansi Flick, reconeixent que està content amb l'inici de curs del seu equip, malgrat que encara hi ha moltes coses a millorar. We are happy
1: with this. Estem contents amb això. Hem tingut un gran inici i és per celebrar-ho una mica. Sabem que tornem a jugar dimecres i després dissabte fora de casa. Però primer toca el de casa i en aquest partit tenim el focus posat. But first we are playing at home and
0: this is also our focus is on that game. El Barça, que, com dèiem, continua imparable, líder amb 15 de 15, en solitari, 21 gols a favor i 4 només en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butar, que al camp del Leganés, on hi juga aquest any com a local, com a mínim de moment, el Rayo Vallecano. Recordem que el Leganés és a segona. Serà demà a les 7 de la tarda aquest partit. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacada de la roda de premsa, que ha fet aquest mateix migdia fa una estona Manolo González. I en categoria femenina, la Lliga F golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. Les badalonines van superar la indestructible defensa de 5 de l'Eibar en 4 gols, una primera part en què el Badalona va dominar el partit, però no va aconseguir traduir aquesta superioritat en cap diana. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballester, el cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ha ampliat distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
4: La primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya. I la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
3: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, la seva casa temporal durant aquests primers partits, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Ramon. 6 punts per al Badalona de 9 possibles, el Barça, que n'ha sumat els 9, el CSKO líder, amb els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femení. L'Espanyol només n'ha sumat un aquest cap de setmana, de fet, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i és a la zona baixa de la classificació. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. En parlava el tècnic Ferran Costa.
5: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguíem tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i, per tant, vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant.
0: Ferran Costa, que va fer 4 canvis només al descans, just de la sortida del descans, per redreçar una mica la situació. Tot i això, el Sabadell, que no va aconseguir remuntar, i es queda a mitja taula, 11, amb 8 punts. Un menys n'ha sumat al Girona, 7, després de caure dissabte 1-2 contra el Castelló. Un Girona que ha confirmat fa una estona la mala notícia, la lesió dels isquiotibials muscular de Brian Hill. Veurem per quan en té l'extrem andalús. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un equip català, el Barça Atlètic, el filial de Blaurana, que va empatar a 1 ahir contra l'Unión de Tenerife. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la Segona Federació Masculina, empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unión Deportiva Logroñés, idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa, per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera, la primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
6: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja, i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
7: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot va ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha sigut capaç de mantenir el resultat.
6: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després de superar la fase de grups tant a l'Andorra com al Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, pel conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Morabanc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça, confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quitzenàs Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sinó és, bueno, jugar bé en pocos segundos.
3: Avui el Quitzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei i patins. Mollerussa i Mataró han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho han fet, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda, sobre la pista es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria. La segona, en canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot, molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant, doncs, aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat. I doncs, bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem l'estic perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquest avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. L'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs. Aleix Bozal capgirava el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42. Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal, doncs, tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer enjoc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor, perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino, de MotoGP, i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12è revolt a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer a la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de l'enciclisme, perquè ahir va acabar la Vuelta a Espanya amb campionat per a Enric Mas, que compleix el seu somni i es proclama campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí de 31 anys va guanyar per primer cop una gran volta, després d'aprofitar, evidentment, la desafortunada caiguda de Tadej Pogačar, que no va deixar escapar ja a partir de la vuitena etapa. Va ser líder amb el mallot vermell aquest ciclista mallorquí de 31 anys d'Artà, en aquest cas que va guanyar, com dèiem, la seva primera gran volta, la Vuelta a Espanya.

0: I tornant a les categories de a les competicions de casa nostra, ahir es va determinar el guanyador de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo. En aquest cas va ser el Barceloneta qui va guanyar el seu 19è títol català. Després va sotmetre el Sabadell per un ajustat 10-9 a la final, a la piscina del Club Natació Montjuïc. Desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyesplugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola, defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartona Hispans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea, ha suposat l'expulsió de la jugadora i dos minuts en inferioritat. El Cartona Hispans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí, el futsal ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'un gol a 5.

I fins aquí aquest primer enjoc de la temporada. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
8: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
7: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
9: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
10: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
9: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
11: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
12: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
9: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
11: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
9: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
11: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
9: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
11: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
9: Els esports han a freixar. El Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
13: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espara al primer equip.
9: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
9: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
9: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
9: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
11: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
9: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
11: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
11: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
9: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
19: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
9: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
21: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
20: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
22: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
20: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
9: El Pla B o continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
24: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
23: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
11: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de

0: Diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
1: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla, des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
2: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carril bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És 3:15. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
5: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
6: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
7: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
6: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
8: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors del Servei

0: Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
1: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
0: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben dos casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
2: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
2: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclama la readmissió immediata de dos delegats de comissions acomiadats a principis d'estiu. El nou FM, Judit Lechón, bon dia.
4: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
2: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
5: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
6: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
5: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
7: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousy i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
7: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
8: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
9: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2, i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
11: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
12: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
11: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
9: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són 2:15.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
12: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
10: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
13: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
14: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
10: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
13: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
10: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
13: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
10: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
13: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
10: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
15: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
10: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda. També als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
10: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
17: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
18: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
17: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
10: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
20: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
19: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
10: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
0: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
21: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
22: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
0: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
10: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
13: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
10: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
13: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
10: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
23: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
10: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
24: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
25: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
24: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
26: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
24: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
10: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients, amb la col·laboració de 7.800 obres de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
2: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
10: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
13: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
4: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
10: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
5: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla, des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
10: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
13: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
7: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
13: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
10: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
11: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
10: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
13: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
10: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
12: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
14: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
12: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
10: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
15: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
16: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
15: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
10: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
17: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
18: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
17: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
10: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
19: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3, al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
20: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per camar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
19: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
21: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
19: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
27: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Irrequena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, Però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
0: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat no el marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
27: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
19: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
2: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions dels Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la Companyia Elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 amb doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
4: Comença l'Hora Maresme.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Vinga, som-hi, comencem una nova edició i avui ho fem amb un programa ben dolç perquè ahir, diumenge 13 de setembre, se celebrava el Dia Internacional de la Xocolata. Xocolata negra, amb llet blanca, amb fruit sec, segur que tots en teniu alguna de preferida, però què en sabem realment de la xocolata? D'on ve? Què diferencia una bona xocolata d'una que no ho és tant? I és veritat que el cacau pot tenir beneficis per a la nostra salut? Avui en descobrirem algunes curiositats, aprendrem a escollir una bona xocolata i, sobretot, endolcirem una mica aquest dilluns de setembre.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem el programa d'aquest dilluns 14 de setembre repassant alguns dels mites més coneguts de la xocolata, un aliment que segur tots hem provat alguna vegada, Sergi Ferrer, però conec gent que no li agrada la xocolata i a mi això em deixa, doncs, força neguitosa.
5: És raro. De fet, ara veurem alguns dels... De fet, ho comentarem, juntament amb aquests mites que se solen parlar de la xocolata i xocolata negra. Parlarem de si és més saludable, que si porta cafeïna, que si la blanca no és realment xocolata... Doncs avui intentarem separar el que sabem del que simplement hem anat sentint tota la vida i, va, comencem ja amb la primera afirmació, si és mite o és realitat, que és que la xocolata negra engreixa més que la de llet. Gemma, què en penses?
4: A nivell nutricional, és a dir, calòricament, sí, la xocolata negra és més densa pel que fa a calories que la xocolata amb llet. Crec, eh? Ara em diràs tu el què.
5: Doncs mira, és un mite, d'acord? Perquè sovint associem la xocolata negra amb una opció més saludable i, per tant, pensem que també doncs, engreixa menys. Però si mirem les calories, com bé has dit, Gemma, no és així. Segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, una xocolata negra amb entre un 70 i un 85% de cacau pot arribar a les 600 kilocalories per cada 100 grams, mentre que la xocolata amb llet, les 535. Això sí, la xocolata negra sol tenir menys sucre i més fibra que la de llet. Per tant, negre no vol dir automàticament doncs, menys calòrica.
4: Val, per tant, engreixen igual, podríem dir.
5: Sí, podríem dir que sí, però el que has comentat abans al principi, si us agrada la xocolata, endavant, mengeu-ne.
4: Molt bé, més mites, Sergi.
5: Doncs el següent és que la xocolata té cafeïna. Gemma, què en penses?
4: Jo crec que no em sona gens.
5: Doncs és veritat, la xocolata conté cafeïna, tot i que en quantitats molt inferiors a les del cafè. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en una ració de 50 grams de xocolata negra hi podem trobar aproximadament 25 mil·ligrams de cafeïna. Per comparar-ho, va, Gemma, t'agrada el cafè?
4: Sí, amb llet.
5: Vale, doncs mira, un expresso, és a dir, cafè sol, de 60 mil·lilitres en té aproximadament 80 de mil·ligrams de cafeïna. I això també explica, en part, que la xocolata negra doncs, tingui un efecte una mica més estimulant.
4: Uh-huh. Per tant, ens desperta, no? Podríem dir, la xocolata?
5: Sí, llavors, si de bon matí et prens un expresso o un cafè amb llet, com bé has dit, Gemma, amb una mica de xocolata, ja comences el dia,
4: superestimulat.
5: Exacte.
4: Molt bé, més mites al voltant d'aquest aliment.
5: Doncs mira, un que a mi se m'ha parlat molt, perquè, de fet, jo, dins de les tres xocolates bàsiques, la meva preferida és la blanca, doncs un dels mites que se'n parla molt és que la xocolata blanca no és realment xocolata. No sé si penses el mateix, Gemma.
4: Crec que sí, que no és xocolata, perquè és mantega, pot ser.
5: Mira, aquí hi ha una mica de trampa, perquè aquí els que hagin respost veritat, o sigui, realitat o mite, la resposta és correcta pels dos. Seria un mig mite. Expliquem el per què. Doncs la xocolata blanca existeix legalment com a categoria de xocolata, bé, com bé has dit, Gemma. La diferència és que no conté els sòlids de cacau que podem trobar doncs, a la xocolata negra o amb llet. Es fa principalment amb mantega de cacau, llet i sucre. Per tant, si algú diu que la xocolata blanca no té cacau, estaria simplificant massa. Sí que conté un producte del cacau, que és aquesta mantega de cacau, però no els sòlids de cacau responsables del color i bona part del sabor característic. Llavors, a veure, per mi és xocolata, no sé per tu, Gemma.
4: Jo pensava que no, definitivament, perquè la relacionava amb mantega, amb llet, i pensava que no portava cacau, però vaja, com bé has explicat, porta mantega de cacau.
5: Clar, aquesta mantega de cacau, que molta gent doncs, defineix com a no cacau, i llavors per això hi ha gent que diu que la xocolata blanca doncs, no és xocolata, sinó que és simplement sucre i llet, no? Però amb pinces, eh? Jo que sóc molt fan de la xocolata blanca, eh?
4: Més mites.
5: Va, a l'últim. La xocolata és addictiva.
4: Mira, em sembla força complicada respondre aquesta pregunta, eh? Però, vaja, jo et diré el que penso. La xocolata porta sucre, i el sucre és una substància que ens genera dopamina, o sigui, ens dona plaer. Per tant, tot allò que ens dona plaer ens crea una certa addicció, com més en mengem o més prenem aquella substància, més dopamina generem al nostre cervell i, per tant, doncs, més en volem. Per tant, jo crec que sí.
5: Bé, és un bon raonament, eh? O sigui, al final jo diria que és una de les afirmacions amb més debat que podríem tenir, que és si és addictiva o no. És un mite. És un mite. Hi ha persones, de fet, que diuen literalment, que com hem comentat, no?, que són addictes a la xocolata, també passa amb altres coses, no? Però des del punt de vista científic, la xocolata no es considera, doncs, una substància addictiva. Una altra cosa, que hem comentat, és que ens agradi molt i que, doncs, tinguem ganes, doncs, de repetir un trosset de xocolata, no?
4: Clar, però Sergi,
5: el seu sabor...
4: Perdona, que et talli.
5: Digues.
4: O sigui, la xocolata, aquella que és autèntica, negra, que fins i tot a vegades no està ni bona, perquè és molt amarga i té un sabor molt fort, no? Té un gust molt fort. Però, clar, aquella xocolata que és industrial, que porta galetes o que porta altres coses, i també molts aliments sabem que la indústria alimentària fins i tot afegeix potenciadors al sabor i altres coses que potser ni sabem, no? Perquè la llista d'ingredients a vegades és llarguíssima. No creus que realment això sí que fa que sigui addictiva? La que és més industrial, no l'autèntica.
5: A veure, jo crec que és com tot, sí que ja ho has comentat, no?, que el concepte del sucre hi fa molt, perquè al final el sucre, doncs sí que quan parlem de gominoles, per exemple, que tenen molt de sucre, doncs sí que aquí, en quant a addicció, podríem entrar-hi més, però jo crec que quan entrem en xocolata negra, aquella, la xocolata pura, la 90%, jo crec que aquí és més complicat parlar d'addicció. Jo, quan parlem d'addiccions, entenc més a productes com, per exemple, aquestes begudes ensucrades o begudes energètiques, com podrien ser, doncs, el Red Bull o els Monster o simplement les Coca-Coles, doncs que aquí sí que jo crec que tindrien una quantitat més alta de sucre i podrien arribar a ser més addictives.
4: O edulcorants, no?, perquè al final és el dolç, no?, el fet que ens provoca aquestes ganes de voler-ne més.
5: Sí, correcte, però jo ja et dic que moltes vegades els ingredients aquests tan llargs i tan complicats no me'ls llegeixo. Si em ve de gust menjar-me una xocolata blanca, me la menjo, amb moderació, òbviament, però no em poso a mirar sempre els ingredients de cada producte.
4: Et deixo continuar, que perdona que t'he tallat.
5: No, mira, simplement, per tancar una mica ja la secció, el sabor de la xocolata, la textura, el sucre que hem comentat, també el greix, doncs fan que sigui un aliment, doncs, especialment plaent per a moltes persones, per mi sobretot, quan parlem de xocolata dolça. Llavors, això de jo sóc addicte a la xocolata, diguéssim que podria ser una manera de parlar, no?, com d'altres productes, però jo crec que no és correcte, i de fet, buscant-ho, no és correcte equiparar-la, doncs, a una substància addictiva, ja que n'hi ha moltes altres i de molt més addictives. Llavors, després d'això, jo crec que, Gemma, podem mirar la xocolata d'una altra manera, no? Ja per començar.
4: Totalment, no. Ja ens has explicat, no?, aquests mites i aquestes realitats al voltant de la xocolata, i doncs ara en coneixem una mica més sobre aquest aliment, Sergi.
5: Correcte. I mira, ja que hi som, ara per tancar també, jo ja he dit que la meva xocolata...

0: parlar amb el pastisser i xocolater Arnau Fuster sobre com es treballa la xocolata i diferents curiositats d'aquest món. Bona tarda, Arnau.
1: Bona tarda.
0: Com diries que és treballar amb la xocolata?
1: Doncs bé, bueno, el primer de tot és que la xocolata és un producte molt bo, diguéssim, i molt versàtil, però també alhora és un producte doncs molt, molt exigent, no? Perquè requereix estar i tenir una tècnica i sobretot tractar-lo amb molta cura, perquè qualsevol error que puguem tenir a l'hora d'elaborar-ho doncs fa que no surti el producte de la manera que vulguem.
0: I quines diferents tècniques hi ha per treballar la xocolata?
1: La primera tècnica que diria jo és la temperat. És la tècnica principal, que el que fa és estabilitzar les molècules, diguéssim, els cristalls de molècula que hi ha dintre de la xocolata en si, i llavors això fa que després nosaltres la podem treballar de qualsevol, de la manera que nosaltres desitgem, no? Però dintre d'això, de la xocolata, i un cop ja està cristal·litzada i tal, doncs podem fer moltes coses. Podem fer ganache, que diguéssim són per fer sobretot bombons, musos, emmotllar, diguéssim, per exemple, per fer rajoles de xocolata, banyar pastissos, és un producte superversàtil.
0: I és més o menys moldejable segons si és xocolata negra amb llet o blanca?
1: Doncs mira, cada una de les tres xocolates té, diguéssim, hi ha una gran diferència, perquè per començar la xocolata negra està composada per sòlids de cacau, sucre, i llavors normalment porta una mica de lecitina de soja o així, sobretot les industrials, per estabilitzar. Després la xocolata amb llet porta sòlids de cacau, però molt menys que la xocolata negra, porta llet en pols o sòlids de làctics, sucre, i un altre cop porta normalment estabilitzants o de soja o tal. Això torno a parlar de les que són industrials. I la xocolata blanca només conté mantega de cacau, no porta els sòlids, diguéssim, foscos de cacau, porta llet i això, la citina, soja i sucre. Llavors, clar, com veieu, aquesta hi ha tres grans diferències en cada una, s'elaboren diferent. Llavors, també això varia molt depenent de si una xocolata és més fluida o no, perquè això és un món supergran, no? Però sí que podem parlar que la xocolata negra és molt més densa que la xocolata amb llet, i la xocolata blanca, doncs, és la més líquida, no? Llavors, clar, entre les tres tenen diverses formes de treballar-lo, perquè no són exactament el mateix producte.
0: La xocolata negra, a vegades quan compres mones de xocolata que són fetes de xocolata negra, sí que són és una xocolata més dolça que la que tu pots comprar al supermercat, de 72%, 80% de xocolata. És justament perquè és més complicada de moldejar?
1: No, a veure, això dels percentatges és un món molt, molt gran, no? Perquè depèn també de la fava o del conreu on s'hagi agafat, o si és un blend, que vol dir barreges de diferents faves. Si, per exemple, les xocolates normalment que s'utilitzen per fer les mones, sobretot, com dius tu, són més aviat dolces, és perquè agradin als nens, no? Que al final la mona està encarada als nens, i si és de xocolata negra normalment s'utilitza del 55-60% de sòlids de cacau, val? Quan el percentatge aquest és de sòlids de cacau, vale? Llavors la resta d'ingredients solen ser sucres i estabilitzants, val? Clar, normalment s'utilitzen aquest tipus de xocolata. Sí que és cert que abans del supermercat ens trobem xocolates, jo per mi del 80 o del 90, però això realment 100% no és verídic, perquè una xocolata del 90% seria bastant difícil de produir, no? Però sí que és cert que, per exemple, del 70%, que en relació amb la resta d'ingredients crec que és el més adient, però ens podem trobar que una del 50% o del 60% sigui més amarga i més forta que una del 70%, perquè això depèn del procés d'elaboració del cacau en si, de com ha estat tractat aquest cacau, de la plantació que prové. Jo, per exemple, utilitzo un cacau i faig una xocolata del 70%, que és més fluixa de gust que una que la faig del 60%.
0: D'acord. I tornant a com es treballa la xocolata, quines curiositats creus que ens podrien sorprendre els que no hem cuinat mai amb xocolata?
1: Doncs com tornar a repetir una mica

0: que el que he dit al principi, doncs la xocolata, la, si no es treballa bé o si no es té aquest coneixement sobre ella, no, els resultats són molt diversos. Clar, si busquem fer una rajola de xocolata i el temperat no és l'adequat, o la temperatura de l'establiment, o la temperatura de, del motlle inclús, o la temperatura de... si tot no està ben mesurat o ben, ben estructurat, o un temps de que tu hagis pogut fer proves i errors, doncs ja és infinit. O sigui, ens podem trobar molts resultats diferents en el mateix producte.
1: D'acord, i per acabar, tindries alguna anècdota cuinant o moldejant xocolata?
0: Doncs sí, mira, així curiosament... com perquè veieu que estats professionals posen coses, a l'últim concurs que vaig anar, a la peça artística de xocolata que vaig fer pel concurs, que per sort vam guanyar la prova, però se'm va caure. A l'hora de passar al jurat, la figura se'm va caure una part i no portàvem recanvi. I llavors, ara, per la pròxima vegada que em torni a presentar al concurs, doncs ja tinc pensat de portar un recanvi per si un cas.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la xocolata a la ràdio.
0: A tu, moltes gràcies.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: xocolata, però ara ens fixem en una altra qüestió. Totes les xocolates són iguals? Per què quan anem al supermercat ens trobem rajoles del 50, del 70, del 85 o fins i tot del 99% de cacau? Xocolata negra amb llet, sense sucres afegits i entre tanta opció, és complicat saber quina és millor. Per això anem a descobrir què pot aportar realment el cacau, quins beneficis té i, sobretot, què hem de mirar a l'etiqueta per saber què estem comprant. La primera cosa que hem de tenir clara és que quan parlem dels beneficis de la xocolata, en realitat estem parlant principalment del cacau. El cacau conté polifenols, especialment flavanols, uns compostos antioxidants que s'han estudiat, entre altres coses, pels seus efectes sobre la salut cardiovascular. També aporta minerals com magnesi, ferro, coure o manganès. I aquí arriba la primera clau. Com més cacau i menys sucre afegit, millor perfil nutricional tindrà generalment aquella xocolata. Per això, quan anem al supermercat, més que mirar si posa negre, intens o pur a la part del davant de la rajola, el que hem de mirar és al darrere i mirar l'etiqueta. I ara bé, què hem de mirar? Podeu prendre nota perquè hem de mirar bastantes coses. Primer, el percentatge de cacau. Si busquem una xocolata amb un perfil més interessant, podem optar per una xocolata negra amb un percentatge elevat de cacau, per exemple, del 70% o superior. I si un 85% ens agrada, encara tindrà habitualment menys sucre. Però compte perquè 85% no significa automàticament que sigui millor per tothom, ni que n'haguem de menjar sense límit. Continua sent un aliment molt energètic i amb un valor calòric també doncs, molt elevat. Segona cosa, la llista d'ingredients. Els ingredients apareixen ordenats de major a menor quantitat. Per tant, ens interessa trobar ingredients com pasta o... No ens interessa, perdoneu, trobar ingredients com pasta o massa de cacau, sucre, i doncs hem de mirar aquesta llista d'ingredients. Si el sucre apareix com a primer ingredient, ja tenim una pista molt important. Probablement estem davant d'un producte en què el sucre té molt més protagonisme que el cacau. Per tant, mireu l'ordre dels ingredients. Tercera cosa, la taula nutricional. Podem comparar dues rajoles semblants i mirar especialment els sucres per cada 100 grams. De fet, us pot sorprendre bastant la diferència entre una xocolata i l'altra. I què passa, companys, amb la xocolata amb llet? Aquí acostumem a trobar menys cacau i més sucre, a més els ingredients lactis, i amb la xocolata blanca encara és més evident. Pot portar mantega de cacau, però no conté els sòlids de cacau que donen a la xocolata negra bona part dels seus flavanols. Per tant, nutricionalment, no podem posar-les totes al mateix sac. I realment, un dubte que ens arriba quan parlem de la xocolata ens fa més feliços? Aquí també hi ha molta llegenda. La xocolata és un aliment molt agradable i pot generar plaer i sensació de recompensa, però això no significa que una rajola funcioni com un antidepressiu. Sí que el cacau conté substàncies com teobromina i petites quantitats de cafeïna, especialment quan té més cacau. Per això, si sou especialment sensibles als estimulants, també és una cosa a tenir en compte si mengeu molta xocolata negra, per exemple, al vespre, no un moment on és moment de dormir i, per tant, ens podem activar. Així que, en resum, la pròxima vegada que compreu una rajola, feu tres coses. Primer de tot, girar-la, mirar el percentatge de cacau i llegir els primers ingredients, perquè dues rajoles que per davant semblen pràcticament el mateix producte poden ser nutricionalment molt diferents. I no cal convertir la xocolata en un aliment miraculós ni tampoc demonitzar-la. La diferència està sobretot en quina escollim, quina quantitat en mengem i amb quina freqüència. Així que, si podem gaudir, sí que podem gaudir de la xocolata, però si a més de gaudir-ne volem aprofitar les propietats del cacau, que el cacau sigui realment el protagonista de la rajola. I bé, la xocolata és un dels elements imprescindibles a l'alta cuina. No hi ha restaurant amb estrelles Michelin que no tinguin xocolata bona i de qualitat a les seves postres. Ara, alguna d'aquestes creacions la podem degustar a la pastisseria Juanitas, amb obrador a Sant Iscle i botiga Arenys de Mar. Oriol.
1: Doncs sí, Gemma, estem mateix en disposició de parlar amb el Joan Grimal, que és qui està al capdavant de Juanitas. I de seguida doncs el saludem. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, Oriol.
1: Bé, avui volem parlar de xocolata, eh? Joan, d'això en sabeu un munt vosaltres.
2: Bueno, una miqueta. És un dels nostres ingredients principals, sí.
1: Explica'ns una mica, Joan, la teva formació. Volem començar una mica per aquí, perquè diguem-ne que estàs al capdavant de Juanitas, eh? D'aquesta important pastisseria. I bé, diguem-ne que n'has après de pastissers i de cuiners de renom.
2: Bueno, la meva formació ve més que res del món de la restauració. Sí que he treballat en pastisseries com Totel, de Paco Torreblanca, Alicant, però el que he fet més és restaurant. Ja sigui restaurant, diguem, d'una gama normal com d'estrelles Michelin. Llavors, el que em dedicava jo quan era més jovenet, però ja en tenim gairebé 45, és a fer els postres dels restaurants. La meva feina era principalment fer els postres, fer el que seria tot el tema de petit fours, que aquí també hi hauria xocolata, no? Si ja siguin bombons i així. I en alguns dels restaurants que vaig treballar també feia, doncs, el pa. Llavors, tot una miqueta és el que fem a Juanitas, no? Ja fem postres, fem pastisseria i toquem una mica la xocolata.
1: Mm? Home, déu-n'hi-do, em deies, has fet els postres, diguem-ne, de restaurants amb estrelles Michelin. Home, aquí a Catalunya en sabem d'això, en tenim uns quants, però tampoc n'hi ha.
2: Sí, però no n'hi havia tants, eh?
1: Exacte, exacte.
2: Ara són 45, sí, això és l'any 2010-2009, a Barcelona crec que no hi havia cap dues estrelles, hi havia Néixel, hi havia el Jean-Luc, on t'atreveava jo, el Jean-Luc Figueres, i en Jordi Vilà va ser el que va començar a despuntar com a cuiner, diguem, jove, que quan li van donar la primera i això. Però vull dir que no, en aquella època no n'hi havia tants, eh? El Jean-Luc, on te vaig anar a parar, sí que és veritat que hi han passat molts dels cuiners que actualment inclús tenen tres estrelles i així. Gent que havia treballat al Bulli, gent que havia, bueno, gent que ara actualment despunten molt.
1: Tema molts xocolata, fons. Joan, pot ser que d'aquí un temps es converteixi en un article de luxe, no? I cada vegada la trobem més cara.
2: Els últims anys hi ha hagut, crec que hi ha hagut una mica d'especulació. Tornem a anar avall. Ja fa uns mesos que està baixant el preu i m'estan dient que de cares a Nadal encara baixarà més. Vull dir que hi ha hagut algú aquí que ha jugat amb el mercat, ha comprat gran part del cacau, no?, i ha jugat amb això. I els preus es van disparar moltíssim, es van duplicar, bueno, es van triplicar, que dir bé. Però res, dic, insisteixo que la cosa està canviant, eh?
1: Perfecte.
2: La cosa està canviant i sortirem tots guanyant.
1: Home, doncs molt bona notícia que podem explicar aquí a l'Hora Maresme, en aquest programa. Sí, la xocolata està baixant de preu i encara baixarà més. Això, pels que ens agrada, és molt bona notícia.
2: Això ho sé pels proveïdors i, bueno, en general tots m'ho diuen, no? Poder comprar xocolata perquè no tinguin xisses als dits era un joc important. Havies de demanar a tots els proveïdors pues, on t'anàvem a parar, saps? I jugar amb un, jugar amb l'altre, inclús hi va haver xocolates d'altres marques franceses que aquí no eren tan conegudes al mercat, que venien cap aquí perquè eren més econòmiques, saps? I jugava una mica amb tot això. Però ja dic, sembla que no estarà als preus que estàvem, però que baixarà més del que hi ha ara, sí.
1: Bé, i més com la gasolina, això, que també mai saps quan puja, quan baixa, doncs ens n'alegrem que baixi.
2: No sé si l'afecta la guerra, les guerres o no, però aquí estem. Jo sobre la xocolata volia comentar una cosa.
1: Digues.
2: Vale, que al mercat, quan anem a una cafeteria, quan anem a un lloc, sobretot amb el món de la bulleria, menjar moltes coses que ens venen com a xocolata i no ho són realment. Són sucedanis de xocolata. I aquí el que mana és la mantega del cacau, que és el que realment dona valor a la xocolata, vale? El greix del cacau. Tenim compte el que ens posem a la boca. Una cobertura de xocolata, una xocolata bona, de qualitat, quan ens la menjarem farà crec. En canvi, aquestes altres xocolates és tot sucre, bàsicament, com una mantega més, vale?
1: Perfecte. I res, per acabar, Joan, si ens haguessis de destacar algun postre, alguna cosa feta amb xocolata que us surt la mar de bé, ara que fes-nos venir una mica de gana, va.
2: Ja des del primer dia que vaig començar a treballar aquí a Sant Iscle i que vaig obrir la botiga, hi ha un postre dels que porta xocolata, bàsicament, que és una mousse que fem de xocolata. És una mousse feta en base de pasta bomba, que és un rovell muntat, amb xocolata i nata, vale? És una mousse de xocolata i porta un cruixent de praliné d'avellana i la base és un brownie de xocolata, o sigui, és xocolata per xocolata per xocolata. I és un dels postres que agraden més i que hem fet més.
1: Doncs, pels amants de la xocolata, això que m'expliques, segur que ja estan salivant, eh? Ja deuen tenir una gana. Doncs Joan Grimau, de la pastisseria Juanitas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el Dia Mundial de la Xocolata, i molta sort, i amb aquesta bona notícia que ens has donat ens quedem, eh? La xocolata està baixant de preu, això ens agrada moltíssim.
2: Vale, vinga, va, som-hi.
1: Doncs ja ho veus, eh, Gemma? No sé si t'hem fet venir gana amb tota aquesta estona que portem parlant de xocolata, i sobretot quedem-nos amb això, eh? Està baixant de preu, això. Molt bona notícia, sobretot de cara a Nadal, de cara a les mones. Notícia important, eh?
0: Totalment. No, i sí que, com que jo ja sabia que em vindria gana i entull de xocolata, el que he fet és menjar-ne abans de començar el programa.
1: Ah, punyetera.
0: Per tant, ja se m'ha tret, no? No sé vosaltres si us està venint potser gana, no?
1: Sí, jo ho tinc pendent. Ara, sortint d'aquí, croissant de xocolata cau segur.
0: Molt bé, molt bé. Oriol, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer un resum al temps i ens fixem en la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí, mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est-sud-est. I això vol dir que seran més fresquets i, per tant, la temperatura màxima no pujarà tant. Baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31, 32 graus es podria fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
0: Doncs acabem d'escoltar la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem encara ens queda a fer el repàs a l'agenda setmanal d'activitats que podeu fer al Maresme durant aquests dies. També parlarem de gastronomia amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, i acabarem, com sempre, amb la tertúlia esportiva conduïda pel nostre company de Tordera, en Martres Serres, perquè ens expliqui doncs les principals notícies esportives i la resta de companys en donen doncs la seva opinió. Tot això aquí a l'Hora Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I a aquesta hora, com sempre, és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials amb el nostre company des de Calella, en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Hola de nou, què tal?
2: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, ara que s'ha acabat, o s'està acabant, perquè encara fa calor l'estiu, hi ha hagut menys meduses a les costes de la comarca i també del conjunt de Catalunya. Els socorristes han detectat moltes menys picades i les dades del portal Minca confirmen la tendència. Els albiraments de les tres espècies més habituals han disminuït. En el cas de l'ou ferrat, les observacions han caigut gairebé un 53% respecte de l'agost de l'any passat, mentre que el born blau ho ha fet un 46%. Els experts plantegen diverses hipòtesis per explicar aquesta davallada, relacionada sobretot amb les temperatures extremes del Mediterrani i la formació d'una barrera d'aigua calenta que dificultaria que les meduses arribessin a la costa. També apunten al paper del vent de Garbí. Tot i que els banyistes poden celebrar-ho, els biòlegs recorden que les meduses formen part de l'ecosistema marí i que la seva disminució pot ser un altre indicador dels efectes de l'escalfament del Mediterrani.
2: Per tant, aquest any menys meduses que altres anys, no sé. Sergi, jo crec que tu no ets gaire de platja, però no sé si recordes un any, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la platja estava plagada de meduses, però moltíssimes, moltíssimes. Semblava l'apocalipsi.
3: No t'ho sé dir perquè,
2: no
3: com bé has dit,
2: eh?
3: No soc de platja.
2: Vaja, bé. Doncs va, explica'ns més coses. En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs anem cap al nord, cap a Suècia, ja que el Partit Socialdemòcrata ha guanyat les eleccions parlamentàries del país i el bloc d'esquerres es perfila com a vencedor amb gairebé el 95% del vot escrutat. Els progressistes sumen 176 escons, un per sobre de la majoria absoluta davant dels 173 de la dreta. L'avantatge, però, és mínim. Només 28.000 vots i encara queden paperetes per comptabilitzar. La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, podria tornar a ser primera ministra 4 anys després de perdre el poder. La ultradreta, que va ser segona força el 2022 i va recolzar el govern conservador durant l'última legislatura, retrocedeix i queda darrere dels conservadors. El resultat definitiu no es coneixerà fins als propers dies, quan s'incorporin els vots de l'estranger i part del vot anticipat.
2: Molt bé, doncs això ha passat a Suècia. I el tema curiós del dia, et demanaré, Sergi, però que el fem curtet perquè ens espera també la Txell i no vull que vagi ràpida perquè tenim poc temps.
3: No pateixis, doncs vinga, farem un paràgraf només. Els principals dirigents de les grans empreses d'intel·ligència artificial han alertat sobre els riscos d'un desenvolupament massa ràpid de la tecnologia. Dario Amodei, responsable d'Anthropic, assegura que en només 6 o 12 mesos la intel·ligència artificial podria arribar a controlar parts importants d'internet i que els humans podrien perdre la capacitat de supervisar-la. Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk també han defensat la necessitat d'alentir el ritme.
2: Déu-n'hi-do, doncs entra fins i tot una mica de por, amb aquestes afirmacions. Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, tu diràs que estem preguntant avui.
3: Jo crec que està clar quina és la pregunta d'avui, perquè portem tot el programa parlant. Jo ja tinc gana d'aquest tema, que és: quina xocolata preferiu? La xocolata blanca, la negra o amb llet? Jo ja he dit la blanca. Us falta a vosaltres?
2: Va, doncs aprofitem, no sé si tenim per aquí els companys, jo us diré que a mi la meva preferida és la negra.
4: Jo estic amb en Sergi, eh? Jo també la blanca.
2: Vinga, molt saludable.
5: Soc molt tim també xocolata blanca.
2: Molt bé.
5: De tota la vida.
2: Visca el colesterol. Què més? Què més tenim per aquí? Oriol, tens alguna preferència? No el tenim per aquí, potser. Vaja.
5: Bueno, és que la negra, Gemma, no ho sé, tipa massa és bastant... No ho sé.
2: Jo no. En Marc diu la blanca, en Martí la blanca, en Sergi la blanca...
5: També?
2: Mare meva. Marçal,
5: Hat-trick.
2: Digue'm tu què t'agrada.
5: La blanca, sens dubte.
2: En Marçal també la blanca. Mare meva, tu.
5: Està tot dit, Gemma.
2: Està tot
3: Haurem
2: dit.
3: De fer una quedada.
2: Haurem de fer una fundida. Sí, exacte, de xocolata blanca. Molt bé, molt bé. I els filipinos, què? Us agraden?
3: Han pujat de preu.
5: De xocolata blanca, potser ser.
2: Molt bé, doncs, companys, gràcies a tots. Nosaltres us deixem aquesta pregunta i seguim. Fins ara.
3: Adéu.
5: Fins ara.
2: Molt bé, doncs ara saludem en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt perquè cada dilluns ens porta les millors propostes per fer al Maresme. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, amb ganes que ens expliquis quins plans has escollit.
4: Molt bé, no m'agrada dir-li les millors propostes perquè em poses en una tessitura que penso, ui, ui, ui, a veure si ens estaran escoltant algú i ho posaran en tela de judici. I jo intento portar-vos algunes propostes per fer la nostra comarca i ja que cadascú ho valori.
2: Però si tens sembla, bon, Gemma... tu tens un bon criteri, Martí.
4: Ah, bueno, s'intenta, merci pel piropo, però, bueno, la qüestió és que començarem per dissabte amb una activitat que podem fer a Sant Vicenç de Montalt. Es tractarà d'un torneig popular de volei platja que està obert a participants de totes les edats. Serà una competició en format 4x4 i es farà a la zona de platja entre les guinguetes Mio i Oblique. La jornada començarà a 9:45 del matí i continuarà la tarda de 3:15 a les 6. Durant tot el torneig val a dir que per als que potser no tinguin aspiracions a guanyar, que els hi aniran donant premis i obsequis als participants. Així que no sé a tu, Gemma, si t'agrada el vòlei, però tenim el nostre company d'aquí de Sant Vicenç, el Miquel, que en fa molt i hi ha molta gent molt aficionada.
2: Ui, en Miquel que no s'apunti a aquest torneig perquè ens fotria una pallissa a tots, perquè ell juga entre cometes professionalment, no? Fa lligues i vaja, en sap molt.
4: Sí, en sap molt. Mira, poder, com és 4x4, haurem de buscar un company, intentem començar el Miquel i fem nosaltres tres i algun despistat que ens trobem per allà.
2: També. Més plans.
4: Vinga, ens anem ara cap a Mataró, però ens quedem amb el mateix dia, amb el dissabte, i és que hi ha un taller de rumba catalana al Cafè del Mar a les 10 del matí. I és que Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu i festiu, que forma part del patrimoni musical de Mataró. En el marc del Dia de la Rumba, que serà el dissabte, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar hi haurà tallers intensius gratuïts per a propagar aquest estil a tota la ciutadania i també fomentar-ne la pràctica col·lectiva. Aquests tallers doncs, tenen com a finalitat viure la rumba catalana des de dins, explorar-ne els seus ritmes característics, la percussió, la guitarra, les palmes i la veu, promovent la participació i l'aprenentatge del gènere.
2: Una proposta ben interessant que podrem fer a Mataró i encara tenim temps per una més, va.
4: Vinga, una última, també el dissabte, fem hat-trick de dissabte, i és que a Premià de Mar tenim la festa del barri Tàrtar Maresme, a la plaça Mercè Rodoreda. Serà, bàsicament, una d'aquelles activitats que podeu gaudir durant tot el dia, o més aviat dit, durant la tarda i nit, ja que tindrem des de atabalades de Premià de Mar a 6:15 de la tarda fins a les 11 de la nit, que hi haurà un sorteig d'una panera i també tindrem a les 10 el DJ Toni amb música. I així com a acte principal d'aquestes festes, a les 9 tindrem la botifarrada popular amb un preu de 5 euros, la botifarra i la beguda.
2: Molt bé.
4: Així que, bueno, a més d'això, tindrem masterclass de zumba, salsa i batxata, així que animem a tothom qui li agradi la marxa a acostar-s'hi.
2: Molt bé, doncs dissabte, Premià de Mar, a Festa del Barri Tàrtar Maresme. Martí, moltes gràcies. Fins ara.
4: A tu, Gemma. Fins ara.
2: Vinga, moment per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra col·laboradora, la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també saludem el nostre company, Marc Tres Serres. Avui un plat fresquet i encara d'estiu, oi, companys?
5: Sí, bona tarda, Gemma, de nou, i Txell, també, a tu, bona tarda.
6: Bona tarda i emocionada d'estar amb vosaltres, com sempre.
5: Lo d'emocionada, això ve lligat ja des de abans d'entrar, perquè, escolta'm, Txell, estàvem fent el repàs dels ingredients i com amanir aquest plat que ara explicarem, que, ostres, tu mateixa t'has fet una mica la boca aigua, eh?
6: Sí, i m'emociono, però ja veureu per què, perquè, doncs, Ratatouille, el plat de la Ratatouille, també està molt lligat a les primeres formacions que feia de cuina. I, a més, aquella pel·lícula tan xula que, si no l'haveu vist, us recomano que la veieu.
5: I tant, 100%. Jo també l'he vist unes quantes vegades i em va encantar el ratolí cuiner, que és fantàstic, i com ho gaudeix, no? La cuina, que esperem nosaltres fer exactament el mateix avui i com fem cada dilluns amb la teva secció. A veure, què toca avui cuinar? Toca una miqueta de truita, oi? Que sembla senzill, i de fet ho és, fer-ne a priori per la majoria de gent amb una mica de pràctica i, vaja, a més, d'una forma ben saludable.
6: Sí, perquè avui fem, com vam dir, faríem platets saludables, econòmics, i avui és una truiteta especial, una truita amb crosta. Sabem la típica truita de patates amb mil coses, però aquesta és molt curiosa perquè té crosta i és espectacular. Per dintre sembla un soufflé i per fora té crosta, acompanyadeta d'unes verdures que quasi bé és una ratatouille.
5: Aquesta importància de que tingui crosta per fora és expressament per la textura o per què, en concret?
6: Sí, de fet, és expressament és per combinar aquesta textura per fora de crosta, que ara explicarem per què, i per dintre aquesta truita que ha pujat més com si fos un soufflé. I sobretot, molt important, aquest plat, una mica l'estrella, és aquesta aromàtica que tenim, el romaní, que és molt important de la dieta mediterrània.
5: Exacte, una truita, com tu comentaves, és de verdures al forn amb romaní, que és la part estrella d'aquest àpat. A veure, som-hi, anem per feina. Ingredients que necessitem?
6: Doncs anem per feina. Per fer la truita, què necessitem? Per exemple, això pot ser per una persona o per compartir. Però l'hem feta amb dos ous, hem posat una miqueta de sal, no molta, com sempre, sal marina, i 30 grams de formatge de cabra, d'acord? Preferentment d'aquest de rulo, que sigui perquè queda millor, és això que fa aquest crunch quan es posa en una paella o en una planxa. Per una altra banda, les verduretes. Tenim carbassó, tenim patata, tenim, també hem posat una miqueta de ceba i sobretot el pebre i el romaní, però després, ara, primer, tot això, aquestes verdures al forn. 180 graus poden estar aproximadament, depèn de la quantitat, entre 25 i 30 minuts. Només fa falta netejar-les i deixar-les tal qual, potser tallar-ho per la meitat. Però pels més baguetes o pels que comencen, de moment no fa falta tallar. Al forn i llestos.
5: Doncs vinga, aquesta és la primera part. Ens deixem algun ingredient per col·locar en aquesta recepta després del forn?
6: Doncs no, en principi que es faci i nosaltres podem anar a fer... Això ja ho podem tenir preparat. Ja sabeu que fem aquest batch cooking setmanal, que això va molt bé perquè tenim les verdures i nosaltres, una vegada estigui fet i refredat, ho guardem en un tàper, de preferentment de vidre, a la nevera. Ara sí que anem per com fem aquesta truita tan fantàstica.
5: Vinga, som-hi.
6: Doncs una paella molt calenta o planxa, de fet que estigui ja calenta, i posarem, tallant en aquest formatge, doncs molt finet. I ho posarem com a base un xic d'oli i el formatge tot seguit. I hem d'esperar a que faci, comenci a estar durat, i li posarem aquest ou que hem dit ben batut, ben emulsionat. Per què? Perquè una vegada hem posat aquest formatge ben calent que queda després aquest ou ben emulsionat, què farem? Li donem la volta de seguida perquè ja està la nostra truita ben quallada, la girem i aleshores què passarà? Per una banda ha quedat crunchy i per dintre s'inflarà perquè farà l'efecte soufflé. Què vol dir això? Que la retenció d'aire es quedarà dintre i no sortirà, per tant, quedarà molt xula. Li donarem la volta perquè es faci de l'altra banda i tindrem una truita estupenda amb crosta que en uns 2-3 minuts estarà feta.
5: Molt bé, i ja no sé si cal donar-li algun toc final abans d'emplatar i començar-la a menjar.
6: Doncs mira, en aquest cas, sempre pebre negre, si voleu, que sobretot després, l'aromàtica que té el pebre negre, una vegada fet, espolvorejat i triturat al moment, és fantàstic. Nosaltres a l'emplatat hem continuat amb aquest rústic català d'estovalles, però avui vermelles, i li hem posat a sobre la truiteta unes fulles de menta, també molt característiques. I què hem fet amb aquestes verdures? Aquestes sí, les hem tallades tipus panadera, les hem posades també al forn amb una miqueta d'oli, una mica de sal marina, una mica de pebre i ve de romaní, sense estar-nos, però cuidado, perquè si no quedarà molt fort, i un xic també de formatge. Què ha passat? Doncs que després de 2 minuts al forn ha quedat estupendo. I l'emplatat avui és de cuina mediterrània i cuina sana, que després del cap de setmana ja ens va bé.
5: Exacte, ja per anar baixant una mica aquests àpats, potser d'algú una mica copiosos, i tenir doncs aquest àpat, com tu comentes, amb tots aquests ingredients, a més, antiinflamatoris, i que van bé també pel fetge. Txell, nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim més temps per explicar-ho, però moltíssimes gràcies per aquesta recepta, que jo crec que molta gent no la sabia, tot i que és ben senzilla, i ens retrobem el pròxim dilluns.
6: Doncs fins dilluns, una abraçada.
5: A tu, que vagi bé.
6: Que vagi bé.
2: I ara és moment de la tertúlia esportiva amb els nostres companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Marc Tres Serres, aquí tenim avui.
5: Doncs avui tenim a Martí Capçada amb nosaltres. Hola, Martí.
4: Hola, Marc, què tal?
5: I també tenim en Sergi Ferrer. Què tal, Sergi?
2: Dani, crec, eh?
5: Ah, Dani, sí, sí. Dani, digue. Hola, hola. Dani Grau.
7: Soc jo.
5: Hola, Dani. Doncs vinga, anem per feina amb aquests pocs minuts que ens queden de tertúlia, però, evidentment, fem un petit repàs del més destacat, i sobretot ha sigut, evidentment, el que porta sempre la veu cantant, qui crida més l'atenció, i és el què fa el Barça. Van jugar el de bàsquet i el de futbol. Comencem pel de futbol, 2-4, victòria al Camp del Llevant, amb un Lamine Yamal i un Rafinha, nois que, vaja, estan en un estat de forma estel·lar.
4: Sí, sí, tota la raó. Jo crec que seguim una mica amb la dinàmica que comentava en Marc a la tertúlia de la setmana passada. Un equip que sembla que està a uns nivells que m'atreviria a dir que s'està acostant... A veure, que és molt aviat dir-ho, però aquella millor època del Barça. Sí que és veritat que vam tenir un petit ensurt amb el 2-3, però crec que inclús els hi haurà anat bé, i segur que l'entrenador els hi haurà fet un toc d'atenció, i així doncs no ens passa en un futur.
7: El Flick va dir que no esperava el millor moment físic dels jugadors fins després de l'aturada de seleccions, que és, diguéssim, ara hi ha dues jornades, una intersemanal que comença demà, vale?
5: Sí.
7: I després el cap de setmana. Després hi ha dues setmanes, que seran tres a nivell de calendari, sense lliga, perquè hi ha partits de seleccions i tot aquest rotllo. Ell va dir que després de l'aturada de seleccions el Barça estaria en el seu millor moment físic. Jo crec que ja ha arribat, perquè clar, no millor que ara no crec que hi sigui
5: no,
7: gaire més. El problema és si seran capaços de aguantar tot aquest ritme, o almenys, sí, sí, diguéssim, a un nivell acceptable, o tindrem un novembre com l'any passat, que va ser absolutament desastrós.
5: De fet, Dani, crec que ho estàs resumint molt bé, i ve un octubre-novembre molt intens en quant a calendari. La pregunta és ràpida, nois, i senzilla. Creieu que el Barça té també equip suficient per mantenir aquest nivell de forma gran part de la temporada? Perquè tota, impossible, però gran part...
7: Jo crec que té més fons d'armari que l'any passat.
4: Mhm. 100%. Jo estic amb el Dani. Té equip suficient i, a més, té rotacions per parar un tren, així que sí. Jo confio molt.
7: A més, els fitxatges estan funcionant. Sembla que juguin tota la vida aquí i només fa un mes que hi són. Gordon, Adeyemi, que hi va fotre un golarro que semblava Espiri González, d'una cosa tremenda. Per tant, diguéssim que jo crec que el tema és que quan surt un i entra un altre... no es nota una baixada, per entendre's, no?
5: Molt bé, doncs a veure si així seguirà. Recordem, en Dani ja ho ha esmentat, ja partit intersetmanal aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra el Racing. Nois, l'Espanyol també va aconseguir la victòria 0-2 al Camp de l'Osasuna amb un doblet de Roberto, que també ha sortit inspiradíssim en aquest inici de temporada. Ja du 5 gols al davanter centre de l'Espanyol. Demà, Camp del Rayo, i l'equip perico que va fent de forma més irregular, però no, allà hi és.
7: Va fer un partit ahir molt, molt, molt interessant, molt seriós, i guanyant a Osasuna, que no és fàcil, no és fàcil.
5: Allà, Martí?
4: Sí, sí, estic amb tu, Marc, o sigui, de moment estan complint molt, i a més els fitxatges de Brian Zaragoza i Gorosabel, que són de primeríssim nivell, encara no han entrat del tot en la rotació, que jo crec que un cop entrin encara tindran un salt més de qualitat. No sé, veurem, però sembla que té millor pinta aquest any l'Espanyol.
7: Aquest, el Brian Zaragoza, és jugador Barça. Jo l'he fitxat pel Barça.
4: No, no. Va.
5: No?
4: Bueno, obriríem un meló ara.
2: Companys, hem de plegar un sap moltíssim de greu, perquè no m'agrada interrompre d'aquesta forma, però vaja, dilluns tornem amb més tertúlia, us sembla bé?
7: No, sí, no podeu obrir un meló. No podeu obrir un meló.
4: Ja l'obrirem un altre dia, Dani.
2: El guardem per demà, per dinar demà. Apa, marxem.
7: Adéu,
2: fins adéu. Demà, que vagi molt bé, i gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Adéu, adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera. Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Sabies que...
13: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculat 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
4: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
5: Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
6: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
5: Bé, no puc dir que no.
6: No.
5: Doncs això, comencem.
6: Quan t'ho diguis.
5: Doncs, va, comencem ja.
7: Puc fer un altre mil gràcies?
6: Vinga, fes-ho.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla, 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que em valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Mm-hmm. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així es vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques? No? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui. No? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? En què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima, és dir,

0: Ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
0: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, esclar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
1: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar la primera...

0: primera part, que les ensenyem bé. Jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I han, penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
1: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
0: és no homogènic. En mica en mica, no?
2: Anton,
0: i llavors, què passa?
2: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
0: a l'era. Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diu, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
2: Vinga.
0: Quan val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs,
0: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
0: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila. i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant dels carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
6: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54. Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre diia que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells, i llavors, clar, o sigui, va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer ja famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que... Ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare, t'imagines que ara tu que sé el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Era de dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repente, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades li canto el Carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho coneix, pues, diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del Carriler.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carriler de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions. Ah.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Almacelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
0: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
5: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
6: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no? Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la Sala Paloma, i n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana, o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
5: Doncs la Paloma Fondita Mexicana,
6: yeah.
5: Me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
6: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet. Transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot aquest... tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues. Però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, tots els mexicans. Perquè sí, ho tenim, jo crec.
5: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón. Per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
6: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no? Com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que alamant, no? De, bueno, col·loquialment, alamant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa, o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
5: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no?, per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
6: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no?, llegir una mica la gent, no?, com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no?, o si diuen good morning, o jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica, pues, llegint una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com
5: materialista. Com un escàner, gairebé, eh?
6: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català, o en anglès, o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
5: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assidua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
6: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès. Així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
5: sí,
6: era...
5: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
6: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè... Hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no? Com diu... Diguéssim, és com que estic... Esto, no? Sorprendido. Perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no? Perquè la gent, quan parles català, et diuen, però quan portes tu aquí? O coses, no? I quan vas arribar a tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no? Per visitar caves, o sigui, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana, racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les
5: paraulotes.
6: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja no sabia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar a dir merci, o per favor, o saps, com, o bon dia. N'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també. I amb aquestes esses, hores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música, fan per mi la vida i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no? A casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no? El dia de Diana, el dia de, per ser.
5: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
6: Sí.
5: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, Pescado Zarandeado. Hem dit al principi que...
6: El Pescado Zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
5: sí,
6: no?
5: De, com de sacsejar.
6: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt... Bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, sí. Parlarà avui.
5: No cal anar a les sèries de Netflix, diumenges, no?
6: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no, els meus tiets, no, que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No li treien les espines, però quan li posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona, també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que... es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península Ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic, que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot, diguéssim, no? I escalivar no... Pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí, en Barcelona, que a Girona o que a València, no? Però que ho fem, la veritat.
5: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
6: Però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
5: sí,
6: coses.
5: Sí, sí, però el xató és nostre. Sí, Ricardo, moltíssimes gràcies. I permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
6: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I ser, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos on ens dà la xingada gana.
7: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
8: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: Molt bé.
9: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
10: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
11: La xarxa. Escoltant Ràdio Arenys.
12: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
13: Marta!
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
15: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
16: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
15: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
16: Dilluns, dia de descans.
15: Telèfon 93 792 35 46.
16: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto. Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
18: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
18: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
19: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar.
20: Premià de Mar en 3 minuts.
19: Aquestes beques menjador les atorga el Consell Comarcal per garantir l'accés dels alumnes a una escola en condicions d'equitat. Se n'atorguen 9.740 amb una dotació econòmica que creix respecte al curs passat. Arriba gairebé als 12 milions d'euros. També és cert que s'han rebutjat més de 2.000 sol·licituds per no complir els requisits. Les famílies que ho vulguin poden reclamar fins al 30 d'octubre. Premià de Mar ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional a la Rambla 11 de setembre. S'hi han donat cita representants polítics de bona part de les forces polítiques del consistori i també entitats premianenques. La Coral L'Amistat obria divendres l'acte amb el cant de cançons tradicionals i després temps per les ofrenes i els discursos. Tots coincidien que es tracta de reivindicar la identitat, cultura i valors catalans amb un dia per rememorar el passat i mirar cap al futur. L'alcalde Rafa Navarro, a més, destacava la manera de ser catalana, integradora i de diàleg i no d'extremismes. El centre comercial Mataró Park ha tornat a patir un robatori. A primera hora de diumenge, a 6:45 del matí, un grup d'assaltants ha encastat dos cotxes contra una botiga per aconseguir entrar a l'interior de l'establiment i robar-hi. Després han marxat amb el botí i han abandonat els dos cotxes. Ara mateix els Mossos d'Esquadra investiguen els fets pels quals encara no hi ha detinguts. De fet, fonts policials relacionen el robatori de Mataró amb la sustracció anterior de diferents vehicles d'alta gamma a l'aeroport de Barcelona. I també a Mataró i molt a prop del centre comercial, un veí ha mort aquest cap de setmana després d'accidentar-se en una rotonda. La policia local mataronina ha obert una investigació per aclarir els fets i les causes de l'accident, ja que no hi havia implicació de cap altre vehicle. En cultura, aquest dijous, 17 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, es presentarà la nova temporada de l'Amistat 2026-2027. L'acte servirà per desvetllar als assistents les novetats de la temporada en teatre, música i òpera. La presentació s'espera amb molta expectació. Hi ha entrades gratuïtes que es poden descarregar a la web de l'Espai L'Amistat. En esports, debut en victòria pel primer equip femení de bàsquet, que dissabte superava l'Igualada per 50-55. Les premianenques van fer un cop d'autoritat al segon quart, on van anotar 23 punts. És la primera victòria del curs. Irene Sanz, amb 17 de valoració, i també Judit Valls van ser de les destacades. I pel que fa al temps, normalitat. Sol sense pluges, amb màximes de 31 graus i mínimes de 22.
21: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox...
22: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
23: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa Du a Ull, de ràdio dedicat al món agrari i al territori. Avui fem balanç de la campanya de la fruita ponent, una campanya que, tot i que per a molts acaba amb les últimes collites d'estiu, encara s'allargarà fins al desembre, quan es recullen les darreres varietats de poma. Amb la Judit Castellà analitzarem com ha anat la temporada, quins resultats deixa i quins són els principals reptes del sector, acompanyats del president d'Assaja, Pere Roquer. També parlarem de la necessitat de trobar un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Ens hi acompanyarà el sindicat JARC per conèixer quines mesures reclama el sector i com es pot garantir la convivència entre la protecció del medi i la feina dels agricultors. I acabarem el programa parlant d'un fenomen que aquest estiu ha tornat a afectar diverses comarques de Ponent, les Pedregades. Amb l'ADB Terres de Lleida repassarem els episodis de calamarsa que hi ha hagut aquest any, els danys que han provocat i com es prepara el sector per afrontar aquests fenòmens cada vegada més difícils de preveure. Comencem!
2: Amb nom propi.
3: Comencem una nova edició de l'Arrel i, com dèiem, avui volem fer un repàs el més exhaustiu possible de com ha anat aquesta campanya de recollida de la fruita. Per això intentarem passar per totes les varietats, per totes les dificultats, traves o no que hi ha hagut. També analitzar les qüestions positives que hi ha hagut respecte a campanyes anteriors. I per fer-ho, qui ens acompanya, evidentment, és el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Si comencéssim, si féssim un repàs, mirem i passem cap enrere, a l'inici, ens situem una altra vegada a l'inici de la campanya de la fruita a Lleida. Vist des en perspectiva, amb la poca perspectiva que tenim ara, a nivell de gestió ha estat una bona campanya?
4: A nivell de gestió dels pagesos, de les persones que tenim treballant, sí.
3: Vale, perfecte. I a nivell de fruita?
4: A nivell de fruita, ara que comencem aquesta primera setmana, setembre, finals d'agost, les pomes s'ha de dir que hem tingut que adaptar-nos amb aquest canvi climàtic que ha fet que més de 30 dies aquí a les comarques de Lleida estiguem per damunt dels 40 graus, amb el que això suposa tant a nivell de gestió de les persones com a nivell dels fruits.
3: Perfecte. Doncs anem a desgranar una miqueta com ha anat cada fruita. Quina és la primera que a Lleida es comença a collir? Valoració també a nivell de qualitat de preus i també de gestió de personal. Per on vam començar?
4: Vam començar per les cireres i pels obrecocs. Les primeres varietats, els preus estaven sent consistents, donat que sempre passa als inicis de campanya, que és la novetat. Però a nivell global, bueno, ha sigut una campanya que s'ha tingut que competir amb tot el que és les altres produccions a nivell d'estat, tant de cirera com d'obrecoc, tot i que la conjuntura que fa aquí a la província de Lleida amb aquestes fruits fa que sigui un fruit molt apreciat, donat la quantitat, sobretot, de sucre i gust que tenen, i per tant, jo penso que s'ha de fer una valoració positiva, i, sobretot, apel·lar de que estem tot un estiu competint amb uns preus de costos de més del 30% respecte a la campanya del 2025.
3: Quin és l'impacte que us suposa per vosaltres això?
4: Doncs s'ha de tindre en compte que un 30% vol dir que cada euro que nosaltres tenim d'inversió, 30 són de despesa directa superior a la que teníem el 2025. Per què? Tenim la situació de la guerra a l'Estret d'Hormuz, nivells de hidrocarburs disparats, a nivell energètic, a nivell d'adobs, una competència desleial per part dels països, en aquest cas de Mercosur, que Espanya és un dels que ho ha signat, donat que allí les condicions ni laborals ni de producció són les mateixes que nosaltres tenim aquí. Per tant, cada vegada se'ns fa més feixuc poder acabar de treballar i de produir, i sobretot, el que diem sempre, o sigui, ja no es tracta aquí els preus de cobrir les despeses, sinó el que s'ha de fer és intentar obtindre el marge comercial per continuar invertint, per tindre millors les explotacions.
3: Clar, amb totes aquestes casuístiques al davant, que a més, vist des de fora com a mínim, el que us passa és que se us en van sumant en comptes de restar-vos-es, què considereu que us ajudaria a mitigar l'impacte que patiu cada dia?
4: Sobretot de que la gent hi fos conscient també de que nosaltres el que estem produint, a part d'aliments de primera qualitat, el que estem fent és salut per les persones. Perquè no és el mateix produir un producte alimentari al costat de casa que haver-lo d'importar doncs, de més de 10.000 quilòmetres, com pugui ser amb l'acord de Mercosur, en aquest cas en la carn de vacum. Per tant, aquí la gent se n'ha de conscienciar que cada vegada més la despesa que suposarà comprar un producte en aquests tercers països res té a veure ni a nivell d'alimentació ni a nivell de salut amb el que nosaltres produïm aquí.
3: Clar, clar, però a què vincularíeu que a 2026 encara bona part de la ciutadania, diguem-ho així, no té aquesta consciència?
4: Primer de tot, a la gran distribució. La gran distribució, amb aquestes campanyes comercials tan agressives de compra molt, que és més barat, el que està perjudicant és la producció local. Hi ha campanyes durant l'estiu on s'ofertaven fruita d'os, en aquest cas pressics nectarines, per sota del preu de que realment el pagès està produint. I això és venda a pèrdues i la llei de la cadena alimentària diu que això està prohibit. Però bé, aquí és on ha d'actuar el Ministeri d'Agricultura per aplicar aquelles sancions corresponents a aquestes cadenes, que són d'àmbit europeu, que són les que tenen les grans centrals de compra, però que fan una distribució de venda de pèrdues molt important.
3: Aquestes eren les primeres fruites que collíem. Després de les cireres i els albercocs, què va venir?
4: Doncs va venir la fruita d'os, ja pròpiament, paraguais, nectarines, préssecs, amb tota l'extensió que té aquí a les comarques de Lleida, vull dir, des del Baix Segrià, Segrià, la Noguera, etc., i que feien que bueno, ja estiguéssim a partir del 5-6 de juny, perquè aquest any portem uns 6 dies d'adelantament respecte als altres anys, en plena campanya i també fica en valor aquestes 25.000 persones que alberguen la campanya de la fruita, que es pot dir fins a mitjans d'octubre, quan s'acabaran les pomes.
3: Perfecte. A nivell de fruita d'os, alguna dificultat afegida aquest any, alguna qüestió que destacaríeu d'aquesta campanya que no us hagués passat respecte a altres, o s'ha mantingut tot normal?
4: S'ha mantingut tot normal, però hem tingut que fer aquestes adequacions d'horari, donat que estem parlant de que aquests 40 graus s'han tingut sostinguts durant molts dies, feien que, per exemple, pues, a la una del migdia fos molt complicat de collir. I llavors el que s'ha fet és adelantar els horaris, inclús amb llum artificial, i començar a les 5 del matí, pues, per al migdia poder estar a casa, perquè, evidentment, tant a nivell de les persones que tenim treballant com a nivell de la mateixa fruita, és inviable poder estar collint en aquelles hores donat de tindre més de 40 graus i aquest sol que creme tant.
3: Clar, clar, a nivell de gestionar les calors, qui decideix els canvis que es fan? Són cada pagès el qui hi decideix a les seves finques? Ho feu una miqueta a nivell criteris estructurals? Qui ho decideix?
4: Bueno, la recomanació és, a nivell de prevenció de riscos laborals, a partir de 37 graus i mig, l'activitat a fora de l'exterior sigui espari. Però també s'ha de reconèixer que, clar, nosaltres som un sector de que hem de recollir sí o sí a l'estiu i aquesta adequació amb aquests horaris fa de, bueno, que s'hagin d'ampliar les plantilles que teníem, perquè també el fruit ens demana de acabar recollint. Per tant, si no es fa hores, al final no es pot acabar recollint.
3: Clar. Clar, no sé si ara mateix, amb les mesures que ja heu establert, veieu que és suficient, que ja són suficients, o creieu que d'aquí uns anys també n'haureu d'afegir o canviar-les les que teniu actualment?
4: Jo penso que aquí ens haurem d'anar adequant a la climatologia que ens vindrà. Sí que és cert que la tendència i tots els mapes indiquen de que segurament la tendència és que es vagi cap a temperatures més elevades de 41-42 graus. Per tant, vol dir que també haurem de fer una adequació, no tan sols a l'hora de regar la recol·lecció, sinó també a nivells dels cultius, perquè amb aquestes temperatures es fa molt complicat acabar produint, donat que, bueno, després de la segona part, que és el tema de les mermes, de que algunes varietats se'ls afecta més que menys.
3: A quines varietats els afecta més?
4: Sobretot a lo que és poma, la poma golden que s'ha començat a recollir, que al final el que hem de fer també és tractaments de protecció solar, igual que a les persones, donat que la pell de la poma golden és més sensible, però també les premaduracions que hi ha, per exemple, en fruita d'os, que et fan adelantar i et fan córrer les diferents varietats perquè estan premadurant.
3: Clar, llavors podríem dir que estan a l'expectativa de les temperatures que puguin anar venint a partir d'ara, es contemplaria per part del sector haver de fer una reconversió del cultiu?
4: les reconversions és una paraula que queda, és molt bonica, però la reconversió té un gran hàndicap, que és la inversió que s'ha de fer.
3: Clar.
4: I ja està feta per a que et puguis tindre doncs, amb fruita d'os, al voltant de 15, 15, 20 anys, amb fruita de llavor, entre 20, 30 anys l'amortització. Si ara automàticament hem de tallar als 5-6 anys aquesta amortització, econòmicament se farà inviable. Per tant, s'haurà de buscar la manera de com se garanteix que la subsistència alimentària de productes bàsics com

0: no deixa de ser una bactèria que es transmet d'arbre a arbre i que al final has d'acabar arrencant la plantació. Pues això, l'IRTA està fent investigacions per a que hi hagi suficient garantia per a que aquells arbres no s'acaben destruint. Però això vol dir també tornar a invertir i canviar un cultiu no és fàcil.
1: Clar, perquè a més m'imagino que si, és a dir, si s'hagués de fer, una de les vies passi sí o sí per ajudes per part de l'administració?
0: És que no hi ha d'altra.
1: Ja.
0: Penseu que avui en dia un arbre que fa 20 anys enrere podia costar 2 euros, estem parlant de que ara, a més de que s'ha de pagar el que és la investigació, doncs estem parlant de 10, 10, 11 euros, 8, 9, 10, 11 euros, depenent de la varietat. Per tant, aquesta inversió amb una hectàrea acaba sent molt important i hi ha d'haver un temps d'amortització òptim per a que puguis tornar a arrencar i a continuar.
1: Doncs estarem pendents de també a veure com acaba evolucionant, i a més ho acabarem explicant, crec que no a tan llarg termini. Si ens centrem en aquest mes d'agost, en aquestes últimes setmanes d'agost, a primeres de setembre, què tenim ara de cultius per recollir?
0: Hem tingut tota la varietat, sobretot de Pera Conference, i també de Blanquilla, que era una varietat que abans a Lleida hi havia moltes explotacions i finalment per un tema hormonal s'ha acabat canviant, i la Pera Conference ha passat a ser la de més producció, però amb els mateixos hàndicaps que venien de la fruita de fruita 2, que és el tema de les temperatures i aquesta adequació dels horaris a l'hora de la recol·lecció.
1: De fet, recordem que en el cas de la Pera Conference hi va haver un episodi de Beni Granís que van impedir la comercialització d'aquesta varietat de pera a Nogre i al Segrià. No sé si això es va quedar aquí, si heu tingut també més danys o més pèrdues a nivell de Pera Conference.
0: No, bueno, va ser a diferents poblacions molt concretes, però que al final la producció global pues, podrà acabar afectant amb un 5, 6, 10%, però en general a les altres poblacions on hi havia Pera Conference s'ha pogut recollir sense cap mena de problema.
1: Perfecte. El fet que ara sigui la de més producció fa que s'aposti perquè ho continuessin al llarg d'aquí uns anys? Opteu perquè alguna altra es pugui situar també com a número 2 a nivell de producció?
0: Nosaltres entenem que de moment serà la Pera Conference que la predominarà durant els propers anys. Però també això ens ho marcarà molt les temperatures que ens puguin vindre a partir d'ara i els propers 10 anys. Al final, una pera tarda al voltant entre 5, 6, 7 anys perquè acabi tenint una producció òptima per amortitzar, i és evident que no es pot estar canviant cada any
1: Clar.
0: El que són els cultius o les inversions que tinguin.
1: Clar, posem una miqueta de xifres. Quan parlem de producció òptima, més o menys, això traduït en xifres, quan seria?
0: A veure, nosaltres comparants, per exemple, en Bèlgica o Holanda, de que parlen del voltant de 30.000 quilos hectàrea, és molt difícil. Primer de tot, per les circumstàncies climàtiques. Holanda i Bèlgica tenen una situació climàtica molt diferent a la nostra. Segona, és evident que contra més al sud, com estem nosaltres d'Europa, les produccions són més complicades de fer climatològicament. I aquí jo penso que serà el gran hàndicap de poder, sobretot, nosaltres el que sí que podem competir amb ells i els guanyem és en qualitat. No té res que veure una Pera Conference produïda aquí al sud d'Europa que produeixen ells, que és molt insípida, que no té els volums de sucre que ens demana el mercat, i això fa de que ens puguem situar com a bons productors.
1: Clar, i aquests volums de sucre nosaltres els traiem gràcies a les temperatures?
0: Sí, aquesta és la gran qüestió. Sí, nosaltres patim aquesta calor,
1: Clar.
0: Però al mateix temps fa de que sigui el que ens dona aquesta diferenciació amb la fruita que produïm, ja sigui a nivell de fruita de llavor com de fruita d'os. I aquí és la clau. O sigui, sàpiga combinar aquestes dues coses, que no és fàcil, però que són les que ens fan diferencials a nivell europeu.
1: Perfecte. I abans d'acabar, Pere, què ens queda ara a aquest setembre?
0: No, la gran producció de poma golden que tenim aquí a les comarques, sobretot de l'Urgell, el Pla d'Urgell i també del Segrià. I per finalitzar, doncs, hi haurà aquestes varietats més tardanes, com pugui ser Pink Lady i Fuji, de que, per exemple, la Pink Lady s'acaba de collir a mitjans de desembre i la Fuji en voltant entre mig octubre i mitjans de novembre. Per tant, hi ha una reflexió que és que Lleida les persones que es dediquen a treballar al camp

0: a nosaltres poden estar treballant gairebé 9 mesos de tot l'any.
1: Clar, és que t'anava a dir, a nivell de mentalitat, potser tots erròniament pensem que s'acaba l'estiu i comença la tardor i ja s'acaba la campanya de la fruita, però realment, escoltant-te, no és així.
0: No, sí. Okay. Nosaltres fem productes alimentaris fins a mig, en aquest cas de fruita dolça, fins a mitjans de desembre.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això és una de les coses que penso que no estan ficades en valor i que s'haurien de significar.
1: Clar.
0: I si... Garantir més de 9 mesos de feina fixa a les explotacions de fruita dolça, com pugui ser aquí a Lleida, doncs això també és una de les coses que marca totes aquelles persones que es dediquen a fer campanyes agràries.
1: Clar. Com creieu que s'hauria de posar en valor?
0: Doncs sobretot al preu, que és una de les coses que en aquests moments sempre estem batallant i que sempre és el que us diu al començament d'aquesta entrevista. O sigui, la gran distribució treballa per a poder baixar preus quan és, hauria de ser el contrari. Hauria de ficar en valor de que des de Lleida puguin, en aquest cas estem parlant de Lleida, però els companys de la Vall de l'Ebre igual, garantir aquesta producció de fruita dolça.
1: Clar, si durant l'estiu ens hem centrat en avançar collites per les altes temperatures, avançar horaris també per les calorades que hem tingut, no sé si el fet de que els hiverns ja no faci tan fred com abans, també ho noteu a nivell de producció de la fruita i a nivell també de gestió d'aquests mesos més de tardor-hivern.
0: Bé, sobretot s'ha de tenir en compte que hivern hi acostuma bé, i calor no, i l'estiu no cal dir-ho, jo penso que el que ha variat ha sigut aquestes entretemps, com pugui ser primavera i tardaó. I aquestes primaveres de tardaó han passat gairebé es pot dir de deixar de ser. Passem de temperatures gèlides a temperatures extremes de calor.
1: Clar.
0: I això fa moltes vegades que aquests circuits de producció s'acabin pues, adaptant a temporades de que abans no eren així.
1: Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Pere, aquest estiu no hem tingut moltes pedregades allò molt, molt greus. No sé si us fa patir de que això després es pugui traduir més endavant amb altres efectes meteorològics.
0: El clima ens està canviant, això tothom ha de ser conscient. I així com l'any 2025 veníem d'un any de més de 19 tormentes de pedra, i aquest any estem parlant d'entre 8, 9... tormentes de pedra en diferents poblacions, però no amb els volums de danys que vam tindre l'any 25, també això, al final, acaba comportant que, veritablement, jo penso que la climatologia, al canviar tan de pressa, nosaltres també hem de tindre aquesta adequació. I això és el que farà els propers anys, com pugui ser productius amb la qualitat que nosaltres sempre fem.
1: Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta campanya de la fruita. En continuarem també parlant tant a noves edicions de l'Arrela com a la resta d'espais d'informació d'aquesta casa. Pere Roque, president d'Assaja Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista. En aquesta edició de l'Arrela d'avui, el que també volíem abordar és una altra qüestió, més enllà de la recollida de la fruita, i és la qüestió de poder garantir un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Aquesta és una de les demandes que fan els agricultors de JARC, poder garantir, d'una banda, que hi hagi aquesta biodiversitat, que la respecten i que, a més, entenen que hi ha de ser, però també poder garantir ells mateixos la seva activitat agrària. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya en aquesta arrela és el Joan Calam, ell és agricultor de Granena de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de JARC. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: D'una banda, la primera pregunta seria, clar, com es pot garantir aquest equilibri entre les dues qüestions?
3: Com es pot garantir l'equilibri entre els pagesos i
1: la biodiversitat.
3: I la biodiversitat. Bueno, fàcil, suposo que no ho és, però també no ho és i sí que ho és. És a dir, tota la vida que estem convivint amb la biodiversitat nosaltres, no som els dolents de la pel·lícula. Nosaltres, tota la vida que treballem al camp, sabem el que es fa, no anem a fer mal als animals. No sé com explicar-te.
1: Sí. Clar, teniu la sensació una mica de que, tot i que la vostra feina ja de per si protegeix la biodiversitat, se us acuse doncs, de justament de fer el contrari, de posar-la en perill?
3: Bueno, acusants, potser no, però que se'ns limita molt fer la nostra feina i que potser això pot afectar la biodiversitat. Bueno, potser sí.
1: Clar, per exemple, el que recordàveu és que la collita de l'oliva es concentra en els mesos de tardor i hivern, quan justament els dies són més curts i la humitat sovint impedeix començar a treballar a primera hora del matí. Com us condiciona, en el cas, per exemple, de la collita de l'oliva, poder garantir aquest respecte a la biodiversitat, però també que pugueu fer bé la feina?
3: A veure, és el que tu has comentat. L'oliva s'ha de collir quan s'ha de collir i ens toca l'hivern, tardor hivern. El temps a Catalunya, a Mediterrani, és el que és. I per humitats que tenim al matí, no és aconsellable collir. Qui vulgui collir, que colli, però la gent no ho fem perquè això ens perjudica la qualitat de l'oli. Els arbres també els poden sortir malmesos. Si fa fred, és humitat i és fred, també. Si fa molt fred, tampoc no podem collir. Llavors, les hores reals, hàbils, que ens queda per treballar, com aquesta prohibició que hi ha de les 5 de la tarda, posta de sol, dis-ho com vulguis, se'ns limita, hi ha dies, hi ha jornades que les podem fer de 5-6 hores, 7. Però, clar, quan estem en campanya no hi ha cap pagès del cultiu que sigui que faci ni 7, ni 8, ni 9. Fem totes les que podem i més.
1: Com us afecta a l'oli? Perquè parlaves d'afectació a l'oli, en què afecta?
3: En la qualitat de l'oli. L'oli s'ha de collir com més aviat millor. Les olives, perdó. No. Les olives com més aviat es collen, millor. Per fer un oli verd, afruitat, per tot això, l'oli va perdent, a mesura que l'oliva va madurant, l'oli va perdent certes qualitats. Llavors, si estem parlant de fer les coses bé, de donar producte de qualitat i tot, i a més ens limites les hores, màquines, tenim les que ja les que hi ha per collir, l'agenda moltes vegades és complicat de fer-la quadrar. Pensa que collim des de finals d'octubre, algú pot començar més aviat, però la immensa majoria es cull a finals d'octubre, estem parlant de superintensiu, i l'altre també, però en aquest cas el que més afecta és el superintensiu, potser. I s'acaba a finals de desembre. Clar, no és el mateix. Yeah. El que fas al novembre que el del desembre. L'oliva va madurant, de cada dia va madurant. El motiu és aquest.
1: Clar, a vosaltres, a l'olivera, l'impacte de les altes temperatures també es nota?
3: L'impacte tot. Això se nota en tot. Yeah. Amb l'oliva, amb el raïm, amb l'ordi, amb tot. Amb l'ametlla. Aquest any la campanya de l'ametlla doncs, també s'ha avançat per culpa de les calors. Sí, això afecta a tots els cultius.
1: I com us hi prepareu o com us intenteu preparar per evitar una miqueta o mitigar una miqueta els danys que hi puguin haver per aquestes calors?
3: Bueno, això és com una... No ho sabem. Ens ho podem esperar com va l'any, però ara per dir alguna cosa encara queda. L'oliva, si parlem només de rec o secar, perquè també és un altre món el secar, el rec ara, pues, bueno, l'oliva ja comença a tenir mida, però encara falta per collir, encara ens queda pues, ben bé fins a l'octubre. No? Pues, som al setembre, finals d'octubre, queda un mes i mig, dos, per començar la collita. S'avançarà o no, el pas dels dies, les setmanes, mos ho diran, no?, què hem de fer.
1: Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Joan, reptes que creus que haureu d'afrontar i que també des de JARC doncs, defensareu i plantareu batalles. Quins reptes creus que són els més destacats que teniu com a sector?
3: Com a sector...
1: Clar, n'hi ha molts.
3: És que tenim tantes guerres obertes que si entre la fauna, perquè els conills també potser no són tan mediàtics, però també ens hi barallem, també parlem. També discutim, també ho fiquem damunt de la taula. Tot, al final, totes les sectorials que tenim, tots tenim problemes. Els de les abelles, els de la fruita, tots, no me'n vull deixar cap. Cada sectorial té una mica la seva problemàtica, La nostra és aquesta i d'altres. El gasoil també, els gastos que tenim cada dia són més elevats. Tenim un munt de fronts oberts.
1: De tots aquests fronts, creus que n'hi ha algun que esteu com a mínim avançant una miqueta, veient una miqueta de llum, o realment no?
3: No sé, suposo que n'hi ha algun que sí, però els que m'afecten a mi estem bastant iguals. Això hauries de preguntar amb algú al president.
1: A les administracions,
3: o no? O al Jordi Vila. Les administracions, bueno, les administracions ja sabem com funcionen. Yeah. No canvien, és així. Que canvien els personatges, però el sistema, perquè està muntat així també, no tot és culpa d'ells.
1: Yeah.
3: Les coses són, moltes vegades són molt lentes, però el camp no pot esperar moltes vegades. Nosaltres necessitem avançar. I si volem pagesos professionals, creiem que el que proposa JARC sempre és de cara al pagès professional. O sigui, que s'ha de defensar tot, no volem menysprear l'altre, Aquí hi caben tots. Però el pagès professional que es guanya la vida amb animals, amb el que sigui, pues, hem de tenir una mica d'un tracte diferent, creiem.
1: Teniu, no ho sé, una miqueta de confiança? És a dir, malgrat tot, hi ha una certa confiança, una miqueta d'optimisme?
3: Sí, s'ha de ser. L'optimisme és l'últim que podem perdre. Si no, ja no tindríem aquest ofici.
1: I tant.
3: Si no fóssim optimistes, ja hauríem marxat tots.
1: I tant, també
3: estaríem, tens raó. Ja seríem funcionaris, ja. amb tot el carinyo, eh?
1: també tens raó. Doncs ho deixem aquí, Joan Calam, agricultor de Granina de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrela d'avui. Que vagi molt bé.
3: Molt bé, a vosaltres. Un plaer.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: Aquests dies ha estat notícia... Les pedregades són un dels fenòmens meteorològics que més maldecaps provoquen al sector agrari a les Terres de Lleida. En els últims anys, a més, l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent ha detectat episodis especialment intensos i ha posat el focus en la possible evolució del fenomen en un context de canvi climàtic. Aquest 2026 ja hem tingut diversos episodis de calamarsa i pedra al territori, amb afectacions en diferents zones i cultius. I darrere del seguiment d'aquestes tempestes hi ha una xarxa de més de 170 granímetres que permet saber on ha caigut pedra, de quina mida i amb quina intensitat. Avui volem conèixer quin balanç en fa la DB Terres de Ponent, quins danys han provocat les pedregades aquest any i si realment estem davant d'un canvi en el comportament d'aquests fenòmens i, sobretot, què en podem esperar per als pròxims anys. Per això, en parlem als estudis d'UAU Lleida Ràdio amb l'Elisabet Porta, la tècnica de la DB Terres de Ponent. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Elisabet, la primera pregunta, ja per començar, te l'he de fer de cara a barraca. Quin balanç fem d'aquesta campanya 2026? Està sent un any especialment complicat pel que fa a les pedregades a les Terres de Lleida?
6: Bé, doncs aquesta campanya no és que sí excessivament preocupant. Sí que dins de la zona d'estudi de la DB Terres de Ponent, que són unes 250.000 hectàrees, doncs hem detectat 8 dies en pedra i calamarsa. El que passa que han sigut pedregades molt localitzades, majoritàriament, i llavors doncs, no estem davant d'una campanya que hagi sigut complicada pel que fa a les pedregades.
5: Clar, hem tingut episodis ja des de principis d'anys. El primer sembla que estava registrat al gener, ja a Ivars de Noguera. Heu observat algun patró aquest 2026? Ja, o alguna qüestió sobretot d'intensitat? Perquè us llegia també que em parlàveu de que han sigut potser no molts episodis, però han sigut molt focalitzats i amb tamany gran, que pot ser una cosa que ha anat canviant en els darrers anys.
6: Bé, doncs, si vols fer una miqueta de resum, així per doncs, posar una mica en context, doncs sí, al gener vam tenir una calamarsada, sobretot centrada cap a la zona d'Ivars de Noguera. Passa que això, aquest fenomen, doncs, hem tingut altres anys que hem tingut calamarsades d'aquest tipus. Estàvem fora de la campanya, no fèiem el seguiment de les plaques dels granímetres, el que sí que vam poder recollir doncs, algunes plaques i vam poder tenir alguna informació. Però bueno, va ser una calamarsada que tampoc cap cosa fora de l'altre món. Llavors, després, va començar la campanya el 15 d'abril i el 19 d'abril ja vam tenir una petita pedregada molt localitzada per la zona de Raïmat. A l'abril, després, al maig, vam tenir dos episodis més. Un va ser, si no recordo malament, va ser el 4 de maig, per la zona també de Castelló de Farfanya, Albés, Alguaire. Va ser molt localitzat també, i després el 12 de maig, que aquesta pedregada sí que ja va causar més danys en cultius. Per exemple, a municipis com Torres de Segre, que va fer danys doncs, a fruitadors, també vam tenir cap a Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, després també cap al nord de les Garrigues. Després vam tenir el juny i el juliol, que tema de pedregades, no vam, dins de la nostra zona d'estudi no vam tenir cap, només doncs, feia calor i poca pluja i poques tempestes. I després ja ha sigut cap a l'agost, que ja va ser un mes més tempestuós, que sí que hem registrat doncs, 5 episodis més. El passat dilluns 24 d'agost vam tenir una pedregada important a la zona d'Almenar, on sí que vam registrar pedres de 3-4 centímetres. També vam tenir pedregades doncs, cap a la zona de Lleida i altres llocs. I una altra havíem tingut també el 14 d'agost, que aquesta va ser també a la zona de la Noguera, cap a Castelló de Farfanya, i allí doncs, sí que es va haver temps violent, doncs, que vam tenir fortes ratxes de vent, i llavors també vam tenir alguna pedra, però sobretot aquest episodi el més fort va ser doncs, això, la pluja i les ratxes de vent.
5: Una cosa que sorprèn d'aquest episodi, que potser la gent ho coneix, però que vosaltres que ho estudieu també al mil·límetre, hectàrea per hectàrea i punt per punt, és que una pedregada pot a dos municipis molt propers entre ells i que estan a pocs quilòmetres de distància, els pot afectar de forma molt diferent, amb mides molt diferents, amb intensitats molt diferents. I hi ha una explicació darrere perquè és un fenomen tan localitzat i que, com ens hem trobat en aquests darrers anys i en els episodis d'aquest any, que afecten punts concrets amb molta virulència i potser altres punts més propers no passa això.
6: Sí, això que comentes, o fins i tot dins del mateix municipi, doncs en una part del municipi l'afecta i a l'altre doncs, potser no cau ni una gota. I això és una característica de les pedregades, doncs, que són molt, molt localitzades i pel que fa també a... tenen molta irregularitat, també pel que fa a un lloc i en períodes de temps. Potser durant una campanya tens dos pedregades en una mateixa zona i llavors estàs potser 10 anys, 5 anys, que no en cau cap més.
5: Vosaltres ja fa 25 anys que estudieu aquest fenomen al Pla de Lleida, precisament celebrau l'aniversari aquest 2025. Què ens expliquen una mica les dades acumulades de tants anys, de gairebé 3 dècades o 2 dècades i mitja de dades acumulades? Estan canviant les pedregades? Depèn molt dels processos meteorològics de cada any? Cada any les pedregades són diferents? O com hi ha una tendència? Hi ha alguns punts que sabeu que com bé dius, encara que siguin que un punt pot pedregar un any i després pot estar molt temps, hi ha els punts que hi ha potser més localitzats a Ponent que sabeu que és un fenomen que repeteix? Què en podem treure de les dades d'aquests anys?
6: Mira, doncs, per exemple, la campanya passada vam tenir per primera vegada una pedregada el 19 d'abril, que va ser una pedregada molt important, va causar danys molt importants, i llavors també una excepcionalitat que vam tenir doncs, és que va ser que vam registrar pedres de 2 i 3 centímetres, que això doncs, amb els 25 anys que portàvem recollint dades no havíem tingut una pedregada així al mes d'abril. I llavors doncs, aquest fenomen, bueno, aquest fet s'atribueix al canvi climàtic. Perquè sí que abans hi havia calamarsades, pedregades, però no arribaven a assolir doncs, aquest tamany de pedra tan bueno, grossa. I s'atribuiria doncs, al canvi climàtic.
5: Una mica per aquí volia anar, que no sé si les conclusions que teniu sobre la taula amb les dades dels últims anys és que menys dies de pedregades, no sé si també ara, per exemple, aquest any sobre els 8 episodis, no sé si són unes dades que estan sobre la mitja, però una cosa que sí és que, i ho veiem, per exemple, amb el darrer episodi aquest d'aquest mes d'agost, pedres més grans i episodis més intensos. És una tendència que ve pel canvi climàtic? L'escalfament del planeta està provocant també aquesta evolució de les pedregades?
6: Sí, doncs el canvi climàtic doncs, proporciona els ingredients per poder donar aquestes pedres de mida tan grossa. Que n'hem tingut d'episodis aquest. N'hem anat tenint, per exemple, també el 2012 va haver una pedregada molt important al Pla de Lleida, que vam registrar també pedres de 7 centímetres. El que passa que ara el que s'està detectant és que des del 2022, doncs cada any, doncs estan havent pedregades doncs, virulentes a diferents punts de Catalunya. I abans sí que passava, però ara el que està passant és que passa més sovint i pedres més grosses.
5: També m'agradaria aprofundir una mica amb la vostra feina, perquè al final, ho explicàvem al principi d'aquesta entrevista, teniu 170 granímetres situats, com bé deies tu, per gairebé més de 200.000 hectàrees de les Terres de Lleida. Una mica pels qui no coneguin com mesura el granímetre, la pedregada, com funciona i què és capaç de mesurar? Quines dades us aporta?
6: Doncs el granímetre és un instrument molt senzill, que el tenim al camp, està format per una placa que és similar al Purexpan, llavors quan pedrega doncs queden allí els impactes. I llavors doncs, seria l'equivalent amb un pluviòmetre. Doncs quan plou, pots recollir la quantitat d'aigua, doncs aquí seria, doncs pots recollir una mica la mostra de les pedres que han caigut. Llavors doncs tindríem els valors màxims, els predominants, llavors després també la intensitat, si han sigut quatre pedres o ha sigut una intensitat molt alta. I bé, doncs com que tenim una base de dades de fa tants anys, doncs té un valor important pel que fa també a estudiar climatologies, després també per validar productes, ja això pel tema més científic i més meteorològic i doncs té un valor important.
5: Clar, estem parlant de, com bé dèiem, d'una xarxa d'aquests més de 170 granímetres distribuïts per les Terres de Lleida. Una mica com és el procés des de que es produeix una pedregada fins que vosaltres feu aquest anàlisi? Perquè recordo fa uns dies que explicàvem la notícia d'Almena i teníem declaracions vostres aquí a la ràdio explicant que anàveu al matí a fer aquest procediment. Des de que vosaltres, des de que cau la pedra fins que vosaltres teniu unes dades i podeu aportar també la vostra perspectiva de com ha sigut l'episodi, que també ajuda a les valoracions després de les entitats agràries. Com és el procés?
6: Bé, doncs, quan cau la pedra, tenim informadors als municipis doncs, que a vegades ens avisen i després també tenim convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya que també ja ens facilita doncs, les zones que s'han pogut veure més afectades i doncs, amb diferents eines que ells treballen i llavors doncs, amb això anem al camp i ja revisem tota la zona afectada i la zona dels voltants.
5: També una cosa que serveix per analitzar les dades anteriors també és una mica, com parlàvem, d'aquest acumulat de dades, ens serveix per mirar els futurs. No sé si des dels pagesos i els investigadors també us sol·liciten aquestes dades per intentar analitzar com poden ser els processos de pedregades i calamar-se des del futur.
6: Sí, totes aquestes dades doncs, han servit per diferents tesis doctorals. Després també, com he comentat, doncs, serveixen per validar productes, que, per exemple, del Servei Meteorològic i doncs coses d'aquest estil.
5: No sé si vosaltres des de l'ADB també teniu aquest contacte amb el sector i no sé si hi ha una part també de prevenció, de preparar-se per les pedregades. No sé si a part d'aquests anys d'estudi hi ha alguna manera de que un agricultor pot protegir una plantació d'una pedregada. Sé que hi ha les malles antipedra, que són les que presenten una protecció, però que són una inversió important. No sé si us hi trobeu també que vosaltres que aneu als camps dels agricultors, si amb aquest augment dels episodis o aquesta intensitat, hi ha una mica més de prevenció i per la preocupació de que un gran episodi pugui acabar amb la collita de tota una temporada.
6: Sí, ara es veu cada cop més doncs s'estan implementant les malles antipedra. Llavors jo crec que molts pagesos quan estan davant de plantar de nou doncs, una finca doncs és una de les coses que es plantegen de poder protegir els seus cultius amb una malla antipedra.
5: No sé si també hi ha, vosaltres que analitzeu la pedra i les conseqüències que pot tenir en el pagès, no sé si també hi ha algunes conseqüències sobre l'arbre o sobre el fruit que vosaltres també hàgiu analitzat després d'aquests anys també de l'anàlisi de la pedra.
6: No, analitzar nosaltres concretament no, el que passa és que clar, quan hi ha pedregades molt fortes, no només es fa malbé el fruit d'aquella campanya, sinó també doncs, produeix danys a l'arbre. I doncs també és una cosa a tenir en compte de que quan hi ha hagut pedregades molt fortes doncs l'arbre també es veu afectat.
5: Ara ho hem anat parlant durant tota l'entrevista, des de la de veus coneixen sobretot quan hi ha una gran pedregada, però també hi ha un seguiment i és molt important aquesta xarxa d'observadors i d'informadors que teniu sobre el terreny i també dels aficionats a la meteorologia. Quin punt d'importància tenen amb la feina que feu? Perquè imagino que també és el que us fa tenir ulls al més màxim punts possibles.
6: Sí, doncs són de gran ajuda perquè sí que el granímetre detecta doncs, aquesta pedra, però clar, a vegades també l'informador et pot facilitar altres detalls que si no estàs allí doncs, no els tindries. I llavors doncs, és una informació molt útil, també et poden passar vídeos, fotos i doncs sí, tot ajuda. I els últims anys doncs, també s'ha notat un gran canvi pel que fa a les xarxes socials, perquè clar, al principi de l'ADB doncs, totes no es tenien aquests recursos i llavors sí que doncs, érem, bàsicament doncs, es trucar bé als informadors i aconseguir fotos i vídeos era més complicat. I ara doncs, també les xarxes socials doncs, facilita poder tenir informació molt més ràpida i de qualitat.
5: Al final també us serveix per fer valoracions també de l'anàlisi de l'episodi, més enllà de la dada, també una mica com es veu per només tenir només les dades que recolliu. Una mica els perfils de les persones que participen amb l'ADB són persones normalment relacionades ja amb el món de l'agricultura, gent que treballa al camp, que també té un interès per la meteorologia, o hi ha perfils aficionats de molts edats i de molts perfils diferents? Una mica com us arriba? Quin interès hi ha normalment per analitzar aquests episodis?
6: Principalment doncs, són els pagesos, que tenen els granímetres a la seva finca i llavors moltes vegades ells, després d'una pedregada, doncs s'acosten per poder veure quins danys han produït i també a vegades ens passen una foto de com ha quedat la placa. I després també tenim algun aficionat a la meteorologia, però principalment serien els pagesos que tenen els granímetres a les seves finques.
5: No sé si com a entitat també us plantegeu el repte, entenc que després de 25 anys i tota aquesta xarxa, no sé si esteu intentant ampliar cada cop més, si intenteu anar també als municipis on us falten més dades per intentar ampliar aquesta xarxa el més possible, per intentar donar també unes dades cada cop més ajustades a tots els punts del territori fins on podeu arribar. No sé també si és una mica com el que us esteu plantejant com a entitat, seguir creixent i intentar arribar a tots els punts, no sé si també potser en territoris de muntanya, menys població, també us costa tenir més dades. No sé també si és una de les assignatures pendents.
6: Bé, principalment doncs, estem al Pla de Lleida. El que passa que sí, que els últims anys hem anat fent una mica d'ampliació cap a les zones de les Garrigues, perquè també doncs, han canviat els cultius. També veiem que és una zona que es veu afectada i hem anat ampliant una mica per aquesta zona. I després també, doncs, per la part de la Noguera, també passa el mateix i també hem anat ampliant. El que passa que dins d'uns límits, perquè tampoc estem limitats doncs, als recursos que tenim. I llavors doncs, tampoc anem fent petites ampliacions però dins de les limitacions que tenim i poder-ho gestionar correctament.
5: Clar, també no sé si un dels punts que ja hem anat parlant i també mirant a futur, entenc que també la vostra feina tan vinculada a la pagesia, que és un sector que també es queixa del relleu generacional. No sé si des de l'ADB també us doneu a conèixer la feina que feu entre els més joves, per si hi ha algun jove aficionat a la meteorologia que li interessi posar el seu punt, per exemple, no al camp, però sí en la seva localitat o si viu en un poble, que pugui també interessar-se per ficar un granímetre i per ser un petit col·laborador de l'ADB ja des del jovent, però al final no dependre sol dels pagesos, que moltes vegades també es queixen que cada cop són menys els que treballen al camp i no sé també per ampliar horitzons.
6: Sí, hem notat doncs, que els últims anys algun jove pagès i això doncs, sí que ens ha demanat doncs, posar algun granímetre i nosaltres no tenim, normalment no tenim cap inconvenient en facilitar-li. Doncs revisem si en aquella zona més o menys està coberta o no i llavors doncs, una vegada s'ha vist que ens pot aportar informació útil, normalment li col·loquem i ja està. I a vegades també doncs, un pagès se n'entere que un altre també té un granímetre, llavors doncs, a vegades també ens ho comenta si també li podríem posar i doncs és això, revisem si aquella zona seria interessant de tenir més informació, llavors un cop això doncs, el col·loquem i ja està.
5: Al final també ho deies amb les valoracions de producte, entenc que les vostres dades també són molt útils per una primera valoració moltes vegades pel que fa als sindicats agraris, que són també els que normalment trauen les dades també dels episodis de pedregades. No sé si també és un plus als peritatges, també una altra segona opinió, no sé també quina relació teniu també amb les entitats agràries i si valoren de forma molt positiva la vostra feina.
6: Sí, doncs és una manera més de tenir dades reals i del que ha passat i és una fotografia doncs, molt clara i seria això. Doncs, sí.
5: Una mica mirant cap al futur, ja ho hem anat parlant durant la conversa, si les dades sembla que apunten a pedregades més intenses i que hauríem, no sé si ens hauríem de preparar d'alguna manera des de l'agricultura de les Terres de Ponent, no sé si també amb les dades que analitzeu vosaltres hi ha alguna manera de preveure millor també els episodis, perquè ho hem anat parlant que és una cosa complicada, però no sé si també les vostres dades ajuden a que després puguem preveure episodis de pedregades o en quins moments de l'any es poden donar més, també per avançar els cultius si es pot o retrasar-los si també afecta. No sé si també de cara a futur és la màxima prevenció que podem fer davant un episodi que sabem que és imprevisible i que moltes vegades pot venir sense preavís.
6: Bueno, pel que fa a la predicció, s'està avançant. i doncs, jo crec que hi ha millores i cada vegada s'intentarà doncs, també tenir una predicció a més curt termini.
5: No, que si a nivell de prevenció, no sé també si les dades us aporten una previsió de ostres, ara, per exemple, analitzant l'episodi d'aquest any i també amb les dades dels altres anys anteriors, si ens podem fer una imatge d'on pot ser que pedregui en els propers mesos o en els propers anys en els punts de ponent, perquè has anat fent repàs i al final va tocar una mica molts municipis de moltes comarques, no sé també si això serveix perquè el sector estigui en preavís de cara a properes temporades. Mm.
6: Sí, i sobretot també doncs, tenir aquestes dades el que fa és establir tendències. Tendències doncs, del que pot arribar a passar. I llavors també doncs, amb totes aquestes dades tenim unes zones que són més propícies a tenir pedregades. Després també el que vam veure és que potser hi havia zones que no tenien tantes pedregades, com podrien ser més cap a la zona de Mollerussa i aquesta zona del Pla d'Urgell, no hi havia tant número de pedregades, però quan hi eren doncs, tenien pedres molt grosses, amb molta energia. En canvi, doncs, cap a una altra zona, potser hi havia un número més elevat de pedregades, però no hi havia tanta energia. I bé, això, el tenir tantes dades, doncs es pot anar fent les tendències del que...
5: Imagino que això també va depenent molt també de les condicions de la zona o del lloc. No sé si també punts més elevats o com al final és Pla de Lleida, però si les condicions depenen també del sol, d'on està, o si heu pogut veure de que, com bé deies, segons el punt del Pla de Lleida i les condicions que té cada punt també afecta més. No sé també que no ho hem parlat, imagino que... Els episodis aquests, tot i que hem vist també aquest any, per exemple, al Pallars Jussà, no sé si estava fora potser de la vostra redacció, però que s'havien detectat, per exemple, també pedregades que han afectat l'ametlla, un dels, normalment el cultiu que és més afectat és el fruiter. No sé si també si us hi trobeu que ja està començant a pedregar, potser en punts on no és només fruiter, també, on també no s'esperen aquests episodis.
6: Sí, bé, cap al Prepirineu també és una zona doncs, que hi solia pedregar, calamars, i el que passa que ara el que s'està veient doncs, que cada vegada són més violentes, però ja seria això, que pedregades doncs, en continuen havent i el que passa és que cada cop doncs, són més violentes.
5: Una mica per això volia anar tancant, perquè al final teniu aquestes 25 anys acumulats de dades sobre les pedregades. No sé si sobre els fenòmens dels darrers anys us ha sorprès algun comportament d'aquest fenomen al Pla de Lleida que us hagi sorprès amb les dades que teníeu els darrers anys, com que parlàvem ara d'episodis en punts menys esperats o en punts que no es produeixen episodis però quan es produeixen són més violents. Hi ha algun comportament de l'episodi al Pla de Lleida que us hagi una mica fet saltar l'alerta?
6: Bé, el Pla de Lleida doncs, es anava veient potser una disminució del número de pedregades, però l'any passat vam tenir el rècord i també el que t'havia comentat anteriorment, doncs, que el 19 d'abril vam tenir una pedregada molt important amb pedres molt grosses. I llavors doncs, és això, que semblava que la tendència de les pedregades al Pla de Lleida doncs, anaven disminuint, però l'any passat vam tenir aquesta excepcionalitat pel que fa al número de pedregades i també pel que fa a la mida de la pedregada de l'abril.
5: Doncs estarem pendents el que queda de 2026, si ara a finals de la campanya de la fruita també potser podem esperar episodis durant la tardor i durant l'hivern i caldrà veure també quines dades en recolliu des de la DB3 de Ponent.
6: Sí, cap a l'hivern és més poc probable que pedregui perquè les pedregades doncs, es donen quan fa més calor, que seria a finals de primavera, principis de tardor, però pot ser també que a l'hivern hi haguin calamarsades i sí, potser alguna pedra petita i això també podria ser.
5: Doncs Elisabet Porta, tècnica de la DB Terres de Ponent, moltes gràcies per aquesta estona i per també explicar-nos una mica la feina que feu des de la vostra entitat.
6: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.

0: les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que ens poden enviar les seves propostes de temes que puguin ser abordats en aquest programa al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana vinent.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: El cinturó de Kuiper. El cinturó de Kuiper és un disc que s'estén des de l'òrbita de Neptú, unes 30 unitats astronòmiques, que és la mida que es fa servir al sistema solar, fins a aproximadament 50 unitats astronòmiques al Sol. Això és molt lluny. És similar al cinturó principal d'asteroides, però molt més gran. 20 vegades més ample i unes 200 vegades amb més objectes. Mentre que el cinturó principal està compost per asteroides, que són cossos rocosos i metàl·lics, la majoria dels objectes del cinturó de Kuiper estan formats per objectes de gel, gel d'aigua, de metà i d'amoníac, sobretot. És a dir, són més cometes que asteroides. A més, entremig de tots aquests cossos hi ha objectes més grossos. En diem planetes nans, dels quals actualment en coneixem 4: Plutó, Eris, Makemake i Haumea. El cinturó de Kuiper du el nom d'un astrònom neerlandès, Gerard Kuiper. Encara que ell no va predir la seva existència, sí que el va defensar i estudiar amb molt de detall i se li ha posat el seu nom. L'any 1992 es va descobrir el primer objecte d'aquest cinturó, a part de Plutó i Caront, que ja es coneixien, però que en aquells moments eren considerats planeta i satèl·lit, respectivament. Des d'aleshores, el nombre de descobriments ha crescut moltíssim i avui en dia ja en coneixem uns 800. Els objectes del cinturó de Kuiper es divideixen en diferents grups segons les seves òrbites. Aquest cinturó ve governat per Neptú i molts dels seus objectes entren en ressonància amb el planeta. Ressonància vol dir que mentre Neptú fa una òrbita, aquests objectes en fan 2, 3, 4, etc. Així, per exemple, hi ha uns objectes que es diuen plutins, que tenen com a representant a Plutó, amb una ressonància 2-3 amb Neptú. Els tuatins, que tenen una ressonància 1-2 amb Neptú. Els troians de Neptú, que tenen una ressonància 1-1 amb el planeta. O els cubewans, que no tenen cap ressonància amb ell. Sembla ser que a la part més externa del cinturó de Kuiper la densitat d'objectes cau en picat i per això s'anomena el penya-segat de Kuiper, s'acaba de cop. I més enllà del cinturó de Kuiper hi ha almenys dues estructures més. El primer es diu el núvol dispers i molt més enllà el núvol d'Oort. El núvol dispers se superposa amb el cinturó de Kuiper, però va més enllà, arriba fins a 100 unitats astronòmiques. A més, els seus objectes tenen òrbites molt allargades, inclinades. I el núvol d'or seria una closca esfèrica de nuclis de cometes que rodejaria tot el sistema solar.
1: Ràdio Arenys.

0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Aquestes beques menjador les atorga el Consell Comarcal per garantir l'accés dels alumnes a una escola en condicions d'equitat. Se n'atorguen 9.740 amb una dotació econòmica que creix respecte al curs passat. Arriba gairebé als 12 milions d'euros. També és cert que s'han rebutjat més de 2.000 sol·licituds per no complir els requisits. Les famílies que ho vulguin poden reclamar fins al 30 d'octubre. Premià de Mar ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional a la Rambla 11 de setembre. S'hi han donat cita representants polítics de bona part de les forces polítiques del consistori i també entitats premianenques. La Coral La Missat obria divendres l'acte amb el cant de cançons tradicionals i després temps per les ofrenes i els discursos. Tots coincidien que es tracta de reivindicar la identitat, cultura i valors catalans amb un dia per rememorar el passat i mirar cap al futur. L'alcalde Rafa Navarro, a més, destacava la manera de ser catalana, integradora i de diàleg i no d'extremismes. El centre comercial Mataró Park ha tornat a patir un robatori. A primera hora de diumenge, a 6:45 del matí, un grup d'assaltants ha encastat dos cotxes contra una botiga per aconseguir entrar a l'interior de l'establiment i robar-hi. Després han marxat amb el botí i han abandonat els dos cotxes. Ara mateix els Mossos d'Esquadra investiguen els fets pels quals encara no hi ha detinguts. De fet, fonts policials relacionen el robatori de Mataró amb la sustracció anterior de diferents vehicles d'alta gamma a l'aeroport de Barcelona. I també a Mataró i molt a prop del centre comercial, un veí ha mort aquest cap de setmana després d'accidentar-se en una rotonda. La policia local mataronina ha obert una investigació per aclarir els fets i les causes de l'accident, ja que no hi havia implicació de cap altre vehicle. En cultura, aquest dijous, 17 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, es presentarà la nova temporada de l'Amistat 2026-2027. L'acte servirà per desvetllar als assistents les novetats de la temporada en teatre, música i òpera. La presentació s'espera amb molta expectació. Hi ha entrades gratuïtes que es poden descarregar a la web de l'Espai L'Amistat. En esports, debut en victòria pel primer equip femení de bàsquet, que dissabte superava l'Igualada per 50-55. Les premianenques van fer un cop d'autoritat al segon quart, on van anotar 23 punts. És la primera victòria del curs. Irene Sanz, amb 17 de valoració, i també Judit Valls van ser de les destacades. I pel que fa al temps, normalitat. Sol, sense pluges, amb màximes de 31 graus i mínimes de 22.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
3: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

0: al costat de la llar de foc.
1: Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir Brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els Brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció. Bueno, la de

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. En la meva opinió aquest és el top 5. Perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure... En el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura. Itadori es transforma al contrari del que era abans. I per això estan en aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Mahoraga és molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! I és molt perquè Sukuna és superfort. I he fet aquí la meva secció. Adéu.

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no sé sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morí van llençar rius d'homes a la mar.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure sobretot al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

i avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Se va cintura ben pegada, quan ballava la notava, feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020, es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rania, la filla del bandoler. És la història de la Rania, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu, i causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa ha de presentar a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
2: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
3: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
4: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
2: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu però estable i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Baix és el cap d'intervenció dels bombers.
5: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als demés.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
7: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
8: Avui acaba la 5a jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la 6a jornada del calendari contra el Rayo. Els blanquiblaus volen sumar la 3a victòria consecutiva.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui, un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. També hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 i retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. És la C31 i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. A la ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Molt pendents a aquesta hora de la conferència que ha de pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: Com dèiem, serà la intervenció del president Salvador Illa en el mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: La conferència d'avui ha d'abordar qüestions com l'accés a l'habitatge, la millora de la productivitat, la transició climàtica i la formació. L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada en les perspectives de futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: I la conferència d'avui també ha de servir com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Com dèiem, pendents d'aquesta conferència, de seguida que comenci anirem en directe d'habitatge, però precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona avui, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret a superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
5: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta-Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
6: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
5: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
7: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
5: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: I encara en l'àmbit polític, el Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lents de contacte a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
11: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
12: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
11: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: I també avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici l'edifici de l'any 1976.
14: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
13: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
0: I també ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit sanitari, el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma

0: a la seva activitat a ple rendiment.
1: Més coses. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet reclama millores de seguretat a la Nacional 260 després dels accidents mortals del cap de setmana. De moment, Trànsit estudia intensificar els controls. Ràdio Seu, Pep Graell.
2: L'alcaldessa del municipi a l'Urgellenc de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha reclamat que el govern espanyol, titular de la carretera nacional 260, millori la seguretat de la via. Les queixes i mobilitzacions històriques giren entorn de tres motius principals: la seguretat dels vianants, l'alt risc d'accidents i el greu deteriorament de l'asfalt.
3: És una història d'anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir, doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura.
2: Lladós ha notat que la nacional que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà és un tram complicat de molts revolts que alhora és molt atractiu pels motoristes i això comporta que massa sovint s'hagin de lamentar accidents, sovint tràgics.
1: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell quatre cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades a Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
5: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que volien girar cap a la dreta, des del segon carril.
4: Els fitons són balisses que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
1: Encara en relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona.
4: La línia T4 reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: I avui ha entrat en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara només es prestava al matí i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
6: Les expedicions a la tarda permeten tornar a Arenys sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren. Aquesta incomoditat queda ara solucionada, i així ho expressaven els usuaris de la línia.
7: Fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè, clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar de dalt i un sol. I ara és una meravella.
8: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que, com plens com sardines, no et pots asseure. I trigues molt de temps.
9: Ja era hora, eh? És un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió.
10: Abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació.
6: Arenys de Mar, a més, està tramitant obtenir una nova línia de bus entre la vila i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
12: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
13: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
12: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: Més manifestacions...

0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
1: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
2: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
1: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: Comença en cultura a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
3: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
4: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
3: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys, l'Espanyol encadenarà 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 9:45 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nouvingut Anthony Gordon. Més o menys.

0: Bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basca es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. Per qui no ha tingut tanta sort és l'Ilerna Lleida Matumane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre, una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: I les dues persones que componen aquest ric mosaic que és Catalunya. Així videra Catalunya, amb mà estesa. I així recollim els fruits. Hem augmentat un 25,6% de la inversió estrangera captada entre el 2023 i el 2025, la qual cosa es tradueix en 5.708 llocs de treball, i ens hem fixat l'objectiu de captar 6.000 milions d'euros i crear 45.000 llocs de treball més fins a l'any 2030. Així viurem.
0: Salvador Illa presenta a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
3: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
5: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
3: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu, però estable, i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Valls és el cap d'intervenció dels bombers.
6: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als demés.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
7: Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
8: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en 2 fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ja prepara el pròxim partit de Lliga.
9: Avui acaba la 5ª jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis, i demà el conjunt blanquiblau inaugura la 6ª contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus volen sumar la 3ª victòria consecutiva.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i intensitat a Vilafranca del Penedès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. A la mateixa autopista AP7 i intensitat entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit Girona, per un accident a Barberà que ja s'ha pogut retirar. Més intensitat a Barberà en sentit contrari, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de l'AP7 i a l'antitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona. A la C58 i a l'antitud de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i l'antitud al port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: És la nostra portada, molt pendents d'aquesta hora de la conferència que està pronunciant el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
4: Sota el títol "El futur és aquí", el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: L'escoltem.
5: El futur que volem, Catalunya necessita alliberar tota l'energia i el potencial de la societat, de l'economia i del talent catalans, que són extraordinaris. I els estem alliberant. Els alliberem quan impulsem l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona o Prat. Els alliberem quan expandim els ports de Barcelona i Tarragona. Els alliberem quan finalitzem la línia 9 del metro, l'estació de la Sagrera i l'estació de Sants, mentre al mateix temps executem 151 obres de millora a Rodalies. Els alliberem quan després de tants anys visitem la variant de les preses al Uot o quan donem forma al campus Diagonal Clínic, al campus Trueta, a l'Hospital Joan 23 i a l'Hospital Verge de la Cinta, mentre ara millorem 57 centres d'atenció primària. La llista és llarga. És llarga perquè tenim molt clar el projecte de país i tenim molt clars els projectes. Projecte de país en gran i projectes a escala humana. Les persones i el sentit comunitari al centre de tot, amb una identitat i una llengua compartides. Volem un català viu, un català de la gent, un català dels llibres present a les fires més importants, com la de Guadalajara o la de Turí el 2027. Un català de l'escola i de la universitat, del lloc de feina i de les festes populars. Cada vegada que sumem un nou parlant de català, renovem la il·lusió d'un projecte compartit engrescador com a marc de la nostra convivència.
0: Doncs ja ho estan sentint, són les paraules, la intervenció del president Salvador Illa en aquest mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
4: L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada a les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: La conferència que escoltàvem ara, que també parlava sobre qüestions econòmiques i qüestions sobre el català, ha de servir també com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
4: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Un dels reptes és precisament el de l'accés a l'habitatge, del qual s'espera que també Salvador Illa en parli, i d'habitatge precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
4: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta-Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició, volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl municipal cedit en dret de superfície.
6: La titularitat del sòl sempre serà pública.
0: I en l'àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig de juliol, que en traia el 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts, sumar cau lleugerament fins al 5,7 i podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
9: Al final, lo que estamos hablando son de encuestas, y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aquest dilluns ha començat el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
10: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
11: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
10: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui ha estat dia d'inici de curs a moltes universitats. A la de Lleida es compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs acadèmic que avui, com dèiem, ha començat. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una UDL, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. Lleida Televisió, Marc Piqué.
12: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions. eleccions.
13: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
14: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a l'UDL. Vaig decidir estudiar això perquè pues, m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
12: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
0: I també ha començat el curs la Universitat de Girona, amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
15: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits, tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
0: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
16: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especial. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
17: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
16: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus a la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:45 del matí de diumenge.
0: Els que ja s'han manifestat aquest migdia han estat els treballadors de l'empresa ICAP Masterbatch Group, ubicada a les Masies de Roda. Convocats per Comissions Obreres, reclamen la readmissió immediata de 2 delegats acomiadats a principis d'estiu, al 9FM.
20: Representants sindicals majoritàriament afiliats a Comissions Obreres i Treballadors s'han concentrat aquest migdia a les portes de l'empresa ICAP Masterbatch Group, a les Masies de Roda, per denunciar la que qualifiquen de repressió a dos treballadors i delegats del sindicat acomiadats aquest estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Òscar Ordeig és extreballador de l'empresa.
21: L'empresa ha ficat mà en conversacions privades que havíem tingut nosaltres de WhatsApp per un treballador que les va presentar, però bueno, eren alienes a l'empresa. Entenem que necessitaven algun cap visible per tallar.
20: Reclamen que l'empresa reconsideri la seva postura perquè els treballadors es puguin reincorporar als seus llocs de treball. Des de Comissions han intentat establir contacte amb la companyia per esclarir la situació, però segons avancen, sense èxit. David Caurín és secretari general d'Indústria a Osona de Comissions.
22: Volem la reincorporació, perquè aquesta gent que avui tenim aquí darrere, el que volen és això, és tenir les garanties que qualsevol delegat de Comissions Obreres que va al carrer per una cosa que no ha fet torni al seu lloc de feina.
20: No descarten programar noves jornades de mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar de les relacions laborals amb els dos treballadors acomiadats.
0: I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
23: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
24: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
23: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
25: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
26: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
25: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: I la banda Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol en el marc d'una gira mundial.
4: Serà a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. L'única manera de comprar entrada serà completant un procés de registre gratuït que ja s'ha posat en marxa i es tancarà aquest dijous. No hi haurà venda general, explica la web. Segons detallen, es farà una selecció aleatòria entre les persones inscrites per assignar-los un codi que els permetrà accedir a la venda a Ticketmaster.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys encadenaran 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 9:45 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nou vingut Anthony Gordon.
4: I expected to win.
5: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: A la segona divisió no hi haurà jornada intersetmanal i, de fet, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota del curs al camp del Mallorca per 2-0. L'equip local és un dels clars favorits a l'ascens de categoria i dues errades dels arlequinats els van deixar sense premi. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: Crec que en els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui has generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: En bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. En una jugada fortuita, Brizuela va patir una contusió a la cama dreta i avui mateix el club ha confirmat que les proves mèdiques han descartat lesions òssies i articulars. Qui no ha tingut tantes hores el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana. Sense deixar aquesta competició, des de Tarragona han valorat positivament la rebuda que ha tingut aquest torneig. Adrià Tella, Ràdio Ciutat de Tarragona.
7: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana SB amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esport de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que evidentment el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
8: Moltíssima gent de Tarragona Ciutat, però també gent de tota la província. Sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona, ciutat i de Tarragona província.
7: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina després de guanyar l'Astralpul Sabadell en la final per un ajustat 10-9. En hoquei sobre patins, el Mataró i el Mollerussa, en categoria femenina i masculina respectivament, van emportar-se les Supercopes catalanes. I per acabar els esports, l'Ali, un darrer apunt, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat a la Seu d'Urgell la Copa del Món de Pàdel Slalom, on el local Miquel Travé va aconseguir la medalla d'or a la modalitat C1 i va acabar la classificació general en tercera posició.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Aquestes beques menjador les atorga el Consell Comarcal per garantir l'accés dels alumnes a una escola en condicions d'equitat. Se n'atorguen 9.740 amb una dotació econòmica que creix respecte al curs passat. Arriba gairebé als 12 milions d'euros. També és cert que s'han rebutjat més de 2.000 sol·licituds per no complir els requisits. Les famílies que ho vulguin poden reclamar fins al 30 d'octubre. Premià de Mar ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional a la Rambla 11 de setembre. S'hi han donat cita representants polítics de bona part de les forces polítiques del consistori i també entitats premianenques. La coral La Missat obria divendres l'acte amb el cant de cançons tradicionals i després temps per les ofrenes i els discursos. Tots coincidien que es tracta de reivindicar la identitat, cultura i valors catalans amb un dia per rememorar el passat i mirar cap al futur. L'alcalde Rafa Navarro, a més, destacava la manera de ser catalana, integradora i de diàleg i no d'extremismes. El centre comercial Mataró Park ha tornat a patir un robatori. A primera hora de diumenge, a 6:45 del matí, un grup d'assaltants ha encastat dos cotxes contra una botiga per aconseguir entrar a l'interior de l'establiment i robar-hi. Després han marxat amb el botí i han abandonat els dos cotxes. Ara mateix els Mossos d'Esquadra investiguen els fets pels quals encara no hi ha detinguts. De fet, fonts policials relacionen el robatori de Mataró amb la sustracció anterior de diferents vehicles d'alta gamma a l'aeroport de Barcelona. I també a Mataró i molt a prop del centre comercial, un veí ha mort aquest cap de setmana després d'accidentar-se en una rotonda. La policia local mataronina ha obert una investigació per aclarir els fets i les causes de l'accident, ja que no hi havia implicació de cap altre vehicle. En cultura, aquest dijous, 17 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, es presentarà la nova temporada de l'Amistat 2026-2027. L'acte servirà per desvetllar als assistents les novetats de la temporada en teatre, música i òpera. La presentació s'espera amb molta expectació. Hi ha entrades gratuïtes que es poden descarregar a la web de l'Espai L'Amistat. En esports, debut en victòria pel primer equip femení de bàsquet, que dissabte superava l'Igualada per 50-55. Les premianenques van fer un cop d'autoritat al segon quart, on van anotar 23 punts. És la primera victòria del curs. Irene Sanz, amb 17 de valoració, i també Judit Valls van ser de les destacades. I pel que fa al temps, normalitat. Sol, sense pluges, amb màximes de 31 graus i mínimes de 22.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i...
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a l'hora dedicada a Supertramp, la banda britànica que barreja rock, pop i progressiu amb lletres intel·ligents i melodies enganxoses. Fundada per Rick Davies i Roger Hodgson, el duo creatiu va portar el grup a l'èxit global als anys 70. Molts creuen que es van dissoldre fa dècades, però van continuar actius, encara que amb canvis. Gaudirem d'un recorregut per les seves cançons més celebrades, plenes d'humor, crítica social i optimisme. Prepareu-vos per somriure i reflexionar.

0: You're coming along.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.

0: música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar 2.530 centres públics i 51 residències aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu amb la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà demà dimarts al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions d'euros per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. En el seu discurs, el cap de l'executiu català parla de generar un debat de país sobre educació que iniciarà una roda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària i ha anunciat que el debat el liderarà el Consell d'Educació de Catalunya.
1: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
0: I l'empresa catalana Puig ha tancat un acord de compra-venda amb la farmacèutica Esteve per comprar el 50% del capital social d'Isdin i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros a la data de tancament de l'operació i de 300 més en diferit sense interessos. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. I Christine Lagarde ha instat a Europa a invertir més en intel·ligència artificial per fer front als avenços de la tecnologia als Estats Units i la Xina. En el seu discurs a l'antic Palau Imperial de Viena, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit que els estalviadors europeus estan finançant la tecnologia transformadora de l'era, però que la major part dels diners que estan invertint flueixen cap als Estats Units. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya, fins a 2.910 metres. Es va malmetre l'estiu passat arran d'una tempesta. La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet arriba marcada per la presència d'arts escèniques als carrers i a les places de la ciutat i la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates. Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenminge i el cantautor Dani Flaco són un dels noms destacats.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era i una curiositat. Originalment es deien The Teen Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Disfressades d'un... Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi del sector escolar amb el compromís d'assolir un 6% d'inversió pública. Així ho ha assegurat Illa en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim sota el lema El futur és aquí. En aquest sentit, Illa ha explicat que tindrà una ronda de trobades amb els grups parlamentaris i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya actuar d'instrument.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
4: En aquest sentit, Illa ha promès climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí el 2031. Ho ha assegurat en la seva conferència de meitat de mandat. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà demà dimarts el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al 2028. I el president també ha dit que crearà el govern, que el govern crearà l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. També ha assegurat que el govern acompanyarà les pimes amb el suport econòmic i amb el projecte AINA i destinarà recursos a la formació dels treballadors amb més risc de ser reemplaçats. La mesura s'aprovarà també demà dimarts al Consell Executiu. I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat avui a l'Audiència Nacional que deixi la seva activitat a l'empresa boliviana Focus Social Research fora de la investigació del denominat cas Plus Ultra que assenyalava un informe de l'UDEF. Segons Zapatero, una hipòtesi policial i judicial no pot ser un pretext per estendre la investigació més enllà dels fets. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols traurà a licitació la primera fase de les obres centrada a la rehabilitació interior de l'edifici del Monestir de les Arts, amb un pressupost de 9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. És el que té a veure amb el futur Museu Carmen Thyssen.
0: Ràdio Arenys.
6: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
3: El poliamor és la pràctica, el desig o l'acceptació de tenir més d'una relació íntima, afectiva i romàntica, de manera simultània, comptant sempre amb el ple consentiment i coneixement de totes les persones involucrades. Benvolguda audiència, sense més preàmbuls, avui, a la línia vermella, tractarem, efectivament, del poliamor. En parlarem amb dues persones que ara mateix tenim a l'altra línia del telèfon i que agraïm que hagin volgut explicar-nos la seva experiència i us les presentaré. En primer lloc tenim a la Bea. Hola, Bea.
7: Hola.
3: Hola, i gràcies per venir a la línia vermella, a Ràdio Arenys.
7: Un plaer.
3: Bueno, i per l'altra banda tenim a l'Ariel. Hola, Ariel.
8: Hola.
3: Bueno, també agraïm la teva presència al programa, encara que sigui sigui una presència telefònica.
8: Gràcies a vosaltres per donar-nos espai per parlar d'aquestes coses, bueno, i donar-li visibilitat.
3: Bueno, nosaltres encantats de
7: també
3: de donar visibilitat. A veure, bueno, al començament de tot he llegit una definició del terme poliamor que he trobat a la xarxa, però m'agradaria que féssiu la vostra pròpia explicació amb les vostres paraules. Bea.
7: Hola, ¿qué? Pues mira, pues para mí el poliamor, más que una forma de relacionarme a nivel sexual, como todo el mundo lo interpreta, con cualquier persona, es más un factor emocional, el hecho de poder amar a más de una persona. De hecho, lo descubrí el año... Bueno, no es que es algo que descubras, sino es algo que sientes y de repente alguien te dice, ah, pues eso se llama esto, y tú dices, ah, ay, qué guay, no me siento tan extraño, ¿sabes? Uh-huh. Más que nada porque yo cuando veo a la gente, no, o sea, dentro de mi sexualidad, no veo a la gente como una cosa que acostarme, sino como algo más emocional, algo más... Uh-huh. Algo más enfocado más al cariño, no diría inocencia, porque evidentemente, siendo ya una señorita de 32 años, es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero es más a nivel emocional. Eso por lo menos lo que es para mí el poliamor.
3: Sí. El poliamor seria el mateix que el que considerem el concepte de parella oberta?
8: No es el mateix. El poliamor considera que tú puedes tener las relaciones afectivas que tú vulguis y una relación oberta puede ser que no es que tengas sexo amb la otra persona, o es como una definición una mica más cerrada.
3: Sí.
8: Y el poliamor també és, añadiendo altre significat al que ha dit Bea i al que has dit tu, tot i que eren definicions molt completes, jo també diria que és una manera de vida, perquè al final et dona la llibertat per poder explorar les relacions amb altres persones de la manera que tu vulguis, sin limitarte com et podria limitar tenir una parella monògama. Si de repente jo trobo una persona que m'agrada de altra manera, que no sigui només que amistat, pues la puc explorar i no hi ha cap problema.
3: Mm-hmm. Molt bé. Escolta, i entre vosaltres, quina és... Perdó si em fico en coses mica personals. Quina és la vostra relació entre vosaltres dues, Bea?
7: Yo quiero muchísimo a Ariel, pero muchísimo. O sea, una barbaridad, pero no somos pareja de ningún tipo, ni... Bueno, a ver, la relación amorosa, evidentemente, la gente lo interpreta mucho como besitos y tal, y metes mal, no, ¿no? Malamente y pronto hablando, ¿no? Pero es más un cariño muy intenso por mi parte hacia ella. O sea, ella me gusta muchísimo, pero yo la respeto muchísimo, la quiero y la trato como a una amiga, pero muy íntima. però hasta ahí, està hecha la línia, la línia vermella.
3: Justament, eh?
7: La línia vermella.
3: Justament, sí. Escolta, i en quin moment i de quina manera us vau donar compte de que us agradava relacionar-vos d'aquesta manera, Ariel?
8: Bueno, jo em vaig donar compte quan estava en una relació monògama, doncs va haver una mica de drama. Jo portava amb el meu ex cosa de 3 anys i em vaig anar d'Erasmus. I clar, quan coneixes altres persones d'altres països i et relaciones de maneres més diferents que els que has conegut sempre, ja sigui en Espanya o en el país que sigui, et dones comptes de moltes coses de tu mateix. Mm. I jo vaig anar a Escòcia, vaig conèixer gent de tot el món i li vaig donar nom a un sentiment que jo ja havia tenit des de que vaig empezar amb el meu ex, que era que era normal que t'agradi o que t'enamores de gent a part de la teva parella, i això, el nombre d'això era el poliamor. Doncs jo li vaig proposar que obréssim la relació i que sigui una relació poliamorosa. Vam cometer muchísimos errores porque eran jóvenes, tenían 21 años y encara no tenían no teníamos
3: la madurez,
8: más bien no entendíamos muy bien cómo era una relación abierta o responsabilidad afectiva. No conocíamos muy bien el término o cómo llevar a cabo esa responsabilidad afectiva. Que quan tens una relació oberta o poliamorosa és una cosa que has de tenir molt en compte i que has de parlar moltíssim i has de saber quals són els teus límits i com viure això, perquè en una relació monògama ja hi ha uns límits que ja es coneixen perquè són els típicos, ¿no? No pots besar altres persones o acostar-te amb altres persones, però de repente en una relació poliamorosa o en una relació oberta apareixen límits que pot ser que no hi hagis pensat. Per exemple, un límit que tenia jo era que nosaltres sempre anàvem a un restaurant que ens agradava molt i jo pensava que em sentiria mal si de repente el anar a aquest restaurant amb una altra persona, que és una tonteria, no? Però era un límit que jo tenia. Doncs coses així, no sé.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tu creus, bueno, tant Ariel com Bea, si les relacions monògames són naturals? Vull dir, et refereixo, què és més natural? Una relació monògama de 25, 30, 50 anys de trajectòria? O tu creus que les persones, o sigui, haurien de relacionar-se, o és normal que es vulguin relacionar amb persones diferents de la teva parella convencional?
7: Bueno, ¿quién habla primero? ¿Ariel o yo?
3: Dale.
7: Quieres?
3: Es igual. Vea, ¿no? Mateix, va.
7: Podemos dar la opinión ambas, yo creo.
3: Sí, sí.
7: Para mí comparar una relación monógama o poliamorosa es como decir, ¿qué es más natural? ¿Ser hetero, ser bisexual o ser homosexual? Yo creo que eso es al final algo que sientes, ¿no? O sea, yo puedo entender, o sea, yo he estado en relaciones monógamas. Y es verdad que en una relación monógama a lo mejor alguien me llamaba la atención, pero intentaba dejarlo pasar. Y al final las emociones, si lo dejas enfriar, se enfría y no pasa red.
3: Sí.
7: Pero para mí es una cosa natural que una persona solamente tenga ojos para una persona, que para una persona tenga ojos para varias y que aún así todas sean igual de importantes. Evidentemente tienes que tener una gestión emocional un poquito más fuerte siendo poliamoroso que siendo monógamo, pero esa es mi opinión.
3: Vale. Dintre de la vostra escala de valors, quina importància té la sexualitat per a les vostres vides, Bea?
7: Ariel no quiere dar su opinión de... sobre qué ve mejor, más natural.
3: Sí, bueno, a ver, Ariel, què en penses tu d'això, sí, de la monogàmia versus poliamor?
8: Bueno, yo creo que yo opino el mateix que Bea. Cada persona té una modalitat de relació que sent més natural. Jo conec persones que són monògames i estan en relacions poli perquè la seva parella és poli i no passa res. I la persona monògama simplement no sent aquest... no s'enamora d'altres persones, a lo mejor, com una persona poli. I pues, però realment cadascú ha de tenir el model de relació que funciona per ell. També pot considerar que és normal que ara mateix amb tantes coses que hem de fer, el treball, els amics, la família, no tinguin temps per obrir relacions i ja una persona vull tenir només que una relació amorosa, afectiva, i també està bé. O sea, realment a cadascú li funciona la relació que li funciona i el que és natural és deixar que cadascú tingui la relació que vulgui. Lo que no és natural és tenir que decir que una relació poliamorosa no és natural.
3: Vale, perfecte. Vale. Ara, sí, a veure, si em permeteu la indiscreció, actualment manteniu relacions amb altres persones, Bea?
7: Yo sí, yo estoy con un chico, pero es más a nivel sexual. Es algo poco convencional en mí. A ver, también tengo emociones románticas, pero hemos establecido que sea así por temas personales y falta de disponibilidad. Porque al final cuando tienes una relación romántica, pues le tienes que dedicar un tiempo y un cariño especial, ¿no? Uh-huh. No puedes decir, bueno, pues aquí yo voy acumulando relaciones románticas como si fueran cromos. Son personas, ¿vale?
3: Sí.
7: Y luego también tengo una relación romántica con una chica que ahí sí, pues es romántica y sexual.
3: Uh-huh. ¿Y tú, Ariel?
8: Yo ahora tengo una relación romántica sexual con una persona, pero no tengo otras relaciones porque no he conegut a ninguna otra persona amb el que me agradaría tenir altres relacions que no siguin d'amistat. Mm-hmm. Però sí que estem oberts a tenir altres relacions. I amb el tema de la sexualitat que has preguntat abans, jo sóc una persona que per a mi la meva sexualitat és molt important. Doncs sí que he tingut relacions sexuals amb altres persones.
3: Mm-hmm.
8: No han sigut afectives perquè no ha sortit, però ja està.
3: Vale. No, està claríssim. Escolteu, i la gent que vol trobar una relació poliamorosa, com s'ho fa? Hi ha xarxes per accedir-hi? O com... Clar, a veure, sí, no. Un no es desperta de cop i volta pel matí i diu, ostres, quiero una relació poliamorosa. Però, bueno, hi ha com una xarxa en què es relacioni les persones poliamoroses? Bea mateix.
7: M'he enterat un poquet

0: has parlat del terme queer. El poliamor està relacionat, no?, amb el queer. Que el queer, segons tinc entès, que es refereix a persones, no?, que rebutgen d'alguna manera la divisió binària tradicional entre gèneres, home o dona, i les normes establertes per la sexualitat. La veritat és que en els últims anys han anat apareixent termes nous i que les generacions més joves han anat incorporant el seu ideari. Que ens podríeu fer 5 cèntims sobre el concepte aquest queer, Ariel?
1: Bueno, com tu mateix has dit, són identitats o sexualitats o maneres de relacionar-se que no siguin normatives. Doncs, per exemple, el poliamor té la seva pròpia bandera, que és com un triàngulo i un corazoncito i dos... una banda morada, si no me equivoco, y otra rosa y otra azul, si no me equivoco, parecía la de la bisexualidad. No sé, buscando porque está por ahí. y sí que podría decir que las relaciones poliamorosas son queer, por eso mismo, de no pertenecer a la normativa o no ser un tipo de relación que se encuentre en las relaciones tradicionales. Pero si tú eres poliamoroso, no voy a decir que tú sigues, que no sigues hetero o que no sigues cisgénero, no te res de veure, es simplemente una manera de relacionarse que no es normativa. Y entonces pot considerar-se queer, en aquest sentit.
0: Vale. Has parlat del terme... Ara ja se m'ha passat. El cisgènere. Sí. Es podries explicar, i també perquè ho sàpiga la nostra audiència, què vol dir cisgènere?
1: Sí, les persones cis són persones que s'identifiquen con el género que se les ha assignat al nacer.
0: Vale.
1: Doncs, per exemple, si a ti t'han dit que eres un home i a lo largo de la teva vida tu visc el teu género com home, eres una persona cis.
0: Bueno, vale, perfecte, gràcies. Gràcies per l'aclariment. Anem acabant l'entrevista. Però us volia preguntar, de cara a la societat en general, bueno, i al vostre cercle en particular, trobeu empatia, acceptació a la vostra manera de relacionar-vos, Bea?
2: A ver, yo tengo amistades que no son del círculo queer, que yo creo que simplemente levantan una ceja y miran con cara de... Está un poco desubicada, eso me lo dijo una antigua amiga. Es como, uy, estás un poco desubicada, ¿no? Y es como, bueno, opiniones culos, ¿no? y hay gente pues que bueno que simplemente no juzga y simplemente dice pues ok, y luego hay gente que dice pues es una buena manera, ¿no? Y luego también ahí están las opiniones de uff, qué pereza, a mí ya una persona ya me da pereza, y yo pensando igual ahí la relación tendrías que mirarla si una persona te da pereza, ¿no? Pero

0: Ariel.
1: Sí. Jo, Good Luck Babe de Chappell Roan, que és un artista que m'agrada moltíssim, i la cançó també m'agrada molt perquè és d'una dona que li agrada altra dona, però ella està una mica que... Està una mica que no sabe què fer con su vida.
0: Bueno, bueno. Vale, pues moltes gràcies pel vostre suggeriment.

I fins aquí el programa d'avui, amb el que encetem aquesta temporada 2026 i 2027 de la Línia Vermella, i l'acomiadem amb les cançons que s'han suggerit l'Ariel i la Bea, o la Bea i l'Ariel.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Radio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquestes estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

La música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner. És el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret. És un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret. Ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que, igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar a Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, ve gira a l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat. La cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i, sobretot, estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som?, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

El ritme de Jan Moya, la seva nova cançó, que es diu Que som, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson, amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquest estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic, gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova d'Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana a estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya. Tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del 8è àlbum d'estudi, anomenat Airplane Mode, i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquest estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen, alliberant electrons i generant partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, el plasma apareix en fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Benvinguts al Cercle dels Mentiders, programa pilot d'aquesta nova temporada 26-27. Ja ho sabeu, us en recordeu d'altres temporades, i si no, us ho explico ara. El Cercle dels Mentiders és un vermut de contes que fem, i enguany hem canviat la fórmula del programa. En lloc d'explicar-vos molts contes, sí, n'explicarem uns quants, entremig també entrevistarem a persones perquè ens parlin dels contes que d'alguna manera els han marcat, si és que els n'hi han explicat de canalla, si és que els hi agraden. Volem prendre la temperatura de tots plegats respecte dels contes. Avui, el primer convidat d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova etapa del Cercle dels Mentiders, serà un col·laborador precisament del programa, en Joan Carles Martín. Hola, Joan Carles.
2: Hola, Albert.
1: Del que es tracta és de fer una petita entrevista al voltant dels contes, si t'agraden, si no t'agraden. La primera pregunta. T'agrada que t'expliquin coses?
2: Home, en general sí. Depèn del tipus de coses, puc arribar a avorrir molt i fins i tot desconnectar del que m'estan dient. I si són narracions i coses...
1: A tu què t'agraden més, les tafaneries o històries ja una miqueta muntades? És a dir, històries de ficció, potser?
2: Home, a mi m'agraden les dues coses, cadascuna amb la seva vessant, evidentment.
1: Les tafaneries també,
2: oi? Les tafaneries, i tant.
1: És clar, sí. Això ens agrada tots plegats. I ja posats a les històries de ficció, què t'agrada més, els contes o les novel·les?
2: A veure, sóc lector de novel·les, vale? I m'agraden molt les novel·les, i constantment sempre tinc una novel·la que estic llegint, i els contes també m'agraden, però ja et dic que, com deia al començament, potser els contes me n'he aficionat en els últims anys, o sigui, més d'adults i sobretot per una persona que m'ha introduït en aquest món.
1: Que sóc jo mateix.
2: Que es diu Albert Estengre,
1: sí. Sí, perquè en Joan Carles, ja ho sabeu, és col·laborador d'aquí de Ràdio Arenys, igual que ho sóc jo, i amb ell fem aquest programa del Cercle dels Mentiders i d'altres que també estan relacionats directament amb contes. És a dir, que pel que m'expliques, entenc que en el món dels contes ja has entrat ara de gran.
2: I tant. Sí.
1: De petits no te n'explicaven?
2: No, de petits no me n'explicaven. De petit, el que recordo, que fèiem amb la meva mare abans d'anar a dormir, resàvem. Ah. Vale. Llavors el conte sempre era el mateix. Recordo el de Cuatro esquinitas tiene mi cama, Cuatro angelitos tiene mi alma. Això ho tinc especialment gravat al cap i al cor, no com una cosa no pas negativa, com un record d'infantesa.
1: Sí, en canvi, també em comentaves així fora de micròfon que a tu no, que no te n'han explicat, ja ens ho has dit, però tu sí que n'has explicat a la teva canalla.
2: I tant. Una pila, bueno, una pila. Una pila no, perquè no eren molts. La Montse, la meva senyora, en el seu moment va comprar aquí baix, a Can Badia,
1: sí.
2: Ja no hi és, la papereria, llibreria, va comprar una sèrie de contes d'aquests que estan com retallats, no?, i fan una silueta, vale? I llavors, no sé si en teníem 4 o 5 o 6, no me'n recordo quants, i abans de dormir els hi explicava a les meves filles, sobretot recordo especialment a la meva filla gran, a la Mireia, sí.
1: I quin li explicaves més? O quin li agradava més?
2: A veure...
1: O tu, perdona, o tu explicaves el que més t'agradaven a tu?
2: A veure, t'haig de dir que perquè el que més gaudia explicant era el de Rínxols d'Or. Més que res perquè hi posava molt de la meva part a nivell teatral. O sigui, cada cop teatralitzava més les veus, les escenes i tal, i això a la meva filla li feia gràcia més. Posava del meu humor personal. Vale? També tenim el ventall de la veritat, també recordo el de la puntaire, que tots posava pues, de la meva part, no? Com posant drama o posant humor o... Li havia llegit o els havia llegit tantíssimes vegades que passava, dic, bueno, ja pràcticament me'ls sabia de memòria. Aleshores, per, pues, bueno, perquè no fos tan avorrit tant per elles com per mi, doncs, bueno, hi posava aquest extra, aquest plus de teatralitat.
1: I amb elles els agradava repetir conte?
2: Ui, tant. Sí, sí, sí, sí. O fins i tot preguntava quin conte vols avui, o a vegades em deien aquest, o aquest, o aquest altre, i o m'ho deia tu mateix. Sí, bueno, a veure, el que recordo que també li posava, bueno, el meu toc personal era el de la caputxeta vermella, vale? Llavors, jo crec que cada vegada que l'explicava era diferent i posava matisos diferents del llop, de la nena, de la mare, de l'àvia, dels caçadors... Sí, ara m'hi has fet pensar i sí.
1: I tu, aleshores, en aquell temps, ara ja no, perquè el tenir tractes amb programes de ràdio que parlen de contes i ja se t'ha eixamplat una miqueta el món dels contes, però llavors els contes per tu que eren més per canalla, per grans, barrejats o això?
2: No, eren, bueno, per canalla. El que passa que jo internament els donava un toc d'adult, de mala idea, una mica.
1: Bueno, perquè tu ja ho ets així, eh?
2: Sí.
1: És per això.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, cosa que està molt bé, que ens deixem anar i que per explicar un conte, tal com feies tu, ens fem servir a nosaltres mateixos una mica tal com som. Evidentment, quan et dirigeixes a algú, que li expliques algun conte, i poses els filtres suficients com perquè aquella persona t'entengui. Mm-hmm. Però això és inevitable, explicant un conte o una tafaneria o el que sigui. De tots els contes que tu que coneixes, quin és el que t'agrada més? Per grans o per canalla, eh? M'és igual.
2: A veure, jo tinc el record entranyable de Rínxols d'Or. Ara hauria de pensar, perquè... Però jo diria que el de Rínxols d'Or.
1: I ens l'explicaries?
2: Home, sí. A la meva manera, sí. Vull dir, no crec que ara tingui la predisposició de teatralitzar-los com els teatralitzava quan les meves filles eren petites, vale? Perquè jo posava veus i tal, però sí que més que explicar-los, doncs sí, els explicaria.
1: Bé, doncs ja te'l farem explicar. Però abans m'agradaria que contestessis a una altra pregunta. A l'hora de rebre una història, vaig entretenir-me una història. Què t'agrada més? Que te l'expliquin de viva veu, llegir-la en teatre, en cinema... De quina manera t'agrada més que t'arribin les històries?
2: Home, el llenguatge verbal és molt potent. I...
1: Però el cinema també, per exemple.
2: Sí, però bueno... Entre algú que t'ho expliqui o el teatre és bastant, bastant similar, perquè, bueno, al final és una persona que està... Però jo crec que jo m'he introduït molt més en una història quan me l'han explicat, o el teatre mateix, que no pas el cinema, perquè... Quan t'ho expliquen, estàs únicament pendent del que t'estan explicant, del que t'està dient aquella persona, el narrador o narradora. En canvi, quan estàs al cinema, clar, tens molts inputs, no? Tens la música, tens l'acció, vull dir, ja no només és la oïda que t'entra en el cap, estàs pendent de més coses. Aleshores, jo crec que les visc i m'ha agradat més, clar, una superproducció... Sí. És fantàstica, no? Vull dir, ara, últimament, que hi ha això de l'Odissea, que l'he anat a veure no fa gaire, i, clar, ostres, t'introdueixes molt, i m'agrada. Però també m'agrada molt que m'ho expliquin.
1: La paraula.
2: La paraula, sí.
1: Suposo que et fa imaginar la situació que t'explica.
2: Sí, sí. És que, fins i tot, recordo... I ara et parlo d'una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, eh? D'haver, no sé si somiat o pensar, dic, això ho he viscut realment, perquè és que ho vivia molt. O sigui, t'introdueixes tant en la història d'aquelles persones que estan a l'escenari explicant, no?
3: Sí.
2: I narrant i dialogant i tal, que, ostres, sí, sí, sí.
3: Sí. Jo tinc un amic que explica que per anar al teatre no és que es mudi, però s'arregla una miqueta, i per anar al cinema no, no cal. No és que es malvesteixi, però qualsevol manera ja li serveix. Em sembla que seria una mica el teu cas.
2: Sí, sí, perquè, bueno, en realitat tu vas al cinema i, diguéssim, allà tens una cosa, una gravació que al cap de dues hores es tornarà a reproduir. Que el teatre també, però són persones.
3: Sí.
2: Són unes persones que cada vegada que surten a l'escenari estan recreant el seu personatge.
3: I són allà davant.
2: I són allà davant.
3: Present, sí.
2: Que potser no t'estan veient, perquè hi ha els focus que impedeixen que vegin el públic, però estan allà, sí, t'estan... D'alguna manera t'estan mirant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I de conte per adults, quin t'agradaria més? Era, ja posats a preguntar coses? Perquè ara jo sé que tu en saps uns quants, o n'has sentit molts, de contes per adults.
2: Mm-hmm. A mi, o sigui, m'estàs preguntant algun en concret?
3: Sí, és que et ve al cap algun en concret, o algun tema, o jo què sé. Algun
2: Home,
3: comentari a fer?
2: A mi m'agraden o m'agradaria contes per adults, però contes eròtics.
3: Eròtics, t'agraden més a tu?
2: Sí, és una temàtica que m'agrada. Sí, sí. Independentment de que els contes que t'he sentit explicar un munt de vegades...
3: Bueno,
2: doncs,
3: no té res a veure.
2: Són per adults,
3: sí.
2: però bueno, és una altra cosa i que també m'agrada molt, però sí que trobo a faltar contes eròtics. Bueno, de fet, no sé si puc dir-ho aquí en aquest micro, a la Línia Vermella, que és un programa que fem entre els dos, sempre hi ha com una secció que ets de lectura d'algun llibre o d'algun poema eròtic, no? I intento potenciar el relat eròtic o la poesia eròtica a través d'aquesta via, que és aquest programa, que és la Línia Vermella.
3: Bé, ja en sabem més, una miqueta més, d'en Joan Carles.
4: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
3: Vet aquí, Les Rínxols d'Hort, per en Joan Carles Martín.
2: Una vegada hi havia tres ossos que vivien al vell mig del bosc. Hi havia el pare os, la mare os i el petit os. Ells vivien en una casa de fusta molt maca, molt bonica. I vet aquí que un dia al matí es lleven i la mare os va preparar uns bols de llet per esmorzar. Un bol gros per al pare os, un bol mitjà per ella, per la mare os, i un bol petit per al petit os. Van seure a taula i quan el petit os van a veure... Ai, mama, que és que la llet està molt calenta. I el pare os prova la llet i diu... Oh, carai, sí, Déu-n'hi-do, que m'has escalfat la llet. I la mare diu... Ai, sí que teniu raó, que està molt calenta la llet. I el pare os diu... Va, anem a fer una volta mentre refreda la llet. Van marxar i a tot això... Pel camí que anava cap a la casa dels ossos, anava passejant una nena que es deia Rínxols d'Or. I anava cantant, anava mirant els ocells, les papallones i tal, i de cop i volta es troba amb la casa dels ossos. Diu, ai, carai, jo no sabia que hi havia aquí aquesta casa. Doncs va agafar, va veure que la porta era oberta, es va ficar dins, i va començar a mirar. I va veure la taula, una taula amb tres cadires, una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita pel petit os. Però a la taula hi havia tres bols de llet. Un bol gran per al pare os, un bol mitjà per a la mare os i un bol petit pel petit os. Ai, i va venir una miqueta de desig. I dic, va, diu, tastaré una mica de llet, i va agafar el bol gros del paraós, el va tastar i, uf, era molt calent. Diu, no. Va agafar el bol petit, el petitós, va pensar que ja estaria, no estaria tan calenta, el va tastar i, ui, la va trobar massa freda. I llavors va tastar la tassa, el bol de llet de la mare os, i sí, aquella llet tenia la temperatura idònia. De res, va voler descansar una mica i diu, va, vaig a seure una estoneta. I com us he dit abans, hi havia una cadira gran per al paraós, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita per al petitós. Va voler enfilar-se la cadira del paraós, però era molt alta i no es podia enfilar tota sola. Llavors va seure en la cadira de la mare os. I bueno, més o menys, però no estava prou còmode. I diu, agafaré la del petit os, que encara que és molt més petita, doncs penso que podré seure. Llavors va seure i pam, crac, es va trencar una pota de la cadira. Uf, mare meva. Bueno, va agafar, les va col·locar així com va poder, va començar a tafanejar per la casa, va mirar totes les cosetes que tenien, la cuina, el menjador, tot. I diu, ostres, diu, on te deuen dormir els ossos? I es va trobar una porta i, efectivament, hi havia una habitació amb tres llits. Hi havia un llit gros per al paraós, un llit mitjà per la maraós i un llit petit per al petitós. Estava una miqueta cansada després de tota la caminada i de tafanejar i de la llet i de l'ensurt de la cadira que es va trencar. Ostres, li venia de gust estirar-se una miqueta. I ja va veure que el llit del paraós, doncs, era gran i no hi arribava. I el llit de la maraós també el va veure que no s'hi feia, també era gran per ell. Però va veure que el llitet del petitós s'hi deia més amb ella i va agafar i així, amb cura de no trencar-lo, com va passar amb la cadira, doncs es va estirar així en el llit del petitós. I, pom, es va quedar adormida. Els ossos ja venien de fer el seu vol i tal, de la seva passejada, entren a casa i ui, ja van veure alguna cosa rara. I el paraós va veure el seu bol de llet i diu, ui, aquí algú ha tocat el meu bol de llet. Diu, oh. I la mare os, ai, pues mira, sembla que a mi el meu bol de llet també l'han tocat. I el petit os diu, oh, i el meu també, quasi bé se l'han begut tot. Es van inquietar, llavors van voler seure a la cadira, el pare os va seure a la seva cadira gran, la mare os va seure a la seva cadira mitjana, i el petit os va dir, oh, algú s'ha assegut a la meva cadira, i la trencava!

0: hi veig cap mala intenció, no? Potser, bueno, depèn segons l'edat que tingués la nena, potser, pues, bueno, va ser una experiència, no? I segurament arribaria a casa seva, li explicaria a la seva mare la seva experiència i la seva mare li diria, noia, és que a veure, clar, no pots anar a casa de la gent i pel teu compte veure'ls i la llet, trencar-los una cadira i posar-te a dormir al llit d'una altra persona, no? Per ella, penso que era petit, era inconscient. Simplement hi veig la curiositat i la
1: una manera de fer molt infantil.
0: Sí, la inquietud i ja està. No?
1: I a la canalla els hi agrada perquè s'hi veuen reflectits.
0: Sí. Jo, si em permets fer un... Bueno, explicar una història personal, una mica, bueno, relacionada amb aquesta inconsciència. Recordo com els meus pares fa molts anys, evidentment, moltíssims anys, que sortíem de viatge amb el cotxe i tal, i vam anar a un poble de Cantàbria, no sé si a Cantàbria o Astúries, i vam anar a esmorzar allà un bar i tal, i jo, doncs, bueno, m'avorria i vaig anar a tafanejar. I vaig veure un corral, i vaig agafar un ou petitó, així de color marró i tal, i me'l vaig endur, no? I recordo que ja vam marxar amb el cotxe amb els meus pares i anava darrere, evidentment, i jo anava allà mirant-me l'ou, no? I diu la meva mare, diu, això què és? Ah, diu, no ho sé, m'ho he trobat allà al lloc on hem parat a esmorzar, i el meu pare va parar el cotxe, va fer mitja volta per tornar a l'ou, em van mig renyar, van dir que, home, que això, que aquestes coses no es feien, no? I, bueno, pues, també va ser com una lliçó de coses que no s'han de fer.
1: Moltes gràcies, Joan Carnes, per obrir-te a nosaltres des de la teva infantesa amb els contes que no t'explicaven, però que vas explicar tu a la teva canalla, i per haver estat aquí present.
0: Doncs res, encantat d'haver estat l'entrevistat pilot.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
1: Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil, i és que era molt bona persona, i va créixer sent bona persona, i tan bona persona era que, quan va ser gran, resulta que els seus pares es varen morir, i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres, i les va fer. Va donar tots els diners als pobres, i ell senzillament es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la paraula de Déu Nostre Senyor amb aquella creu. I caminant, va travessar els Pirineus i es va acostar cap a nosaltres. Va anar a petar a una vall, molt maca, li va semblar, plena de pastors. Era la vall que ara coneixem amb el nom de Núria. I en allà s'hi va quedar. Però tampoc no massa. S'hi va quedar només 3 o 4 anys, perquè algú li anava al darrere i el volien fer fora. El volien martiritzar i matar, què sé jo. Però vaja, mentre hi va estar, era molt conegut per tots els pastors. Parlava de Déu Nostre Senyor i, a més, ell, amb ganes d'ajudar a tots plegats, visquen a una cova d'aquella vall i tenia una olla, i en aquella olla hi feia el menjar, i menjava i el compartia amb tots els pastors, i a l'hora que tocava, ell tocava la campana per avisar els pastors que el menjar hi estava i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans, i va fer la imatge de la Mare de Déu, que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els hi devia agradar prou, o pel que fos, per

0: no barallar-se perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es va endur res. Tot. Tot allò que havia portat, l'olla amb què bullia el menjar per donar als pastors, la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat ho va deixar allà, a Núria, ben amagat, a dintre d'una cova. A dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, 300 anys. I amb aquests 300 anys ningú sabia on és que Sant Gil havia amagat aquelles coses. El seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser una altra bona persona que es deia Amadeu. Ui, també des de l'altra banda del Mediterrani, que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, caminant, caminant, fins que va arribar aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I allà es va passar molt de temps, buscant, buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava, va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi. I ja tenia l'església feta, i la gent l'ajudava, i anaven, i venien, i venien, i anaven. Quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil el bou, s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar aquella pedra, una pedra blanca, que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra, i sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou, varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant, de mica en mica s'hi acostaven cap allà on sortia aquella claror, i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traia les pedres d'allà. Varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla, I tot plegat ho tenen allà dalt. Allà dalt, a Núria, en el monestir de la Mare de Déu de Núria, en el santuari de la Mare de Déu de Núria, en aquella vall on ara hi anem a esquiar, i anem amb el carrilet, i amb el cremallera, vaja, i tot plegat. Doncs allà, sapigueu que Sant Gil hi va fer totes aquestes coses, i que Sant Gil el veureu, la cibolla, la creu, i la Mare de Déu, que la va fer ell, allà dalt, a Núria, lluny, I fa fred a l'hivern,
1: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
0: El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra, i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar, El comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar, i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no vol...

0: territori. Avui fem balanç de la campanya de la fruita Ponent, una campanya que, tot i que per a molts acaba amb les últimes collites d'estiu, encara s'allargarà fins al desembre, quan es recullen les darreres varietats de poma. Amb la Judit Castellà analitzarem com ha anat la temporada, quins resultats deixa i quins són els principals reptes del sector, acompanyats del president d'Assaja, Pere Roquer. També parlarem de la necessitat de trobar un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Ens hi acompanyarà el sindicat JARC per conèixer quines mesures reclama el sector i com es pot garantir la convivència entre la protecció del medi i la feina dels agricultors. I acabarem el programa parlant d'un fenomen que aquest estiu ha tornat a afectar diverses comarques de Ponent, les Pedregades. Amb l'ADB Terres de Lleida repassarem els episodis de calamarsa que hi ha hagut aquest any, els danys que han provocat i com es prepara el sector per afrontar aquests fenòmens cada vegada més difícils de preveure. Comencem!
1: Amb nom propi.
2: Comencem una nova edició de La Rela i, com dèiem, avui volem fer un repàs el més exhaustiu possible de com ha anat aquesta campanya de recollida de la fruita. Per això intentarem passar per totes les varietats, per totes les dificultats, traves o no que hi ha hagut. També analitzar les qüestions positives que hi ha hagut respecte a campanyes anteriors. I per fer-ho, qui ens acompanya, evidentment, és el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Si comencéssim, si féssim un repàs, mirem i passem cap enrere, a l'inici, ens situem una altra vegada a l'inici de la campanya de la fruita a Lleida. Vist des en perspectiva, amb la poca perspectiva que tenim ara, a nivell de gestió ha estat una bona campanya?
3: A nivell de gestió dels pagesos, de les persones que tenim treballant, sí.
2: Vale, perfecte. I a nivell de fruita?
3: A nivell de fruita, ara que comencem aquesta primera setmana, setembre, finals d'agost, les pomes, s'ha de dir que hem tingut que adaptar-nos amb aquest canvi climàtic que ha fet que més de 30 dies aquí a les comarques de Lleida estiguem per damunt dels 40 graus, amb el que això suposa tant a nivell de gestió de les persones com a nivell dels fruits.
2: Perfecte. Doncs anem a desgranar una miqueta com ha anat cada fruita. Quina és la primera que a Lleida es comença a collir? Valoració també a nivell de qualitat de preus i també de gestió de personal. Per on vam començar?
3: Vam començar per les cireres i pels aurecocs. Les primeres varietats, els preus estaven sent consistent, donat que sempre passa als inicis de campanya, que és la novetat. Però a nivell global, bueno, ha sigut una campanya que s'ha tingut que competir amb tot el que és les altres produccions a nivell d'estat, tant de cirera com d'aurecoc, tot i que la conjuntura que fa aquí a la província de Lleida amb aquestes fruits fa que sigui un fruit molt apreciat, donat la quantitat, sobretot, de sucre i gust que tenen, i per tant, jo penso que s'ha de fer una valoració positiva i, sobretot, apel·lar de que estem tot un estiu competint amb uns preus de costos de més del 30% respecte a la campanya del 2025.
2: Quin és l'impacte que us suposa per vosaltres això?
3: Doncs s'ha de tindre en compte que un 30% vol dir que cada euro que nosaltres tenim d'inversió, 30 són de despesa directa superior a la que teníem el 2025. Per què? Tenim la situació de la guerra a l'Estret d'Hormuz, tenim els hidrocarburs disparats, a nivell energètic, a nivell d'adobs, una competència desleial per part dels països, en aquest cas de Mercosur, que Espanya és un dels que ho ha signat, donat que allí les condicions ni laborals ni de producció són les mateixes que nosaltres tenim aquí, per tant, cada vegada se'ns fa més feixuc poder acabar de treballar i de produir, i sobretot, el que diem sempre, o sigui, ja no es tracta aquí els preus de cobrir les despeses, sinó el que s'ha de fer és intentar obtenir el marge comercial per continuar invertint per tindre millors les explotacions.
2: Clar, amb totes aquestes casuístiques al davant, que a més, vist des de fora com a mínim, el que us passa és que se us en van sumant en comptes de restar-vos-es, què considereu que us ajudaria a mitigar l'impacte que patiu cada dia?
3: Sobretot que la gent hi fos conscient també de que nosaltres el que estem produint, a part d'aliments de primera qualitat, el que estem fent és salut per les persones. Perquè no és el mateix produir un producte alimentari al costat de casa que haver-lo d'importar doncs, de més de 10.000 quilòmetres, com pugui ser amb l'acord de Mercosur, en aquest cas amb la carn de vacum. Per tant, aquí la gent se n'ha de conscienciar que cada vegada més la despesa que suposarà comprar un producte en aquests tercers països res té a veure ni a nivell d'alimentació ni a nivell de salut amb el que nosaltres produïm aquí.
2: Clar, clar, però a què vincularíeu que a 2026 encara bona part de la ciutadania, diguem-ho així, no té aquesta consciència?
3: Primer de tot, la gran distribució. La gran distribució, amb aquestes campanyes comercials tan agressives de compra molt, que és més barat, el que està perjudicant és la producció local. Hi ha campanyes durant l'estiu on s'ofertaven fruita a dos, en aquest cas préssics nectarines, per sota del preu de que realment el pagès està produint. I això és venda a pèrdues i la llei de la cadena alimentària diu que això està prohibit. Però bé, aquí és on ha d'actuar el Ministeri d'Agricultura per aplicar aquelles sancions corresponents a aquestes cadenes, que són d'àmbit europeu, que són les que tenen grans centrals de compra, però que fan una distribució de venda de pèrdues molt important.
2: Aquestes eren les primeres fruites que collíem. Després de les cireres i els albercocs, què va venir?
3: Doncs va venir la fruita d'os, ja pròpiament, paraguais, nectarines, préssecs, amb tota l'extensió que té aquí a les comarques de Lleida, vull dir, des del Baix Segrià, Segrià, la Noguera, etc, i que feien que bueno, ja estiguéssim a partir del 5-6 de juny, perquè aquest any portem uns 6 dies d'adelantament respecte als altres anys, en plena campanya i també fica en valor aquestes 25.000 persones que alberguen la campanya de la fruita, que es pot dir fins a mitjans d'octubre, que es pensa que acabaran les pomes.
2: Perfecte. A nivell de fruita 2, alguna dificultat afegida aquest any, alguna qüestió que destacaríeu d'aquesta campanya que no us hagués passat respecte a altres, o s'ha mantingut tot normal?
3: S'ha mantingut tot normal, però hem tingut que fer aquestes adequacions d'horari, donat que estem parlant de que aquests 40 graus s'han tingut sostinguts durant molts dies, feien que, per exemple, pues, a la una del migdia fos molt complicat de collir. I llavors el que s'ha fet és adelantar els horaris, inclús amb llum artificial, i començar a les 5 del matí, pues, per al migdia poder estar a casa, perquè, evidentment, tant a nivell de les persones que tenim treballant com a nivell de la mateixa fruita, és inviable poder estar collint en aquelles hores donat de tindre més de 40 graus i aquest sol que creme tant.
2: Clar, clar, a nivell de gestionar les calors, qui decideix els canvis que es fan? Són cada pagès el qui ho decideix a les seves finques? Ho feu una miqueta a nivell criteris estructurals? Qui ho decideix?
3: Bueno, la recomanació és a nivell de prevenció de riscos laborals, a partir de 37 graus i mig, l'activitat a fora de l'exterior sigui es pari. Però també s'ha de reconèixer que, clar, nosaltres som un sector de que hem de recollir sí o sí a l'estiu i aquesta educació amb aquests horaris fa de, pues, no, pues, que s'hagin d'ampliar les plantilles que teníem, perquè també el fruit ens demana d'acabar de collint. Per tant, si no es fa hores, al final no es pot acabar recollint.
2: Clar. Clar, no sé si ara mateix, amb les mesures que ja heu establert, veieu que és suficient, que ja són suficients, o creieu que d'aquí uns anys també n'haureu d'afegir o canviar les que teniu actualment?
3: Jo penso que aquí ens haurem d'anar adequant a la climatologia que ens vindrà. Sí que és cert que la tendència i tots els mapes indiquen que segurament la tendència és que es vagi cap a temperatures més elevades de 41-42 graus. Per tant, vol dir que també haurem de fer una adequació, no tan sols a l'hora de regar la recol·lecció, sinó també a nivells dels cultius, perquè amb aquestes temperatures es fa molt complicat acabar produint, donat que bueno, després de la segona part, que és el tema de les mermes, de que algunes varietats se'ls afecta més que menys.
2: A quines varietats els afecta més?
3: Sobretot a lo que és poma, la poma golden que s'ha començat a recollir, que al final el que hem de fer també és tractaments de protecció solar, igual que a les persones, donat que la pell de la poma golden és més sensible, però també les premaduracions que hi ha, per exemple, en fruita 2, que et fan adelantar i et fan córrer les diferents varietats doncs, perquè estan premadurant.
2: Clar, llavors podríem dir que estan a l'expectativa de les temperatures que puguin anar venint a partir d'ara, es contemplaria per part del sector haver de fer una reconversió del cultiu?
3: Les reconversions és una paraula que queda, és molt bonica, però una reconversió té un gran hàndicap, que és la inversió que s'ha de fer.
2: Clar.
3: i ja està feta per a que et puguis tindre doncs, amb fruita d'os, al voltant de 15, 15, 20 anys, amb fruita de llavor, entre 20, 30 anys l'amortització, si ara automàticament hem de tallar als 5-6 anys aquesta amortització, econòmicament se farà inviable. Per tant, s'haurà de buscar la manera de com se garanteix que la subsistència alimentària de productes bàsics, com pugui ser la fruita, té aquesta ajuda compensatòria perquè el productor ho pugui assumir.
2: Des de SAGE heu parlat amb l'IRTA per a veure com es podria tractar, com es podria abordar, quins mecanismes estan estudiant ells?
3: Bueno, l'IRTA està fent investigacions. Per exemple, amb fruita i llavor tenim un programa a nivell de Lleida, a nivell de tota Espanya, en aquest cas a les Peres, que els arbres agafen foc bacterià. El foc bacterià el que fa és destruir l'arbre. L'IRTA ha fet estudis per poder aconseguir els peus òptims per a que siguin més resistents a un tipus de malaltia, que és un fong. Al final, el foc bacterià no deixa de ser una bactèria que es transmet d'arbre a arbre i que al final has d'acabar arrencant la plantació. Pues això, l'IRTA està fent investigacions per a que hi hagi suficient garantia per a que aquells arbres no s'acaben destruint. Però això vol dir també tornar a invertir i canviar un cultiu no és fàcil.
2: Clar, perquè a més m'imagino que si, és a dir, si s'hagués de fer, una de les vies passi sí o sí per ajudes per part de l'administració?
3: És que no hi ha d'altra.
2: Ja.
3: Penseu que avui en dia un arbre que fa 20 anys enrere podia costar 2 euros, estem parlant de que ara, a més de que s'ha de pagar el que és la investigació, doncs estem parlant de 10, 11 euros, 8, 9, 10, 11 euros, depenent de la varietat. Per tant, aquesta inversió en una hectàrea acaba sent molt important i hi ha d'haver un temps d'amortització òptim per a que puguis tornar a arrencar i a continuar.
2: Doncs estarem pendents de també a veure com acaba evolucionant, i a més ho acabarem explicant, crec que no a tan llarg termini. Si ens centrem en aquest mes d'agost, en aquestes últimes setmanes d'agost, a primeres de setembre, què tenim ara de cultius per recollir?
3: Hem tingut tota la varietat, sobretot de Pera Conference, i també de Blanquilla, que era una varietat que abans a Lleida hi havia moltes explotacions i finalment per un tema hormonal s'ha acabat canviant, i la Pera Conference ha passat a ser la de més producció, però amb els mateixos hàndicaps que venien de la fruita de fruita 2, que és el tema de les temperatures i aquesta adequació dels horaris a l'hora de la recol·lecció.
2: De fet, recordem que en el cas de la Pera Conference hi va haver un episodi de venir granís que van impedir la comercialització d'aquesta varietat de pera a Nogre i al Segrià. No sé si això es va quedar aquí, si heu tingut també més danys o més pèrdues a nivell de Pera Conference.
3: No, bueno, va ser a diferents poblacions molt concretes, però que al final la producció global pues, podrà acabar afectant amb un 5, 6, 10%, però en general a les altres poblacions on hi havia Pera Conference s'ha pogut recollir sense cap mena de problema.
2: Perfecte. El fet que ara sigui la de més producció fa que s'aposti perquè ho continuessin al llarg d'aquí uns anys? Opteu perquè alguna altra es pugui situar també com a número 2 a nivell de producció?
3: Nosaltres entenem que de moment serà la Pera Conference que la predominarà durant els propers anys. Però també això ens ho marcarà molt les temperatures que ens puguin vindre a partir d'ara i els propers 10 anys. Al final, una pera tarda al voltant entre 5, 6, 7 anys perquè acabi tenint una producció òptima per amortitzar, i és evident que no es pot estar canviant cada any el que són els cultius o les inversions que tenim.
2: Clar, posem una miqueta de xifres. Quan parlem de producció òptima, més o menys, això traduït en xifres, quan seria?
3: A veure, nosaltres comparant, per exemple, en Bèlgica o Holanda, de que parlen del voltant de 30.000 quilos hectàrea, és molt difícil. Primer de tot, per les circumstàncies climàtiques. Holanda i Bèlgica tenen una situació climàtica molt diferent de la nostra. Segona, és evident que contra més al sud, com estem nosaltres d'Europa, les produccions són més complicades de fer climatològicament. I aquí jo penso que serà el gran hàndicap de poder, sobretot, nosaltres el que sí que podem competir amb ells i els guanyem és en qualitat. No té res a veure una Pera Conference produïda aquí al sud d'Europa que produeixen ells, que és molt insípida, que no té els volums de sucre que ens demana el mercat i això fa que ens puguem situar com a bons productors.
2: Clar, i aquests volums de sucre, nosaltres els traiem gràcies a les temperatures?
3: Sí, aquesta és la gran qüestió. Sí. Nosaltres patim aquesta calor,
2: clar,
3: però al mateix temps fa de que sigui el que ens dona aquesta diferenciació amb la fruita que produïm, ja sigui a nivell de fruita de llavor com de fruita d'os. Uh-huh. I aquí és la clau. O sigui, sàpiga combinar aquestes dues coses, que no és fàcil, però que són les que ens fan diferencials a nivell europeu.
2: Uh-huh. Perfecte. I abans d'acabar, Pere, què ens queda ara a aquest setembre?
3: Bé, la gran producció de poma golden que tenim aquí a les comarques, sobretot de l'Urgell, el Pla d'Urgell i també del Segrià. Uh-huh. I per finalitzar, doncs, hi haurà aquestes varietats més tardanes, com pugui ser Pink Lady i Fuji, de que, per exemple, la Pink Lady s'acaba de collir a mitjans de desembre i la Fuji en voltant entre mig octubre i mitjans de novembre. Uh-huh. Per tant, hi ha una reflexió que és que a Lleida les persones que es dediquen a treballar al camp a nosaltres poden estar treballant gairebé 9 mesos de tot l'any.
2: Clar, és que t'anava a dir, a nivell de mentalitat, potser tots erròniament pensem que s'acaba l'estiu i comença la tardor i ja s'acaba la campanya de la fruita, però realment, escoltant-te, no és així.
3: No. Sí. Okay. Nosaltres fem productes alimentaris fins a mitjans, en aquest cas de fruita dolça, mm-hmm, fins a mitjans de desembre.
2: Déu-n'hi-do.
3: Això és una de les coses que penso que no estan ficades en valor i que s'haurien de significar.
2: Clar.
3: I si... garantir més de 9 mesos de feina fixa a les explotacions de fruita dolça, com pugui ser aquí a Lleida, doncs això també és una de les coses que marca totes aquelles persones que es dediquen a fer campanyes agràries.
2: Clar. Com creieu que s'hauria de posar en valor?
3: Doncs sobretot al preu, que és una de les coses que en aquests moments sempre estem batallant i que sempre és el que us diu al començament d'aquesta entrevista. O sigui, la gran distribució treballa per a poder baixar preus, quan hauria de ser el contrari. Hauria de ficar en valor de que des de Lleida puguin, en aquest cas estem parlant de Lleida, però els companys de la Vall de l'Ebre igual, garantir aquesta producció de fruita dolça.
2: Uh-huh. Clar, si durant l'estiu ens hem centrat en avançar collites per les altes temperatures, avançar horaris també per les calorades que hem tingut, no sé si el fet de que els hiverns ja no faci tan fred com abans, també ho noteu a nivell de producció de la fruita i a nivell també de gestió d'aquests mesos més de tardor-hivern.
3: Bé, sobretot s'ha de tenir en compte que hivern hi acostuma bé, uh-huh, i calor no, i l'estiu no cal dir-ho, però penso que el que ha variat ha sigut aquestes entretemps, com pugui ser primavera a tardaó. Uh-huh. I aquestes primaveres de tardaó han passat gairebé es pot dir de deixar de ser. Passem de temperatures gèlides a temperatures extremes de calor.
2: Clar.
3: I això fa moltes vegades que aquests circuits de producció s'acabin pues, adaptant a temporades de que abans no eren així.
2: Uh-huh. Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Pere, aquest estiu no hem tingut moltes pedregades allò molt, molt greus. No sé si us fa patir de que això després es pugui traduir més endavant amb altres efectes meteorològics.
3: Bueno, el clima ens està canviant, això tothom ha de ser conscient. I així com l'any 2025 veníem d'un any de més de 19 tormentes de pedra, i aquest any estem parlant d'entre 8, 9 tormentes de pedra en diferents poblacions, però no amb els volums de danys que vam tindre l'any 25, també això, al final, acaba comportant que, veritablement, jo penso que la climatologia, al canviar tant de pressa, nosaltres també hem de tindre aquesta adequació. Uh-huh. I això és el que farà els propers anys, com pugui ser productius amb la qualitat que nosaltres sempre fem.
2: Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta campanya de la fruita. En continuarem també parlant tant a noves edicions de l'Arrela com a la resta d'espais d'informació d'aquesta casa. Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: L'entrevista.
2: En aquesta edició de l'Arrela d'avui el que també volíem abordar és una altra qüestió, més enllà de la recollida de la fruita, i és la qüestió de poder garantir un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Aquesta és una de les demandes que fan els agricultors de JARC, poder garantir, d'una banda, que hi hagi aquesta biodiversitat, que la respecten i que, a més, entenen que hi ha de ser, però també poder garantir ells mateixos la seva activitat agrària. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya en aquesta arrela és el Joan Calam, ell és agricultor de Granena de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de JARC. Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: D'una banda, la primera pregunta seria, clar, com es pot garantir aquest equilibri entre les dues qüestions?
5: Com es pot garantir l'equilibri entre els pagesos i...
2: I la biodiversitat.
5: I la biodiversitat. Bueno, fàcil, suposo que no ho és, però també no ho és i sí que ho és. És a dir, tota la vida que estem convivint amb la biodiversitat nosaltres, no som els dolents de la pel·lícula. Nosaltres, tota la vida que treballem al camp, sabem el que es fa, no anem a fer mal als animals. No sé com explicar-te.
2: Sí, sí, sí. Clar, teniu la sensació una mica de que, tot i que la vostra feina ja de per si protegeix la biodiversitat, se us acuse doncs, de justament de fer el contrari, de posar-la en perill?
5: Bueno, acusants, potser no, però que se'ns limita molt fer la nostra feina i que potser això pot afectar la biodiversitat. Bueno, potser sí.
2: Clar, per exemple, el que recordàveu és que la collita de l'oliva es concentra en els mesos de tardor i hivern, quan justament els dies són més curts i la humitat sovint impedeix començar a treballar a primera hora del matí. Com us condiciona, en el cas, per exemple, de la collita de l'oliva, poder garantir aquest respecte a la biodiversitat, però també que pugueu fer bé la feina?
5: A veure, és el que tu has comentat. L'oliva s'ha de collir quan s'ha de collir i ens toca l'hivern, tardor hivern. El temps a Catalunya, a Mediterrani, és el que és. I per humitats que tenim al matí, no és aconsellable collir. Qui vulgui collir, que colli, però la gent no ho fem perquè això ens perjudica la qualitat de l'oli. Els arbres també es poden sortir malmesos. Si fa fred, és humitat i és fred, també. Si fa molt fred, tampoc no podem collir. Llavors, les hores reals, hàbils, que ens quede per treballar, amb aquesta prohibició que hi ha de les 5 de la tarda, posta de sol, dis-ho com vulguis, se'ns limita, hi ha dies, hi ha jornades que les podem fer de 5-6 hores, 7. Però, clar, quan estem en campanya no hi ha cap pagès del cultiu que sigui, que faci ni 7, ni 8, ni 9. Fem totes les que podem i més.
2: Com us afecta l'oli? Perquè parlaves d'afectació a l'oli, en què afecta?
5: En la qualitat de l'oli. L'oli s'ha de collir com més aviat millor. Les olives, perdó. No. Les olives com més aviat es collen, millor. Per fer un oli verd, afruitat, per tot això, l'oli va perdent, a mesura que l'oliva va madurant, l'oli va perdent certes qualitats. Llavors, si estem parlant de fer les coses bé, de donar producte de qualitat i tot, i a més ens limites les hores, màquines, tenim les que tenim, ja les que hi ha per collir, l'agenda moltes vegades és complicat de fer-la quadrar. Pensa que collim des de finals d'octubre. Algú pot començar més aviat, però la immensa majoria es cull a finals d'octubre. Estem parlant de superintensiu. I l'altre també, però en aquest cas el que més afecta és el superintensiu, potser. I s'acaba a finals de desembre. Clar, no és el mateix. El que fas al novembre que el del desembre. L'oliva va madurant, de cada dia va madurant. El motiu és aquest.
2: Clar, a vosaltres, a l'olivera, l'impacte de les altes temperatures també es nota?
5: L'impacte, tot. Això se nota en tot. Amb l'oliva, amb el raïm, amb l'ordi, amb tot. Amb l'ametlla, aquest any la campanya d'ametlla pues, també s'ha avançat per culpa de les calors. Sí, això afecta a tots els cultius.
2: I com us hi prepareu o com us intenteu preparar per evitar una miqueta o mitigar una miqueta els danys que hi puguin haver per aquestes calors?
5: Bueno, això és com una... No ho sabem. Com, ens ho podem esperar com va l'any, però ara, per dir alguna cosa, encara queda. L'oliva, si parlem només de rec o secà, perquè també és un altre món el secà, el rec ara, doncs, bueno, l'oliva ja comença a tenir mida, però encara falta per collir, encara ens queda doncs, ben bé fins a l'octubre. No? Doncs, som al setembre, a finals d'octubre queda un mes i mig, dos, per començar la collita. S'avançarà o no, el pas dels dies, les setmanes, mos ho diran, no, què hem de fer.
2: Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Joan, reptes que creus que haureu d'afrontar i que també des de JARC doncs, defensareu i plantareu batalles. Quins reptes creus que són els més destacats que teniu com a sector?
5: Com a sector...
2: N'hi ha molts.
5: És que tenim tantes guerres obertes que si entre la fauna, perquè els conills també potser no són tan mediàtics, però també ens hi barallem, també parlem, també discutim, també ho fiquem damunt de la taula. Tot, al final, totes les sectorials que tenim, tots tenim problemes, els de les abelles, els de la fruita, tots, no me'n vull deixar cap. Cada sectorial té una mica la seva problemàtica. La nostra és aquesta i d'altres, el gasoi també, els gastos que tenim cada dia són més elevats, tenim un munt de fronts oberts.
2: De tots aquests fronts, creus que n'hi ha algun que esteu com a mínim avançant una miqueta, veient una miqueta de llum, o realment no?
5: No ho sé, suposo que n'hi ha algun que sí, però els que m'afecten a mi estem bastant iguals, Això... Ho hauries de preguntar amb algú, al president.
2: A les administracions,
5: no? O al Jordi. Les administracions, bueno, les administracions ja sabem com funcionen.
2: Yeah.
5: No canvien, és així. Que canvien els personatges, però el sistema, perquè està muntat així també, no tot és culpa d'ells.
2: Yeah.
5: Les coses són, moltes vegades són molt lentes, però el camp no pot esperar moltes vegades. Nosaltres necessitem avançar. I si volem pagesos professionals, creiem que la nostra, el que proposa JARC sempre és de cara al pagès professional. O sigui, que s'ha de defensar tot, no volem menysprear l'altre, Aquí hi caben tots. Però el pagès professional que es guanya la vida amb animals, amb el que sigui, pues, hem de tenir una mica d'un tracte diferent, creiem.
2: Teniu, no ho sé, una miqueta de confiança, és a dir, malgrat tot, hi ha una certa confiança, una miqueta d'optimisme?
5: Sí, s'ha de ser. L'optimisme és l'últim que podem perdre. Si no, ja no tindríem aquest ofici.
2: I tant.
5: Si no fóssim optimistes, ja hauríem marxat tots.
2: I tant, també
5: estaríem, tens raó. Ja seríem funcionaris, ja. amb tot el carinyo,
2: També tens raó. Doncs ho deixem aquí, Joan Calam, agricultor de Granina de les Garrigues i cap sectorial de l'olivera de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, a vosaltres. Un plaer.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
7: Aquests dies ha estat notícia...
0: Les pedregades són un dels fenòmens meteorològics que més maldecaps provoquen al sector agrari a les Terres de Lleida. En els últims anys, a més, l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent ha detectat episodis especialment intensos i ha posat el focus en la possible evolució del fenomen en un context de canvi climàtic. Aquest 2026 ja hem tingut diversos episodis de calamarsa i pedra al territori, amb afectacions en diferents zones i cultius. I darrere del seguiment d'aquestes tempestes hi ha una xarxa de més de 170 granímetres que permet saber on ha caigut pedra, de quina mida i amb quina intensitat. Avui volem conèixer quin balanç en fa la DBT Terres de Ponent, quins danys han provocat les pedregades aquest any i si realment estem davant d'un canvi en el comportament d'aquests fenòmens i, sobretot, què en podem esperar per als pròxims anys. Per això, en parlem als estudis d'UAU Lleida Ràdio amb l'Elisabet Porta, la tècnica de la DBT Terres de Ponent. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Elisabet, la primera pregunta, ja per començar, te l'he de fer de cara a barraca. Quin balanç fem d'aquesta campanya 2026? Està sent un any especialment complicat pel que fa a les pedregades a les Terres de Lleida?
8: Bé, doncs aquesta campanya no és que sigui excessivament preocupant. Sí que dins de la zona d'estudi de la DBT Terres de Ponent, que són unes 250.000 hectàrees, doncs hem detectat 8 dies en pedra i calamarsa. El que passa que han sigut pedregades molt localitzades, majoritàriament, i llavors doncs, no estem davant d'una campanya que hagi sigut complicada pel que fa a les pedregades.
0: Clar, hem tingut episodis ja des de principis d'any. El primer sembla que estava registrat al gener, ja a Ivars de Noguera. Heu observat algun patró aquest 2026? Ja, o alguna qüestió sobretot d'intensitat, perquè us llegia també que em parlàveu de que han sigut potser no molts episodis, però han sigut molt focalitzats i amb tamany gran, que pot ser una cosa que ha anat canviant en els darrers anys.
8: Bé, doncs, si vols fer una miqueta de resum, així per doncs, posar una mica en context, doncs sí, al gener vam tenir una calamarsada, sobretot centrada cap a la zona d'Ivars de Noguera. Passa que això, aquest fenomen, doncs, hem tingut altres anys que hem tingut calamarsades d'aquest tipus. Estàvem fora de la campanya, no fèiem el seguiment de les plaques dels granímetres, el que sí que vam poder recollir doncs, algunes plaques i vam poder tenir alguna informació. Però bueno, va ser una calamarsada que tampoc cap cosa fora de l'altre món. Llavors, després, va començar la campanya el 15 d'abril i el 19 d'abril ja vam tenir una petita pedregada molt localitzada per la zona de Raïmat. A l'abril, després, al maig, vam tenir dos episodis més. Un va ser, si no recordo malament, va ser el 4 de maig, per la zona també de Castelló de Farfanya, Albés, Alguaire. Va ser molt localitzat també, i després el 12 de maig, que aquesta pedregada sí que ja va causar més danys en cultius. Per exemple, a municipis com Torres de Segre, que va fer danys doncs, a Fruita 2. També vam tenir cap a Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, després també cap al nord de les Garrigues. Després vam tenir el juny i el juliol, que tema de pedregades no vam, dins de la nostra zona d'estudi no vam tenir cap, només doncs, fer calor i poca pluja i poques tempestes. I després ja ha sigut cap a l'agost, que ja va ser un mes més tempestuós, que sí que hem registrat doncs, 5 episodis més. El passat dilluns 24 d'agost vam tenir una pedregada important a la zona d'Almenar, on sí que vam registrar pedres de 3-4 centímetres. També vam tenir pedregades doncs, cap a la zona de Lleida i altres llocs. I una altra havíem tingut també el 14 d'agost, que aquesta va ser també a la zona de la Noguera, cap a Castelló de Farfanya. I allí doncs, sí que es va haver temps violent, doncs, que vam tenir fortes ratxes de vent i llavors també vam tenir alguna pedra, però sobretot aquest episodi el més fort va ser doncs, això, la pluja i les ratxes de vent.
0: Una cosa que sorprendre aquest episodi, que potser la gent ho coneix, però que vosaltres que ho estudieu també al mil·límetre, hectàrea per hectàrea i punt per punt, és que una pedregada pot a dos municipis molt propers entre ells i que estan a pocs quilòmetres de distància els pot afectar de forma molt diferent, amb mides molt diferents, amb intensitats molt diferents. I hi ha una explicació darrere perquè és un fenomen tan localitzat i que com ens hem trobat en aquests darrers anys i en els episodis d'aquest any, que afecten punts concrets amb molta virulència i potser altres punts més propers no passa això.
8: Sí, això que comentes, o fins i tot dins del mateix municipi, doncs en una part del municipi l'afecta i a l'altre doncs, potser no cau ni una gota. I això és una característica de les pedregades, doncs, que són molt, molt localitzades i pel que fa també a... tenen molta irregularitat, també pel que fa a un lloc i en períodes de temps. Potser durant una campanya tens dos pedregades en una mateixa zona i llavors estàs potser 10 anys, 5 anys, que no en cau cap més.
0: Vosaltres ja fa 25 anys que estudieu aquest fenomen al Pla de Lleida, precisament celebrau l'aniversari aquest 2025. Què ens expliquen una mica les dades acumulades de tants anys, de gairebé 3 dècades o 2 dècades i mitja de dades acumulades? Estan canviant les pedregades? Depèn molt dels processos meteorològics de cada any? Cada any les pedregades són diferents? O com hi ha una tendència? Hi ha alguns punts que sabeu que com bé dius, encara que siguin que un punt pot pedregar un any i després pot estar molt temps, hi ha els punts que hi ha potser més localitzats a Ponent que sabeu que és un fenomen que repeteix? Què en podem treure de les dades d'aquests anys?
8: Mira, doncs, per exemple, la campanya passada vam tenir per primera vegada una pedregada el 19 d'abril, que va ser una pedregada molt important, va causar danys molt importants, i llavors també una excepcionalitat que vam tenir doncs, és que va ser que vam registrar pedres de 2 i 3 centímetres, que això, doncs, amb els 25 anys que portàvem recollint dades, no havíem tingut una pedregada així al mes d'abril. I llavors doncs, aquest fenomen, bueno, aquest fet s'atribueix al canvi climàtic. Perquè sí que abans hi havia calamarsades, pedregades, però no arribaven a assolir doncs, aquest tamany de pedra tan bueno, grossa. i s'atribuiria doncs, al canvi climàtic.
0: Una mica per aquí volia anar, que no sé si les conclusions que teniu sobre la taula amb les dades dels últims anys és que menys dies de pedregades, no sé si també ara, per exemple, aquest any sobre els 8 episodis, no sé si són unes dades que estan sobre la mitja, però una cosa que sí és que, i ho veiem, per exemple, amb el darrer episodi aquest d'aquest mes d'agost, pedres més grans i episodis més intensos. És una tendència que ve pel canvi climàtic? L'escalfament del planeta està provocant també aquesta evolució de les pedregades?
8: Sí, doncs el canvi climàtic doncs, proporciona els ingredients per poder donar aquestes pedres de mida tan grossa. Que n'hem tingut episodis aquest. N'hem anat tenint, per exemple, també el 2012 va haver una pedregada molt important al Pla de Lleida, que vam registrar també pedres de 7 centímetres. El que passa que ara el que s'està detectant és que des del 2022, doncs cada any, doncs estan havent pedregades doncs, virulentes a diferents punts de Catalunya. I abans sí que passava, però ara el que està passant és que passa més sovint i pedres més grosses.
0: També m'agradaria aprofundir una mica amb la vostra feina, perquè al final, ho explicàvem al principi d'aquesta entrevista, teniu 170 granímetres situats, com bé deies tu, per gairebé més de 200.000 hectàrees de les Terres de Lleida. Una mica pels qui no coneguin com mesura el granímetre, la pedregada, com funciona i què és capaç de mesurar? Quines dades us aporta?
8: Doncs el granímetre és un instrument molt senzill, que el tenim al camp, està format per una placa que és similar al Purexpan, i llavors quan pedrega doncs queden allí els impactes. Llavors doncs, seria l'equivalent a un pluviòmetre. Doncs, quan plou, pots recollir la quantitat d'aigua, doncs aquí seria, doncs, pots recollir una mica la mostra de les pedres que han caigut. Llavors doncs, tindríem els valors màxims, els predominants, llavors després també la intensitat, si han sigut 4 pedres o ha sigut una intensitat molt alta. I bé, doncs, com que tenim una base de dades de fa tants anys, doncs, té un valor important pel que fa també a estudiar climatologies, després també per validar productes, ja això pel tema més científic i més meteorològic i doncs té un valor important.
0: Clar, estem parlant de, com bé dèiem, d'una xarxa d'aquests més de 170 granímetres distribuïts per les Terres de Lleida. Una mica com és el procés des de que es produeix una pedregada fins que vosaltres feu aquest anàlisi? Perquè recordo fa uns dies que explicàvem la notícia d'Almena i teníem declaracions vostres aquí a la ràdio explicant que anàveu al matí a fer aquest procediment. Des de que vosaltres, des de que cau la pedra fins que vosaltres teniu unes dades i podeu aportar també la vostra perspectiva de com ha sigut l'episodi, que també ajuda a les valoracions després de les entitats agràries, com és el procés?
8: Bé, doncs, quan cau la pedra, tenim informadors als municipis doncs, que a vegades ens avisen i després també tenim convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya que també ja ens facilita doncs, les zones que s'han pogut veure més afectades i doncs, amb diferents eines que ells treballen i llavors doncs, amb això anem al camp i ja revisem tota la zona afectada i la zona dels voltants.
0: També una cosa que serveix per analitzar les dades anteriors també és una mica, com parlàvem, d'aquest acumulat de dades, ens serveix per mirar els futurs. No sé si des dels pagesos i els investigadors també us sol·liciten aquestes dades per intentar analitzar com poden ser els processos de pedregades i calamarsa des del futur.
8: Sí, totes aquestes dades doncs, han servit per diferents tesis doctorals. Després també, com he comentat, doncs, serveixen per validar productes, que, per exemple, del Servei Meteorològic i doncs coses d'aquest estil.
0: No sé si vosaltres des de l'ADB també teniu aquest contacte amb el sector i no sé si hi ha una part també de prevenció, de preparar-se per les pedregades. No sé si a part d'aquests anys d'estudi hi ha alguna manera de que un agricultor pot protegir una plantació d'una pedregada. Sé que hi ha les malles antipedra, que són les que presenten una protecció, però que són una inversió important. No sé si us hi trobeu també que vosaltres que aneu als camps dels agricultors, si amb aquest augment dels episodis o aquesta intensitat, hi ha una mica més de prevenció i per la preocupació de que un gran episodi pugui acabar amb la collita de tota una temporada.
8: Sí, ara es veu cada cop més doncs s'estan implementant les malles antipedra. Llavors jo crec que molts pagesos quan estan davant de plantar de nou doncs, una finca doncs és una de les coses que es plantegen de poder protegir els seus cultius amb una malla antipedra.
0: No sé si també hi ha, vosaltres que analitzeu la pedra i les conseqüències que pot tenir en el pagès, no sé si també hi ha algunes conseqüències sobre l'arbre o sobre el fruit que vosaltres també hàgiu analitzat després d'aquests anys també de l'anàlisi de la pedra.
8: No, analitzar nosaltres concretament no, el que passa és que clar, quan hi ha pedregades molt fortes, no només es fa malbé el fruit d'aquella campanya, sinó també doncs, produeix danys a l'arbre. I doncs, també és una cosa a tenir en compte de que quan hi ha hagut pedregades molt fortes, doncs, l'arbre també es veu afectat.
0: Ara ho hem anat parlant durant tota l'entrevista, des de la de Veus, coneixen sobretot quan hi ha una gran pedregada, però també hi ha un seguiment i és molt important aquesta xarxa d'observadors i d'informadors que teniu sobre el terreny i també dels aficionats a la meteorologia. Quin punt d'importància tenen amb la feina que feu? Perquè imagino que també és el que us fa tenir ulls al més màxim punts possibles.
8: Sí, doncs són de gran ajuda perquè sí que el granímetre detecta doncs, aquesta pedra, però clar, a vegades també l'informador et pot facilitar altres detalls que si no estàs allí doncs, no els tindries. Llavors doncs, és una informació molt útil, també et poden passar vídeos, fotos i doncs, sí, tot ajuda. I els últims anys doncs, també s'ha notat un gran canvi pel que fa a les xarxes socials, perquè clar, al principi de l'ADB doncs, totes no es tenien aquests recursos i llavors sí que doncs, érem... bàsicament doncs, es trucava als informadors i aconseguir fotos i vídeos era més complicat. I ara doncs, també les xarxes socials doncs, facilita poder tenir informació molt més ràpida i de qualitat.
0: Al final també us serveix per fer valoracions també de l'anàlisi de l'episodi, més enllà de la dada, també una mica com es veu per només tenir només les dades que recolliu. Una mica els perfils de les persones que participen amb l'ADB són persones normalment relacionades ja amb el món de l'agricultura, gent que treballa al camp, que també té un interès per la meteorologia, o hi ha perfils aficionats de molts edats i de molts perfils diferents? Una mica com us arriba? Quin interès hi ha normalment per aquest interès per analitzar aquests episodis?
8: Principalment doncs, són els pagesos, que tenen els granímetres a la seva finca i llavors moltes vegades ells, després d'una pedregada, doncs s'acosten per poder veure quins danys han produït i també a vegades ens passen una foto de com ha quedat la placa. I després també tenim algun aficionat a la meteorologia, però principalment serien els pagesos que tenen els granímetres a les seves finques.
0: No sé si com a entitat també us plantegeu el repte, entenc que després de 25 anys i tota aquesta xarxa, no sé si esteu intentant ampliar cada cop més, si intenteu anar també als municipis on us falten més dades per intentar ampliar aquesta xarxa el més possible, per intentar donar també unes dades cada cop més ajustades a tots els punts del territori fins on podeu arribar. No sé també si és una mica com el que us esteu plantejant com a entitat, seguir creixent i intentar arribar a tots els punts, no sé si també potser en territoris de muntanya, amb menys població, també us costa tenir més dades, no sé també si és una de les assignatures pendents.
8: Bueno, principalment doncs, estem al Pla de Lleida, el que passa que sí que els últims anys hem anat fent una mica d'ampliació cap a les zones de les Garrigues, perquè també doncs, han canviat els cultius, també veiem que és una zona que es veu afectada i hem anat ampliant una mica per aquesta zona. I després també doncs, per la part de la Noguera també passa el mateix i també hem anat ampliant, el que passa que dins d'uns límits, perquè tampoc estem limitats doncs, als recursos que tenim i llavors doncs, tampoc anem fent petites ampliacions però dins de les limitacions que tenim i poder-ho gestionar correctament.
0: Clar, també no sé si un dels punts que ja hem anat parlant i també mirant a futur, entenc que també la vostra feina tan vinculada a la pagesia, que és un sector que també es queixa del relleu generacional, no sé si des de l'ADB també us doneu a conèixer la feina que feu entre els més joves, per si algun jove aficionat a la meteorologia que li interessi posar el seu punt, per exemple, no al camp, però sí en la seva localitat o si viu en un poble, que pugui també interessar-se per ficar un granímetre i per ser un petit col·laborador de l'ADB ja des del jovent, però al final no dependre sol dels pagesos, que moltes vegades també es queixen que cada cop són menys els que treballen al camp i no sé també per ampliar horitzons.
8: Sí, hem notat doncs, que els últims anys algun jove pagès i això doncs, sí que ens ha demanat doncs, posar algun granímetre i nosaltres no tenim, normalment no tenim cap inconvenient en facilitar-li. Doncs revisem si en aquella zona més o menys està coberta o no i llavors doncs, una vegada s'ha vist que ens pot aportar informació útil, normalment li col·loquem i ja està. I a vegades també doncs, un pagès se n'entere que un altre també té un granímetre, llavors doncs, a vegades també ens ho comenta si també li podríem posar i doncs és això, revisem si aquella zona seria interessant de tenir més informació, llavors un cop això doncs, el col·loquem i ja està.
0: al final també ho deies, amb les valoracions de producte, entenc que les vostres dades també són molt útils per una primera valoració moltes vegades pel que fa als sindicats agraris, que són també els que normalment trauen les dades també dels episodis de pedregades. No sé si també és un plus als peritatges, també una altra segona opinió, no sé també quina relació hi teniu també amb les entitats agraris i si valoren de forma molt positiva la vostra feina.
8: Sí, doncs és una manera més de tenir dades reals i del que ha passat, i és una fotografia doncs molt clara, i seria això. Doncs, sí.
0: Una mica mirant cap al futur, ja ho hem anat parlant durant la conversa, si les dades sembla que apunten a pedregades més intenses i que hauríem, no sé si ens hauríem de preparar d'alguna manera des de l'agricultura de les Terres de Ponent, no sé si també amb les dades que analitzeu vosaltres hi ha alguna manera de preveure millor també els episodis, perquè ho hem anat parlant que és una cosa complicada, però no sé si també les vostres dades ajuden a que després puguem preveure episodis de pedregades o en quins moments de l'any es poden donar més, també per avançar els cultius si es pot o retrasar-los si també afecta. No sé si també de cara a futur és la màxima prevenció que podem fer davant un episodi que sabem que és imprevisible i que moltes vegades pot venir sense preavís.
8: Bueno, pel que fa a la predicció, s'està avançant i doncs, jo crec que hi ha millores i cada vegada doncs, s'intentarà doncs, també tenir una predicció a més curt termini.
0: No, que si a nivell de prevenció, no sé també si les dades us aporten una previsió de ostres, ara, per exemple, analitzant l'episodi d'aquest any i també amb les dades dels altres anys anteriors, si ens podem fer una imatge d'on pot ser que pedregui en els propers mesos o en els propers anys en els punts de Ponent, perquè has anat fent repàs i al final va tocar una mica molts municipis de moltes comarques, no sé també si això serveix perquè el sector estigui en preavís de cara a properes temporades. Mm.
8: Sí, i sobretot també doncs, tenir aquestes dades el que fa és establir tendències. Tendències doncs, del que pot arribar a passar. I llavors també doncs, amb totes aquestes dades tenim unes zones que són més propícies a tenir pedregades. Després també el que vam veure és que potser hi havia zones que no tenien tantes pedregades, com podrien ser més cap a la zona de Mollerussa i aquesta zona del Pla d'Urgell. No hi havia tant número de pedregades, però quan hi eren doncs, tenien pedres molt grosses, amb molta energia. En canvi, doncs, cap a una altra zona, potser hi havia un número més elevat de pedregades, però no hi havia tanta energia. I bé, això, el tenir tantes dades, doncs es pot anar fent les tendències del que...
0: Imagino que això també va depenent molt també de les condicions de la zona o del lloc. No sé si també punts més elevats o com al final és Pla de Lleida, però si també si les condicions depenen també del sol, d'on està, o si heu pogut veure de que, com bé deies, segons el punt del Pla de Lleida i les condicions que té cada punt també afecta més. No sé també que no ho hem parlat, imagino que els episodis aquests, tot i que hem vist també aquest any, per exemple, al Pallars Jussà, no sé si estava fora potser de la vostra redacció, però que s'havien detectat, per exemple, també pedregades que han afectat l'ametlla, un dels, normalment el cultiu que és més afectat és el fruiter. No sé si també si us hi trobeu que ja està començant a pedregar, potser en punts on no és només fruiter, també, on també no s'esperen aquests episodis.
8: Sí, bé, cap al Prepirineu també és una zona doncs, que hi solia pedregar, calamarses, i el que passa que ara el que s'està veient doncs, que cada vegada són més violentes, però ja seria això, que pedregades doncs, en continuen havent i el que passa és que cada cop doncs, són més violentes.
0: Una mica per això volia anar tancant, perquè al final teniu aquests 25 anys acumulats de dades sobre les pedregades. No sé si sobre els fenòmens dels darrers anys us ha sorprès algun comportament d'aquest fenomen al Pla de Lleida que...

0: doncs estarem pendents aquest, el que queda de 2026, si ara a finals de la campanya de la fruita també potser podem esperar episodis durant la tardor i durant l'hivern, i caldrà veure també quines dades en recolliu des de la DB3 de Ponent.
1: Sí, cap a l'hivern és més, més poc probable que pedregui, perquè les pedregades doncs, es donen quan fa més calor, que seria a finals de primavera, principis de tardor, però pot ser també que a l'hivern hi haguin calamarsades i sí, pot ser alguna pedra petita i això també podria ser.
0: Doncs Elisabet Porta, tècnica de la DB3 de Ponent, moltes gràcies per aquesta estona i per també explicar-nos una mica la feina que feu des de la vostra entitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.

0: de les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que ens poden enviar les seves propostes de temes que puguin ser abordats en aquest programa al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana vinent.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda, em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, YMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80, Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. En la meva opinió aquest és el top 5. Perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I, bueno, i per això estan aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Mahoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no sé sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morir van llençar rius d'homes a la mar.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Light. Ara és l'era de la gran aventura.

nou Santarén i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure sobretot al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'ós, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

Avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. L'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020, es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.